0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo. Yo subo, que me están cortando.
5: El muro tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana, Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions.

0: Doncs, poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
1: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
0: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
2: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
3: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
4: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
3: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
4: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado prácticamente, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
3: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
6: We have been able...
7: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
2: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
2: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
9: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
2: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la

0: proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
1: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
2: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
3: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
5: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
6: These are not street gangs. Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal social a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
5: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
6: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
5: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
8: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
9: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
10: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
8: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
12: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
13: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
12: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines i

0: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Irak 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, normalment serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 2:15.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional

0: Nacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
2: Escúchame, háblame.
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
3: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades, consideraven excepcionals.
6: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
8: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
9: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
10: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
11: El temps.
0: Gemma Puig.
11: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu, inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
13: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir que el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
12: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
15: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
16: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
15: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: A Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Cal Aril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
17: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
18: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
19: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
18: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
20: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn, l'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
18: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
12: Esports.
0: Amb en David Ubac.
1: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 700 de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 700 de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara a pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'aler Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
12: 3CAT Info.
1: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
2: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
1: Parlem ara de motor.
12: 3CAT Info.
1: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pensé que aquí, si no consigo el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai. El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
22: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
1: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
12: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sotzein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la Conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fos de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
15: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
16: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
17: El capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
2: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
23: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
2: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
24: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
25: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
26: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i els artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
25: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
3: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
25: Picàbia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
13: Esports.
0: Amb en David Ubach.

0: vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol, destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 4:15.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i

0: i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps del cap de setmana, continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
2: Escúchame, jálame!
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
3: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
6: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
8: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
9: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com va avançar fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
10: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
11: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
13: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir que el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
16: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
17: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
16: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Cal Aril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulam.
18: aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Rion i a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i càtering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia, Can Reon.
15: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
19: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
20: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
19: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
21: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
19: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
22: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
15: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque, Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
15: 3CAT Info.
1: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
2: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
1: Parlem ara de motor.
15: 3CAT Info.
1: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pechegui aquí, si no consiguió el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
4: Equipos de balonmano diferente, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
1: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
15: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ja se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut, entre ells ja els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que començés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado prácticamente, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el golf pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: We have been able...
15: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
16: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
17: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil.
16: En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
14: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
16: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
16: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu, inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
16: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
20: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
20: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
20: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
2: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
23: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
2: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
24: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
25: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
26: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i els artistes que estaven experiment una període extraordinari de creativitat compartida.
25: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391 creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
3: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
25: Picàbia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
6: Esports. Amb en David Ubach.
7: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns.

0: Tals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un bazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 4:45.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama la Generalitat

0: Generalitat i el Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
2: Escúchame, háblame.
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
3: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
6: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Òbviament, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
8: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
9: quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això, ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
10: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
11: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
13: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
16: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
17: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
16: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Cal Aril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
18: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: Al sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia, Can Reon.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
19: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
20: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
19: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
21: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
19: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
22: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
15: Esports.
0: Amb en David Ubac.
1: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 700 de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 16 de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Estals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
15: 3CAT Info.
1: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
2: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
1: Parlem ara de motor.
15: 3CAT Info.
1: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acropolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals de la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
4: Equipos de balonmano diferente, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
1: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre Mongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck del Terrassa ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
15: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, ya, ya, ya, que me está cortando.
5: Ya, ya, ya.
4: Ya, yo subo.
2: Yo subo, que me están cortando.
6: El muro. Sí. Tiene okay. Espacio.
2: Ajá.
6: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves, okay. ves que el muro tiene espacio?
2: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
7: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
8: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
9: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del Fons, Jordi Quadras.
10: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
11: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
11: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
12: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
11: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
13: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
14: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
13: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
14: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
13: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
16: We have been able... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
17: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
18: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
19: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
20: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
15: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
15: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
22: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
23: These are not street gangs.
24: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
22: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
24: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
22: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
2: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
4: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
5: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
2: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
6: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
25: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
26: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i els artistes que estaven experiment un període extraordinari de creativitat compartida.
25: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
3: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
25: Picàbia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Esports. Amb en David Ubach.
7: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Estals

0: d'octubre, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de tres temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
1: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
0: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
3: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido tres partidos.
0: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí el líder del Mundial ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
2: Són 6:15.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
5: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu localment intensos, nits i matinades tropicals i el

0: migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
1: Escúchame, jálame! Ya, que me está cortando.
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
2: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
4: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades, consideraven excepcionals.
5: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies el seu rècord d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
6: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
7: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
8: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això, ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
9: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
10: El temps.
0: Gemma Puig.
11: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia, en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
12: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
13: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
13: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
14: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
15: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
14: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Kou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
16: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i càtering Can Ginjoler amb els vins de la DO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
17: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
18: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
17: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
19: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn, l'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
17: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
20: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
0: Esports. Amb en David Ubach.
21: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona, i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 700 de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 16 de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del Basa Ferran Basses fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
10: 3CAT Info.
21: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
1: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
21: Parlem ara de motor.
10: 3CAT Info.
21: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
2: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
21: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, el Rally Acropolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals de la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
22: Equipos de balonmano diferentes, sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
21: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
10: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de tres municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando. Yo subo.
2: Yo subo, que me están cortando.
5: El muro. Sí. Tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sotzein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés cessar el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
12: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
12: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
13: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
12: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
15: We have been able...
16: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
17: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
18: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els Estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
15: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
19: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Guineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
14: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
21: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn
1: més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
21: These are not street gangs.
22: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
1: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
22: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
1: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
0: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les 3 etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: Una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
0: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
24: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
25: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
26: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
24: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
27: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. 3 dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
0: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
2: Picabia Mediterrani Rebel, un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roc Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
3: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
2: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és cocomissària.
4: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
2: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
5: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, normalment serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Bardem

0: Cat. Entendre.
1: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
0: 3Cat Info.
1: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
2: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
1: Parlem ara de motor.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Precisament veig aquí el líder del Mundial ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, curs sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3Cat. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
0: Són 6:45.
4: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
4: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.

0: Escúchame, háblame. Ya va, que me está cortando.
1: Les dones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
2: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
1: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
4: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
1: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
5: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
1: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
6: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
1: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
7: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
1: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
8: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
1: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com va avançar fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
9: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
1: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
10: El temps.
1: Gemma Puig.
11: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
12: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir que el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
13: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
13: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
14: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
15: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
14: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
1: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
16: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Rion i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
1: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
17: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
18: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
17: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
19: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest congrés de l'arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
17: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
1: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
20: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
1: Esports. Amb en David Ubach.
21: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
10: 3CAT Info.
21: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
22: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
21: Parlem ara de motor.
10: 3CAT Info.
21: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
0: Petxegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos dos tres.
21: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acropolis, el francès Thierry Neuville, amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
2: Equipos de balonmano diferentes. Sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
21: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre Mongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
3: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer. Ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matinar. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels 16ens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves d'espera o...?
3: No. Teníem... pogut veure'l en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat
3: seguint. Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara, Mèxic, gol de Baena per Espanya en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial al mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als 16ens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a 16ens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona, i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a 16ens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori, i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genué.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagi alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès, aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per onada de calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38, 37. A la resta, farà calor, calor intensa, de canícula. Potser amb temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de les 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario...
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, que avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella, a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on, atenció, també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Calassans que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
0: A la crònica política, el PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de decisió entre congressos, després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, Avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
2: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
2: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
17: Un agent no únicament són un chat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
2: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
18: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Es substitueix per un servei de bus. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge 2 trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els 2 sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
20: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
21: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
22: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
20: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
23: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
20: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: La Creu Rosa Voladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat. Montse Pujol.
24: Rosa Voladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Voladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Voladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
25: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
24: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Voladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
2: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
29: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
30: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
31: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
3: sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
3: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
4: Univers MotoGP,
3: perquè el Mundial és nostre.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
5: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic. Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
6: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
7: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
5: Partit en poques ocasions, en poc futbol i en poc joc molt dur. Els uruguaians han jugat molt agressius veient que la derrota els deixava fora. De fet, han acabat amb 10 per l'expulsió de Canovio. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet dos canvis a l'11 respecte a l'últim partit. Han entrat Llorente per Porro i Merino pel blaugrana Dani Olmo al mig del camp. Lamine Yamal ha tornat a ser titular i ha jugat 76 minuts, ha deixat alguns detalls de qualitat, però s'ha notat que encara no està al 100%. Pedri, titular, ha jugat 60 minuts, però avui al mig del camp espanyol no ha estat bé. També han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marco Corella. A la segona part ha entrat Olmo, força entonat, i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
8: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a l'altura de les circumstàncies.
5: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts: el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
9: Le voy a contestar la pregunta.

0: nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte, avui oficials i curses sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
1: Pechegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests Campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 2:15 del matí.

0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal, Blai Mercè, Olga Balós. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí en català, en castellà, amb una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
1: Correcte, correcte.
2: I la tenim presentant un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival Portaferrada, i ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe, la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal. I hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys, d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa, que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
1: Wow.
2: Em sembla al·lucinant.
1: Ostres.
2: Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
1: Podria ser.
2: És bestial, aquesta cançó.
1: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que, d'alguna forma, fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
2: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
1: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit.

0: veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat. Com va anar, això?
1: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat, la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de sí i la Maria va començar a caminar sola.
2: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que van, això, els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'esmuc, etc. Però ell abraçava una tradició una mica més experimental, és a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: Una cosa molt maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, etcètera. Sí. Vull dir que sorties d'allà creant un univers propi.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor.

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i la Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, ella llegeix molt.
2: Llegeix moltíssim, també. Li agrada també molt el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? Es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i a l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions, però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no-res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, allò ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Doncs... Suposo que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: I és que, clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Sílvia Pérez Cruz.
1: I és una clar, parella que tampoc va acabar del tot.
0: Sembla no, que no de massa
2: fet,
0: del tot.
2: Sí, sí, m'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ah, ja ens ho explicaràs després.
2: Després us ho explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent... Pues que aquesta noia, la Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort, això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després d'això van dir...
2: Quan va sortir, perdona...
0: Jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalía, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar, que...
0: I ves
1: I la, fent, la presència, no?
2: Sí, sí, sí,
1: no,
2: sí.
1: La tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, i veure...
1: Ocupa,
0: i veure
1: que, ocupa tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí, no?
2: I és més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional,
0: clar,
2: que era una cosa que fins ara no... Bueno, no estava de moda, per dir-ho així.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal. Que me

0: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó, Kimi Kitten, em emociona.
1: És uau, fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que entres una mena de loop, no? On una idea doncs, es va com reiterant, i vas entrant dintre i dins i dins i dins. Bueno, fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se ella mateixa.
0: Clonant la seva veu.
1: Clonant la seva veu, no? De fet, sí. Està fent tot aquest projecte de música
0: artificial. És molt interessant, això.
1: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de l'Alice.

0: Què passa, nen?
1: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, a l'Eclipsi.
0: Va venir l'Eclipsi del Suplement i ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
2: Ah.
0: A vegades hi ha artistes que,
2: vaja,
0: que van a dormitar al cap de setmana.
1: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
0: Això m'acostuma a passar amb músics.
2: Que no t'arriben a les entrevistes.
0: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
1: Tampoc va arribar?
0: Sí, sí. Ha tornat, des d'aleshores, al Suplement.
2: Vull ostres.
0: Dir que no, dia sí que...
2: Doncs...
0: Dir que fins aquí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quan tu tens un compromís, home, normalment l'has de...
1: No, i tant. Si tens un compromís, i...
2: La música.
1: I si convé, vens d'empalmada. I ja està.
0: I sí, clar.
2: Com nosaltres. Ja no venim aquí a les 7 del matí, que sí, van a dormir.
0: Una excusa amb cara i ulls. És a dir, l'excusa no pot ser anat a dormir tard.
1: No.
0: 20 minuts abans de començar
2: l'actualitat.
0: Una factura de fa 3 o 4 temporades. Vull dir que si a algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al Suplement...
2: Ara ja sap per què.
0: Ara ja sap per què. Amb què acabem, nois?
2: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.

0: Ens veiem algun dels concerts de la Maria?
1: Sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí, sí.
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí, el Vida.
2: Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol,
0: sí,
2: no?
0: Sí, i tant.
2: Doncs mira.
0: Si bueno, la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir
0: la setmana
2: pel programa sense dormir.
0: I a més, vinga,
1: quedem allà. Tinc ganes de veure-la posada en directe, perquè
0: actua molt tard.
1: Ballarines,
2: sí, una petició coses... popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre. Jo crec que...
1: A veure.
2: Per acabar amb cara i ulls, després de...
1: Què vol dir cara i ulls?
2: Tota la turra de temporada
0: que m'ho veig a venir. És a dir, tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Ah,
2: no?
1: Sí,
2: i l'única petició que us demano és que el cap de setmana que vam feu quin. És que és el, bueno, meu, és el meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si fos l'Oreja de Van Gogh. Ens va des...
2: No, això, sí. Això no és veritat.
1: Sí, sí, sí.
2: Això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu. Ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres.
0: Jo,
2: aquell dia sí que, aquell
0: xapa,
2: dia sí que parlo. Va.
0: Vinga.
2: Fins la setmana que ve. Ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a ca la meva mare, Ola.
9: Mm-hmm.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: 300 grams de paraules.
14: Mig litre d'actitud.
13: Una cullerada de silenci.
14: Dos reflexos de llum.
13: 5 quilos de cadira.
14: I si convé, 150 grams d'ulleres.
13: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
2: Venezuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
18: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé 1 miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats veneçolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
18: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
18: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
18: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. A Catalunya, avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
18: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
18: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere al Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran, entre d'altres. Serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
18: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
18: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona.
18: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
18: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
18: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a setzen, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
19: Sí, tot són fotografies de les runes del país llatinoamericà. A l'ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a la Guaira, amb desenes de persones buscant víctimes. El periòdico, imatge també de la Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I El Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A la premsa editada a Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
19: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros. I El Mundo, també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
20: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig.
20: Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Tobey Maguire.
21: I got the script and I read it and my first feeling was a feeling of relief. Because it was good.
20: És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida, en aquest cas, per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
22: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros.
2: La meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
22: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan li agafa la mà, meu
2: passa el temps. Quina estàs són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
22: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
22: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
22: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
0: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem amb els Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling, com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins al 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim chavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i també la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta, però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se, només cal recordar què va passar a Fukushima el 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz al llibre reportatge El gran terratrèmol, editat a l'Estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units. La gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i en setmanes com aquesta costa una mica més tenir esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: No ens ho acabem de creure, però teòricament l'onada de calor ja ha passat de llarg, almenys a casa nostra. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tot i així hem tingut una mica de mala sort perquè, malgrat es va debilitant, ha quedat de la península Ibèrica, on encara ha quedat una mica ancorada, és precisament a la zona del Mediterrani, afectant-nos una mica de ple. Per això no acaba de baixar de tot el termòmetre, hem deixat enrere aquests valors doncs, desbocats, excepcionals, de més de 40, fins i tot. Però bé, estem una mica per sota del llindar, però no gaire més. De fet, ahir es va arribar a 39 a Figueres i avui encara pot haver-hi entre avui i demà algunes xifres de 37, 38, potser algun 39 a les zones més caloroses. A més, s'incrementa una mica l'aixafogó a la façana litoral. Per tant, hem de tenir una mica de paciència d'un cap de setmana que serà més de canícula de ple de juliol o finals de juliol que no pas de finals de juny. Avui amb estabilitat. De fet, l'únic factor que destaquem són alguns núvols baixos inofensius aquest matí cap al Delta de l'Ebre, algun núvol prim passatger, tarda amb algun núvol cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, per tant, protagonista el sol i la calor. I demà sí que ja comença a canviar una miqueta, lentament, insistim en paciència. Demà es notarà sobretot a la tarda al Pirineu i Franja de Ponent, on al llarg de la tarda l'altra nota començarà a baixar una mica, es produiran les primeres nuvolades amb ruixats i algunes tempestes. A la costa i al prelitoral, al marge, no ens assabentarem, i a més les temperatures encara podrien pujar un palet més, amb pols s'agraden en suspensió, i sí que ja a partir de dilluns i fins dimecres s'iniciarà aquest descens lent i global arreu del territori, amb l'arribada d'alguns ruixats que al nord-est del país fins i tot localment podrien ser una mica intensos.
1: Alerta amb Europa també, perquè fa calor a Catalunya, però Regne Unit, França... A França s'han acabat els aparells de ventilació, estan esgotadíssims, i al Regne Unit no hi estan gens acostumats al termòmetre, que s'enfilen alguns punts fins als 37-38 graus.
2: Sí, de fet, la bombolla d'aire calent ja es retira del Regne Unit. Ara mateix està sobre França, la part nord i oriental. A la Bretanya ja comença a baixar el termòmetre, aquí ja ha abandonat aquesta bombolla d'aire calent. Es debilita, però entre avui i demà encara afectant això que deies, França i la zona central d'Europa. Són països, per exemple, al Regne Unit, les vivendes són de moqueta, de finestres tancades.
1: Bé, no tenen persianes. Sí, sí.
2: No baixen, sí. Per tant, clar, amb aquestes temperatures es fa insuportar els metros, amb temperatures de més de 35 graus, excepcional, i tant. De fet, a França, amb els rècords que hi ha hagut, ens comentaven que els recordava la onada de calor del 2003, que va morir 15.000 persones, no ha mort tanta gent, però les xifres són similars, o en alguns casos fins i tot superiors.
1: Una abraçada, Jofre, fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Seguim molt pendents del rastre de la destrucció a Veneçuela. Ha deixat el doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres amb un munt de morts encara per comptabilitzar. En l'ombra de morts s'apropa de moment al miler, hi ha més de 3.000 ferits i segons l'ONU ja hi ha 50.000 desapareguts. El pas del temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
3: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al país sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
4: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie, de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
3: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
5: a partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
3: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats, especialment per localitzar persones d'entre les runes, ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
1: Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Catinfo el president del fons, Jordi Quadres.
7: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia, ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context doncs, el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc, concretament Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
1: Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
1: També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: És una barbaritat que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
1: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta cap a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver cronat el cim. Ahir a la tarda, efectius dels GRAE van localitzar el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a Alins. A la crònica política, compte enrere per un superdissabte de congressos interns. A Catalunya li toca al PP, un congrés que feia 4 anys que s'havia de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonarà en el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
1: Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijóo, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giralt-Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
17: Con lo cual, se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
1: 2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soley del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrà homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i de retruc lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. Concretament, un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units hi tindran accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa 2 setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només 2 anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forte Amires. Bon dia.
18: Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia, ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
19: These are not street gangs.
20: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
18: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: Les agressions LGTBI-fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ i més sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ i més es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6 des de Plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la 50a marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, de Junts i de Vox. L'any passat el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per aquest tipus d'armes, però aleshores Junts la va tombar. Des de Barcelona, Anna Escura.
19: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
21: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
22: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
19: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
1: La fàbrica de llet Pasqual Lagurb tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà aleshores a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
23: El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
1: Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se celebrarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no afectarà els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de l'empresa. La selectivitat continua portant cua a casa nostra. Aquestes últimes hores, una petició feta a la plataforma Change.org ha recollit més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de l'ESPAU. Tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'aquest any és un 4,18, la més baixa en matemàtiques des de l'any 2014.
24: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
1: Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat, per això? Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuï llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
25: Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
26: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
25: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis.
1: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al mes de setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys no poden acollir o no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
0: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
2: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
3: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
0: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
4: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
0: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
1: 2:45 del matí. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per 2 serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres, que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas

0: de contractes del servei públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
1: Senyals horaris de 8:45 del matí, l'actriu Rosa Boladeras ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeras pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
2: Rosa Boladeras, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeras s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeras, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
3: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
2: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeras rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
1: I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
4: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
5: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
4: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, cocomissària.
6: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
4: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
1: Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relé Chateau L'Ile de la Lagune, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotellillagune.com.
10: Hola, què tinc partit i vas tu al súper del Corte Inglés. Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per...

0: pròximes compres.
1: Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
2: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
4: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
12: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
11: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
12: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
14: Dos quarts i mig de nou del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés.
15: Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
14: Gelmà, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. La tensió dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit, fins al punt que han acabat en 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga els 16ens de final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
15: Ara sentíem la Sònia, per cert, explicant que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
17: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
18: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
14: Bé. Li ha carregat totes les culpes també, vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa
15: sí.
14: Estava molt emprenyat, ja sabien que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
15: Això mateix no ha jugat ni sol minut,
14: Araujo. No sé si és una gran notícia.
15: Veurem.
14: Bé, Algèria o Àustria, rivals de 700, és que són 700 encara.
15: 700 de final,
14: queda moltíssim. Això és llarguíssim.
15: Sí.
14: Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
15: No és complicat.
14: Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també, més que... algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb
15: dubtes. Això mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
14: En qualsevol cas, Espanya, primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona, eh?
15: Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participa en el seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí, Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a 700 de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als 700. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
0: Dembélé, Ocoin, fuera, frappe de Dembélé! Et le but!
8: Oh, le mec, il est en feu! Il est en feu, lui!
0: Il est en feu!
15: Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir... ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia. Noruega segona, s'encreurà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
19: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no... por ahí la esquivaría, ¿eh?
20: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
19: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
14: Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
15: Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
14: Carai.
15: Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18. Amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Radio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa
14: amb 91 anys. No, en 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
15: I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als 700 de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
14: A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida.
15: Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure's de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, va acabar de ser i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
21: Pechegui aquí, si no consigui el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
15: En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acròpolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
14: Avui el David Klopp és de dia i de nit. Aquesta tarda tot gira,
15: Una mica de tot.
14: Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
15: Això no ho havia fet mai, m'ho he passat
14: els
15: bé.
14: Els esports al suplement a primera hora, a l'hora informativa.
15: I després farem el Next, no, també?
14: Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira què?
15: Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
14: Avui què toca de Mundial? És que ja...
15: Mira, toca del Mundial poca cosa perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
14: Home!
15: Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
14: No, home, no.
15: Jo el recordo,
14: ai,
15: sí.
14: Que això sortirà molt malament,
15: Sí, home, sí.
14: Jo
15: i
14: recordo que,
15: coneix molt bé.
14: Que corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
15: Era baixet, davanter...
14: va arribar molt jove, no, aquí, línies. el conillet. I va jugar amb el Barça i el Madrid,
15: Sí, això mateix.
14: D'aquests que va estar...
15: Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
14: Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
15: Adéu.
14: Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia.
14: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
14: A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
1: A les 6 i 18 minuts.
14: I a quina hora es pondrà?
1: 21:29.
14: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
14: Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tronota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol, hi ha algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar. Per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, l'aixafuor s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pireu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la. Però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats i algunes tronades al nord i al nord-est del país.
14: Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
22: No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
14: Més amb la meva dona que amb mi.
22: Però anireu a la rua aquesta tarda.
14: Vens de blau avui expressament?
22: Absolutament.
14: Falta una mica de blanc.
22: Ja, bueno, però porto les calces blanques.
14: Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta. Dèiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
23: Se'n cansa de regatejar, eh?
24: Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el baler aquell, allà va col·locat, i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
14: El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
25: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
14: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
25: Bueno, és que ahir tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i bueno...
14: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió,
25: Un cabronàs.
26: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 27 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
2: El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de La Guaira, que és la zona més devastada.
0: Pedro Sánchez.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo
2: trato... Que compareix avui davant la plana major del PSOE després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
0: Rosa Boladeres.
4: Tenir també molt clar que aquest premi...
2: L'actriu
4: no
2: guanya
4: premi.
2: El 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 48.
2: Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme. Segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
0: El 4.
2: Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
0: I el 80.
2: Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Jalón, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
5: És un llibre escrit contra què o contra qui?
6: Bé, en realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de suplència. Perquè és
0: clar, el llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
5: Sembla que qui li toca el rebre és això tan avançant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
6: Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
0: Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes Tàpies.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, de La Vanguardia, Isabel García Pagán es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
8: Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijó i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagán, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
0: El diari El País també analitzen els duels entre Feijó i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
8: Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijó, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijó tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte o un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper tal com ja està fent, escriu i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijó no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
0: Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre a La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent. recent.
8: I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això, arriba Vox al govern.
0: A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing, o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
9: Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai al transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
7: Avui, el suplement.
0: Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Xalong i sumem l'Albert Telfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kènia amb el Xavier Aldecoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Urdal.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
11: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre al Palau de la Música Catalana acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
12: Tenim un cap de setmana increïble per davant, tí! Amb el solet, els amics...
13: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la Cindy ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
12: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
13: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Tanca els ulls.
14: Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
18: 82.988. 82988 de la sèrie 75.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Són les 9. A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: La natura ens ha recordat aquesta setmana que, malgrat tot, som un accident meravellós. Tanmateix, la petjada humana s'aguanta com un castell de cartes davant la calor, davant dels incendis o davant dels terratrèmols. La xifra de 50.000 desapareguts és esfereïdora a Veneçuela, però també ens fa pensar que, en un doble sisme d'aquestes característiques, mata més la pobresa i la manca d'inversions que el moviment de les terres. Els terratrèmols, les grans catàstrofes, ens fan fràgils i són inevitables, però el que sí que és a les nostres mans és construir una xarxa de prevencions per minimitzar les conseqüències d'un desastre natural. Donald Trump ha estat dels primers a aixecar el dit per oferir la seva solidaritat, SIC, amb Veneçuela. No és que li surti de l'ànima abraçar el poble sud-americà, és la conseqüència d'haver-li capturat el president i sentir que és un poble sota la seva tutela. Al darrere, tot de països amb governs antichavistes s'hi han sumat amb unes dosis de cinisme dignes dels temps que corren. I quan arribi demà, algú se'n recordarà dels veneçolans a qui se'ls ha ensorrat la vida?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, la Marta Monforte, l'Antoni Xalong i l'Albert Elfa. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: La Marta des de Dénia. Marta.
2: Efectivament.
0: T'estalvies que... el Comitè Federal del PSOE, veig, eh?
2: No, perquè és que a Madrid no se pot estar els caps de setmana d'estiu. És impossible. I jo procure fugir cada volta que puc a la platja, a la terreta, a estar prop de casa.
0: Doncs tot això que t'estalvies. També passarem per aquest Comitè Federal del PSOE, segurament menys hostil del que ha estat aquesta setmana per Pedro Sánchez, perquè malgrat que hi ha alguns crítics, fa la sensació que avui no en sortirà cap gran titular polític d'aquest comitè. En qualsevol cas, el Basil n'està molt pendent i també hi anirem connectant. Però el més immediat passa, evidentment, per Veneçuela, per això que també ens acompanya avui l'Albert Elfa. 50.000 desapareguts és la xifra que diu l'ONU. Les autoritats veneçolanes encara no la confirmen. En qualsevol cas, 50.000 desapareguts després de 3 nits del sisme fa pensar que la xifra de morts, que no arriba encara a 1.000 oficialment, creixerà moltíssim aquestes properes hores, eh?
3: Sí, segur. A més, una de les claus d'aquests desastres naturals és que els equips de rescat arribin el més aviat possible perquè aquestes persones desaparegudes que estan sota les runes, doncs les puguin rescatar i puguin treure-les amb vida, no? Quan passen més de 72 hores, crec que és, sota les runes, ja és més difícil trobar-les amb vida. Mhm.
0: Són les 3 del matí a Caracas, tot i així, Montse Ranera. Bon dia, bona nit.
4: Bon dia, bona matinada. Com anem?
0: Bé, primer de tot, moltes gràcies per... no sé si esperar-nos despert o és que t'has posat alguna mena d'alarma.
4: No, m'he posat una alarma però no he aconseguit adormir-me.
0: Vius a Caracas,
4: sí,
0: tu, eh?
4: Sí, a Caracas mateix.
0: Com esteu, primer de tot?
4: A casa, gràcies a Déu, tot bé. Tots bé, tota la família bé i no hem patit cap pèrdua humana.
0: Què veus des de la finestra, tu, Montse?
4: Mira, precisament estic ara mirant, veig els edificis de davant i veig un edifici que és relativament, diguem, nou, que és un que es va fer amb la construcció del que s'anomenaven les missiones vivienda, que són uns edificis que es van fer en l'època d'en Chávez per donar solució d'habitatge no propietat, sinó per poder utilitzar els habitants sense recursos i que evidentment tenien posicions polítiques a favor del govern.
0: Ha aguantat aquest edifici?
4: Ha aguantat l'edifici, però el que sí crida l'atenció és que aquest edifici que està a l'Avinguda Libertador, però no només aquest edifici, a moltes zones, hi ha molta gent que dorm al carrer, continua dormint al carrer.
0: Perquè
4: jo m'imagino que són dels edificis esperant que vinguin a revisar les estructures.
0: Què vau sentir fa 3 nits a casa vostra?
4: Mira, com a cosa rara, perquè no és la primera vegada que jo porto visquent a Veneçuela més de 40 anys i no és la primera vegada que hi ha hagut un terratrèmol. Evidentment, mai d'aquesta magnitud, però no es va sentir el soroll. I tampoc es va escoltar els gossos bordant. És a dir, no vam tenir en un principi cap sensació fins que va començar a sonar l'alarma del telèfon del meu marit. Uh-huh. I el meu marit diu, aquí passa alguna cosa greu, i només d'això ja va començar a trontollar tot.
0: Tot i així, casa vostra va aguantar, més enllà d'haver de recollir tots aquests objectes i de la tremolor, que evidentment vau notar, eh?
4: Sí, aquí sí, si els sorolls ja eren forts més que res pels vidres que anaven trencant, no? Ara és curiós que, per exemple, nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració i es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres, o sigui, mobles que a més moure'ls pesen una barbaritat i els va moure, mira, com si fossin, no. O sigui, què vols que et diguin? No es pot explicar, s'ha de viure.
0: Quines instruccions teniu per part de les autoritats 3 nits després? És a dir, la instrucció per vosaltres és sortir poc de casa, tenint en compte també els episodis de pillatge. Casa és un lloc segur?
4: Sí, casa és un lloc segur. Avui sí que nosaltres hem sortit per donar una mica de volta i perquè volíem anar al supermercat, que ens feia falta alguna coseta, i és impressionant. O sigui, jo m'he quedat així col·lapsada de veure la quantitat de gent comprant, però com si se n'és d'acabar el món. Els cotxets aquests de supermercat a rebentar de menjar, cues de gent, però han tancat tots els accessos i només hi ha un accés. Un accés d'entrada i un accés de sortida. M'imagino jo que perquè no hi hagi robaments i no hi hagi saquejos, principalment.
0: Bé, aquí ens recorda una mica aquella falera que vam tenir a la pandèmia. Evidentment no és un episodi que es pugui comparar, perquè un desastre natural d'aquestes característiques no té res a veure, però davant d'aquesta situació d'incertesa la gent intenta agafar provisions pel que pugui passar, m'imagino i suposo. Heu rebut instruccions oficials per part de les autoritats de quedar-vos a casa, de sortir? S'està parlant també de racionaments? O per on us informeu oficialment també de la situació del país, tenint en compte doncs, que Delcy Rodríguez és al capdavant, però que Donald Trump també ha estat dels primers a oferir aquesta solidaritat i que el context és el que és?
4: Clar, el problema és que les informacions les rebem principalment de les xarxes socials i ja saps que de saber quines poden ser reals i quines no són reals i qui és una persona confiable i qui no, i si hi ha intel·ligència artificial i tot això, és molt difícil. Aleshores, doncs has d'esbrinar molt, començar a mirar a veure qui ha dit això, mirar si realment és la persona la que ho ha dit o la que no ho ha dit, perquè aquí, oficialment, tots els mitjans, el que és la... tota la premsa escrita, aquí ha desaparegut des de fa molts anys, no n'hi ha, i tot el que és la premsa audiovisual i de ràdio, quasi tota, el 99%, va estar en mans de persones del govern o que estan a favor del govern. Aleshores, clar, no rebem informacions, no sabem com agafar-les.
0: Montse, dius que fa 40 anys que vius a Caracas. On vas néixer, tu?
4: Sí, a Barcelona.
0: Com és que vas marxar cap allà?
4: Ah, perquè jo havia acabat d'estudiar, tenia una tieta que havia vingut aquí en època, en l'any 57, quan encara hi havia la dictadura de Pere Jiménez, i va venir i es va quedar a viure aquí, i jo em va invitar a passar les vacances i em va semblar que aquest era un país meravellós. A més, a mi m'agrada el sol, m'agrada l'escalfor i és una forma de ser dels veneçolans molt, molt acollidora, reben molt bé les persones.
0: A què et dediques?
4: I en aquella època... Jo què em dedico?
0: Sí.
4: Actualment, jo ja vaig camí dels 65, em dedico a donar classes de català al Centre Català de Caracas.
0: Ah.
4: I
0: a gaires alumnes?
4: Home, doncs sí, tenim com 30-35, més o menys.
0: Sí,
4: ara que acaba de passar l'examen del certificat, que ha estat aquest mes de maig, s'han presentat 11 alumnes, i mira.
0: De fet, el primer que va aprendre català a Caracas devia ser el teu marit, que el tenim dormint, no el saludaré ni el despertarem, el Gerardo, però em consta que el parla la mar de bé, eh?
4: El parla força bé, aquest any s'ha presentat al B1, veurem si s'anima l'any que ve a presentar el B2. Però sí, l'entén perfectament.
0: Després de 40 anys vivint a Caracas, I després del que heu passat i viscut amb aquest doble sisme i veure com no se us ha ensorrat la casa, però sí d'alguna manera la ciutat on viviu, us heu plantejat tornar a Catalunya?
4: No. No, sincerament no. Jo, des que jo vaig arribar a Caracas, quan vaig arribar, ja hi havia una estadística que més o menys cada 50 anys hi havia un terratrèmol fort. Val? Això, l'últim terratrèmol havia estat en l'any 67, 1967, que precisament el meu marit acabava, ell és nascut a Maracaibo, i acabaven d'arribar tota la família a Caracas perquè el seu pare treballava en una petrolera i els havien desplaçat a Caracas i res, pocs mesos després d'arribar que es va haver-hi el terratrèmol del 67. És a dir, que ja estava a prop. Fa com 3 anys, una cosa així, o 4, ja no va haver-hi un força fort, però no, gent, però no va ser destructiu. Mm-hmm. Aleshores, jo em pensava que aquell era el terratrèmol dels 50 anys, però es veu que no.
0: Clar, el drama, en el cas de Veneçuela, el drama no és que hi hagi hagut el terratrèmol, que és evident que sí, que aquest és el drama, però en qualsevol cas tu saps que és una zona on això pot passar. La cosa és que els edificis no hagin rebut les inversions necessàries, com sí que ha passat al Japó, segurament, que estan doncs més preparats per situacions com aquesta. Montse, una abraçada enorme. Gràcies per fer-nos avui de corresponsal, per explicar-nos d'aquesta manera tan gràfica tot el que veus des de la finestra. Gràcies per seguir-nos, que em costa que ens escoltes des de l'altre costat de l'Atlàntic. I una abraçada ben forta també de part de tota la família del suplement.
4: Moltíssimes gràcies. I que passeu un feliç dia.
0: Per arribar a un quart d'heure del matí, ben atents a aquesta conversa amb la Montse Ranera, 40 anys a Caracas, de Barcelona, amb el Gerardo Ríos, la seva parella, el seu marit veneçolà, històries doncs, de catalans que han viscut també en primera persona com la vida que havien construït d'alguna manera estava en perill i fins i tot se'ls ensorrava. Ben atents l'Albert Elfa, l'Antoni Jalong, l'Eduard Voltes i també la Marta Monforte. A veure, primer, Albert, això és una història com tantes persones hi ha a Caracas i han viscut doncs, aquests dies amb aquesta incertesa, amb més fortuna que d'altres en funció d'on vius, no?
3: Totalment. Està claríssim que La Guaira és una de les zones més afectades o la més afectada, és on hi ha els habitatges més populars, però crec que també ha afectat a parts de Caracas, zones benestants. Hi ha un barri que es diu Chacao, que està sobre del country, i que també ha estat afectat. Per tant, jo crec que ha afectat molt més, per suposat, els edificis que no estaven preparats que no pas els que sí. Jo recordo quan l'any 2007, crec que era el 2007, estàvem a Mèxic, hi havia la febre A, i mentre estàvem allà en un edifici de Associated Press, d'AP, estàvem treballant allà, en l'oficina, i de sobte comença un mareig, i dius, em trobo malament, em deu haver passat alguna cosa, m'ha sentat malament el sopar d'ahir, i no, i llavors comences a veure que les cadires es mouen, que tot es mou i que l'edifici trontolla, no? I era com si fos de plastilina, es movia d'un bàndol a un altre, i no va acabar col·lapsant, i va acabar caient, i res. El terratrèmol va ser de 6,5, per tant, bastant gran. Mèxic, com el Japó, és un lloc que està especialment preparat i sobretot estan preparats els edificis construïts per multinacionals que ja ho fan amb ets, no? Tots els grans edificis o el barraquisme que hi ha estès per totes aquestes grans ciutats és per suposat que no tenen cap mena de protecció i és on més es pateix, per suposat. Mm.
0: Eduard, Marta, Antoni, i després també ens centrarem en tota aquesta part solidària que encapçala Donald Trump, amb totes les cometes a la paraula solidària al costat de Donald Trump. Eduard.
1: Sí, ara ho deia l'Albert i és el comentari que volia fer, és que en aquest tipus de desgràcies es posen de manifest les moltes coses, no? I una de les coses que es posen de manifest és les diferències de classe, no? Els barris pobres sempre pateixen més en les situacions de terratrèmol perquè les construccions s'han fet com s'han fet, moltes vegades sense garanties, i especialment en aquests països on les normatives, etc., no són tan estrictes com les que tenim aquí a Europa. Suposo que quan es pugui fer el mapa, diguéssim, dels morts, els desapareguts, i es pugui superposar amb el mapa de la pobresa a Veneçuela, doncs veurem coincidències que cridaran l'atenció. Això és a Veneçuela així, és a tot arreu on passen aquest tipus de desgràcies. Normalment les classes baixes o populars, humils, estan menys protegides per aquest tipus d'esdeveniments.
0: Marta.
2: Sí, jo a banda de que han dit els meus companys, hi estic d'acord, perquè al final la diferència de classe és la diferència entre estar viu o no estar-lo. També destacar que no n'hi ha cossos de seguretat que els paguen molt malament, que la gent està tenint que anar, voluntaris, gent jove, gent major, qui siga, a ajudar, a tractar de fer tot el que se puga en una xarxa de solidaritat bestial que normalment sol passar en aquests casos, no? Que la gent és qui s'alça també per intentar fer qualsevol cosa per ajudar. A banda d'aquestes coses, que jo crec que són claus per entendre moltes voltes com se reacciona a una catàstrofe d'aquesta mesura, crec que és molt clau també el que ha dit la Montserrat de, a banda de patir tot això, no te pots fiar del que te diuen les autoritats, i això és terrible. Quan en un moment d'incertesa bestial necessites certeses i no les tens, t'has d'informar a través de les xarxes socials o has d'intentar entendre el que està passant sense saber si el que t'estan dient és cert, no ho és, la intel·ligència artificial, dia ella, i això també jo crec que és clau en la nostra feina, la dels periodistes, tractar de donar ànims o intentar donar seguretat en un moment que ningú la té. Aleshores, jo crec que en aquest cas és molt complicat perquè en Venezuela, per exemple, no se pot tindre corresponsals o és molt complicat accedir a determinades zones, i ahí és on se demostra també doncs, la importància del periodisme i de tindre bones fonts d'informació també dintre del país, no? I això ja no ho tenen ja des de fa temps, jo crec.
0: Jalong.
5: Bé, hi ha llocs exposats al món que se sap què passaran aquestes desgràcies, se sap què passarà al Japó, se sap què passarà a San Francisco, se sap què passarà a Veneçuela. Vull dir, no podem alegar sorpresa. Ja estan els creuaments de plaques tectòniques i el que pues, fins que no es mouen les plaques tectòniques no passa res, i el dia que passen les plaques tectòniques, doncs, correm-hi tots. San Francisco i el Japó estan preparats perquè tenen unes societats desenvolupades, perquè s'han pres les mesures oportunes, perquè són societats ben organitzades. Veneçuela no és el cas. I clar, l'altre dia, veient les informacions, veia una senyora que criticava la manca de resposta governamental. Resulta que Veneçuela té un dels exèrcits més nombrosos de l'Amèrica Llatina, tenen molts militars, però no veuen ni un militar aquests dies. Perquè a què s'ha constituït l'exèrcit veneçolà, i això ens pot sonar als catalans? És un exèrcit contra la gent. És un exèrcit per reprimir tots aquells que vulguin canviar el sistema que ells en diuen bolivarià. Molt bé, però resulta que quan es necessiten braços i quan es necessiten eines, camions, grues, no hi són. Bé, pot ser que siguin més propicis a la repressió i més favorables a ajudar la gent quan li fa falta, no? I després, clar, aquí l'únic que funciona és la solidaritat local, però la solidaritat local consisteix en uns braços que intenten aixecar pesos de 2.000 quilos, i això no hi ha braços suficients per fer-ho. Per tant, es necessita la solidaritat internacional, i aquesta va com va i en funció dels interessos de cadascú.
0: Aquesta solidaritat internacional fa que hem vist aquests dies imatges que fa 6 mesos eren impensables, com que els Estats Units agafessin la iniciativa per salvar el poble veneçolà de qui Donald Trump ara se sent una mica seu per la tutela d'haver-li capturat, suposo, el país. Albert, què juga aquests dies Delcy Rodríguez, tenint en compte que ella és una xavista de pedra picada, però és l'escollida per Donald Trump per portar a terme aquest període de transició?
3: Mira, quan hi ha aquests desastres naturals, quan hi ha aquests problemes en els països, amb el que menys es pensa és en eleccions. I, per tant, Delcy Rodríguez, no puc dir que li hagi anat bé, ni a Donald Trump, per suposat, tampoc, no? Però segur que s'aguantarà molt més en el càrrec perquè no es poden ara. La prioritat no és anar a eleccions, com potser ja no era abans, tampoc, eh? I d'altra banda, en la solidaritat internacional, hi ha una de les coses que ens ha explicat la Montse, que deia que van rebre un missatge al telèfon, no?, dient que s'acostava un...
0: Alguna alerta en alguns telèfons mòbils, sí.
3: Doncs pensa que les alertes, els avisos, els va enviar el sistema d'alertes sísmiques d'Android de Google i les va enviar en anglès a tota la població de Venezuela. Clar, tornem a entrar amb lo de les classes socials, no? La majoria de la gent de La Guaira no tenen ni idea de l'anglès i es van trobar de sobte amb un missatge allà que deia no sé què, que no l'entenien, no? Clar, una funció que tradicionalment corresponia a l'Estat, doncs ara depèn d'una empresa nord-americana, no?, privada. Això també és una diferència substancial amb el que podia haver estat abans, no? I després l'Estat, aquests països trencats per la corrupció, per l'abandonament, per l'assetj internacional, sobretot als Estats Units, doncs fan que els recursos siguin, tot i que tenen uns recursos naturals increïbles, incommensurables, com és el petroli que té Venezuela, que és les principals reserves de petroli del món, a nivell... no es tradueix en benefici de la població. S'utilitza aquest petroli per pagar el deute. Els creditors del deute, ara també veient el problema que hi ha amb el terratrèmol, estan recordant que se'ls ha de tornar aquest deute. Creditors com la Xina, com fons d'inversió, com fons de pensions nord-americans. Per tant, és un país que està situat en un moment horrorós de la seva història.
0: També és una oportunitat per moltes empreses americanes que aspiraran a reconstruir aquest país. Sí. Vull dir que aquí els americans també en poden fer negoci. Donald Trump també ho sap, és un especialista en això. Per tant, suposo que aquest primer d'aixecar el dit i dir escolta'm, nosaltres hem vingut aquí a salvar-vos, s'ho cobrarà reconstruint el país.
3: Sí, les reconstruccions acostumen a ser el gran negoci de les guerres i dels desastres. La reconstrucció d'Ucraïna, la de Gaza, que ja tenen preparat aquell pla per fer-hi un resort, i ara la de Venezuela. Aquesta ajuda urgent decretada per Donald Trump crec que són 150 milions de dòlars, que tampoc és res de l'altre món, que suposo que tampoc no serà massa ostentosa l'ajuda per contentar els seus seguidors del Make America Great Again, dels del MAGA. Doncs aquesta ajuda servirà, entre altres coses, per aplanar el camí perquè les empreses nord-americanes puguin anar a Venezuela a reconstruir el que s'ha fet malbé, no?
0: I darrere de Donald Trump hem anat veient també tot de governs de països llatinoamericans i sud-americans oferint també aquesta solidaritat, països tradicionalment antixavistes, amb governs antixavistes, Milei, no? També és evident que tot aquest continent està fent un viratge cap a la dreta i l'extrema dreta, i bé, com que Trump ha marcat el camí, tots correm i tots al darrere.
3: Sí, a més, oferir la solidaritat és molt fàcil i és molt cristià i és molt adient en els moments de que algú està patint al teu costat, no? I llavors són moments per llimar diferències, per no mirar colors polítics i per utilitzar paraules grandiloquents. Però després, a l'hora de la realitat, vés a saber, no? L'ajuda que pot enviar Milei o l'ajuda que pot enviar Xile o tots els governs d'extrema dreta que hi ha ara a Iberoamèrica, que pot consistir en un equip de rescat o pot consistir en paraules buides en un discurs a la televisió i l'hermandat entre los pueblos iberoamericanos.
0: Eduard, Marta, Jalón.
1: Sí, ha sigut curiós perquè en la intervenció de l'Antoni i de l'Albert Venezuela era un règim bolivarià i en l'altre era un règim titella dels Estats Units, diguem-ne, no? Jo estic més amb la interpretació de l'Albert. De la nit al dia, Venezuela va passar a ser un règim titella, els mateixos responsables. Això et parla de fins a quin punt de la corrupció moral, diguem-ne, dels que manaven a Venezuela i continuen manant, no? i és que amb una simple intervenció segrest, abducció, digue-li com vulguis, del president, els mateixos passen a actuar a les ordres dels Estats Units, no? En qualsevol cas, el terratrèmol ha passat en un país que avui és un règim titella i de l'òrbita dels Estats Units, i per tant és lògic que els Estats Units intentin demostrar que si ets que si t'alinees amb ells, doncs ja et passa una desgràcia, és més fàcil que, vaja, que en surts beneficiat, diguem-ne, no? Del seu suport, etc. Veurem fins on arriba Donald Trump i veurem fins on arriba l'ajuda, diguem-ne, de caràcter polític, no? De dir, ei, ara esteu a la nostra òrbita i per tant us protegim, i veurem o quan comença el negoci, el negoci de la reconstrucció.
0: Marta.
2: Sí, jo crec que també és interessant veure com Estats Units i l'administració Trump, que durant aquesta etapa especialment, però també l'anterior, ha restringit brutalment l'ajuda a l'exterior i ha fet aquesta crida America First, America entenent com Estats Units, evidentment, no com el continent. Nosaltres som prioritaris, ens hem de fixar en el que fem nosaltres, l'individualisme, etc. Ara està aplicant la doctrina Donrow, que és intentar utilitzar Amèrica Latina com a esfera d'influència per guanyar posicions també de cara al context geopolític actual, i ara, en aquest moment, és quan s'hi diu que actuarà i que ajudarà, i veurem això en què se traduís, i com quan s'esmenen catàstrofes naturals tothom parla d'esta generositat, solidaritat, però quan Estats Units té, per exemple, a països com a Cuba, amb un bloqueig que fa que els seus ciutadans pràcticament no poden fer absolutament res, a banda de les polítiques del seu país, no dic que no, però això no cap tipus de solidaritat, i fins i tot s'ho mereixen per tindre els governants que tenen. Doncs això jo crec que evidentment evidencia la incoherència, la hipocresia que n'hi ha moltes voltes en les relacions internacionals, i de com ara, perquè li interessa a Delcy Rodríguez, sí que trasllada aquest missatge, però crec que haguera estat molt diferent si la situació fora com fa 2 anys, no? I encara estiguera, o fa un any, Maduro al poder i les relacions no foren les que són actualment. Aleshores, evidentment, n'hi haurà negoci, perquè és el que busca l'administració Trump sempre.

0: La Marta diu, perquè els Estats Units el que busquen és influència, diners i poder, com totes les grans potències. O és que la Xina, l'Àfrica no ha anat a buscar influència, diners i poder? O és que ajuda els pobles africans perquè s'ha tornat generosa de cop la Xina? O és perquè tenen matèries primeres que interessen per la tecnologia del futur? Totes les grans potències, i Rússia perquè ho ha deixat de ser, busquen influència, diners i poder. Posar sempre la càrrega contra els Estats Units és amable i ben rebut, probablement, però és fals. Totes les grans potències tenen la mateixa manera d'actuar. I, clar, diu, bueno, és un país que està assediat per la corrupció, sí, sí, i pel sectarisme i per la negació dels drets humans, perquè hi havia presons polítiques, que ara s'ha descobert. I, per exemple, també serà molt interessant amb tot aquest tema veure com negociava el senyor Rodríguez Zapatero amb el règim chavista, perquè no em va treure gaires de la presó. I presons n'hi havien amb polítics, eh? Per tant, bé, aquí hi ha moltes coses, perquè, clar, diu, traurà molts diners a la reconstrucció, sí, invertirà molts diners a l'Iran i en procurarà treure dels altres. Vull dir, això és el món dels negocis. I després que la solidaritat és molt cristià, sí, i que duri, perquè és l'únic que queda quan no hi ha res més.
1: Però està molt bé, home, que cadascú hi pugui dir la seva. Primer, l'Elfa, Voltes i Marta.
2: No, jo crec que tens raó amb això, eh? De que totes les superpotències el que volen és treure el màxim profit de les inversions que fan o dels països on intenten controlar. El que passa que depèn de qui mana en aquesta superpotència, que aquestes inversions són més salvatges, més cruels o menys. Si més no políticament, si més no de cara a l'exterior, no? Vull dir, amb altres governs republicans o demòcrates, fins i tot dels Estats Units, la situació doncs era molt diferent. Amb el Donald Trump és un govern sense complexos, és un govern on diu el que ells creuen que han de dir pel seu nom, que moltes vegades són bejanades o animalades, o l'expressió del capitalisme més salvatge, i això és el que els fa diferenciar, no? I a Venezuela, doncs, pot ser la presidenta encarregada, però està claríssim que és encarregada per Donald Trump. Els chavistes no tenen res a dir amb que si és encarregada o no és encarregada. I el que passa que és un pacte amb els Estats Units per continuar amb un chavisme soft que vagi aguantant la situació i que sigui obedient.
1: I recordem que Trump no volia Maria Corina Machado, entre altres coses, segurament perquè era una dona que li feia una mica d'ombra, perquè ella sí que va tenir el Nobel de la Pau. Digues, Voltes.
3: Bueno, dues coses. Una és que, fixeu-vos, que fa un any a Venezuela manava a Chávez i era...
0: No, Maduro.
3: Perdó, Maduro. Disculpeu. Maduro era un règim considerat hostil als Estats Units, i a Colòmbia Gustavo Petro. I són dos països veïns, dos països del Carib, i avui tenim que ha caigut a Maduro, i que Venezuela és un règim titella ja de Donald Trump, i el Colòmbia ha guanyat l'ultradreta. Per tant, els plans d'Estats Units al Carib s'estan executant segons el previst, i les coses li van bé a Donald Trump. Respecte a per què posem moltes vegades més l'èmfasi en els Estats Units, Antoni, tenim tota la raó, com tens, de quin és el comportament de les superpotències. Jo diria que probablement és perquè els Estats Units són l'única superpotència que històricament ha volgut representar no només poder, sinó valors. Els xinesos no ens volen exportar els seus valors. I no volen representar idees superiors, diguem-ne, no? I, en canvi, els Estats Units sí que han agafat aquest paper. I, per tant, les contradiccions se'ls hi veuen més. En el règim xinès, diguéssim, de contradiccions poques entre el discurs i els fets. En els russos, poca contradicció entre el discurs i els fets. Els Estats Units han agafat un paper al món, diguéssim, d'això, de valors, democràcia, llibertat, etc., que han estat especialment contradictoris amb els fets, no? I això és probablement allò que crida més l'atenció.
1: Marta Monforte, breu, sisplau.
4: Sí, jo només per contestar

0: Antoni, que jo sàpiga i que a mi me conste, el president xinès no ha segrestat el president de Taiwan, que jo sàpiga. O, per exemple, no Putin, perquè potser no pot fer-lo, tampoc ha segrestat el president d'Ucraïna. Aleshores, per a mi és important ficar el focus en els Estats Units, a banda de perquè el dia de l'Eduard, perquè té una suposada trajectòria internacional que ens fa sospitar de moltes de les decisions que pren, i aquesta que ha pres en Venezuela evidentment no és naïf i té un objectiu, i crec que l'objectiu és clar i que qui ho patirà més i com ho patia abans, que jo no tinc cap tipus d'afinitat pel règim xavista, és el poble venezolà. Però pensar que amb Donald Trump això s'acaba és evidentment, jo crec que estar fora de la realitat.
1: Xina té diversos protectorats, tampoc farem la llista, perquè, clar, això de que uns més que els altres... D'altra banda, jo no he vingut aquí a defensar Donald Trump. A mi m'interessa molt poc Donald Trump. Em sembla un excèntric, em sembla una persona que ha posat en marxa això de la prioritat nacional, que ara en parlem tant aquí, però la prioritat nacional és el MAGA. Això es defineix així. Ara, a mi el que em fa llàstima, perquè jo he viscut als Estats Units, és que els Estats Units ens van salvar a la Segona Guerra Mundial. Sense la seva intervenció...
2: I els soviètics, no, amic.
1: També, però els americans també.
2: Sí, sí.
1: I els americans, bàsicament, a l'Europa occidental...
2: Bàsicament una pinça,
1: I els soviètics
2: eh?
1: A l'Europa oriental.
3: Però els hi va costar,
1: Però els hi va costar, però ho van fer. I els hi va costar vides humanes, i els hi va costar recursos, i, evidentment, ells van agafar el protectorat de l'Europa occidental. Això, com els altres van agafar el protectorat de l'Europa oriental, fins que es va ensorrar tot el sistema. Ara, no m'agrada aquesta derivació dels Estats Units cap a la prioritat nacional i cap a l'absoluta pèrdua de valors. Però és el món occidental el que està caient les seves pròpies contradiccions.
4: 9:45 del matí. Puc fer una pausa? O voleu fer algun apunt històric més? De... Sí? De com va acabar la... No, i tant, no, m'encanta. Per això.
5: Comencem amb el terratrèmol de Venezuela.
4: Fa 10 minuts que m'estan demanant els anuncis. I jo estic allargant això perquè veig que teniu... Bueno, perquè està funcionant. Ara tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau! Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Angie Ange!
16: Ho veus?
17: Okay.
16: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
18: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
3: I el mític Encara Messi,
4: Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
8: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
14: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
16: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
5: Et demanarem fer mates!
6: El suplement,
16: dissabtes i diumenges des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. A Veneçuela ja hi ha 50.000 desapareguts, segons l'ONU, 3.000 ferits i almenys un miler de morts. Són xifres que aniran creixent aquestes properes hores, sobretot les víctimes mortals i també els ferits. Camí de Veneçuela, a aquesta hora, a punt d'agafar l'avió des de Madrid, una expedició de bombers catalana. L'inspector Oriol Corbella és el cap d'aquesta expedició. Inspector, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: A punt de volar, suposo.
11: A punt de volar. Estem aquí a Barajas, hem arribat, hem carregat ja tots els equipaments i tots els materials i ara doncs, ens dirigim cap a dintre i cap al migdia o així, sortirà l'avió i directes cap allà.
4: Amb quines intencions? Quina feina hi fareu?
11: Doncs nosaltres anem cap allà a sol·licitud de Veneçuela d'aquesta capacitat i en resposta de la Unió Europea dintre del marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I és un mòdul que és habilitat específic per el que són les avaluacions estructurals. És un equip petit en què hi ha 7 experts en estructures, que el que farem serà doncs, avaluacions estructurals dels edificis, doncs, valoracions dels estats d'habitabilitat, del nivell de risc que tenen, de la seguretat de les estructures. Llavors, això serveix també a tots els, com a suport a tots els equips que estan desplegats, els equips USAR, en monitorització dels riscos per poder realitzar les maniobres d'extracció de les persones que encara hi ha atrapades i de recerca de les víctimes i que hi hagin cada sota la runa.
4: Han passat 3 dies, ja 3 nits, des dels 2 sismes. És massa tard per trobar gent en vida sota la runa?
11: Tenim experiència de que depenen molt també de la tipologia d'estructura. Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs encara es poden trobar persones en vida i en qualsevol cas hi ha molta feina. De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat, però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport en tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse i saber doncs, que això també ho fem nosaltres, doncs, tots els càlculs de disseny i càlcul de tot el que són els apuntalaments per assegurar aquesta habitabilitat i també certificar o dir a veure si aquests edificis quin nivell de risc tenen de col·lapse estructural.
4: Tenint en compte que Veneçuela és un país sota la tutela de Donald Trump, a vosaltres qui us tutela per fer els treballs de rescat allà dins?
11: Nosaltres ens tutela, o sigui, anem com a Unió Europea, perquè al tenir el mòdul, nosaltres estem habilitats com a mòdul de la Unió Europea des de gener d'aquest any per a aquesta específica tasca. Llavors, nosaltres som activats a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i ens donem resposta als requeriments, les prioritzacions que ens dona la Unió Europea, que està en contacte amb el govern de Venezuela i les necessitats que tenen ells respecte a l'ajuda internacional que necessiten.
4: Us consta si entre els espanyols desapareguts hi ha algun català?
11: Jo no tinc informació respecte a això.
4: És l'inspector Oriol Corbella, cap de l'expedició de bombers que marxa avui cap a Veneçuela. D'aquí unes hores aquest avió que se'n va des de Madrid per fer aquestes tasques de rescat. Gràcies, bona feina i bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Un minut per 3:15 del matí, on també potser necessiten bombers aquest cap de setmana, és el Comitè Federal del PSOE. És un dels focus informatius d'aquests dies, d'aquest cap de setmana. Seguint-ho de ben a prop, i tenim l'Alba Gil. Alba, què tal? Bon dia.
18: Molt bon dia.
4: Pedro Sánchez que reuneix aquest comitè federal enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències amb els crítics. A veure, Alba, com es preveu això d'avui?
18: A veure, aquí a Ferraz confien que avui la majoria de barons i dirigents territorials, com és habitual també, tancaran files amb l'estratègia de Pedro Sánchez, tot i que, recordem, els fronts judicials aquest any s'han multiplicat. Al Congrés cada vegada són més els socis que demanen eleccions i moltes de les mesures de control intern que es van anunciar ara fa un any encara no han entrat en vigor. De les poques veus discordants serà també, com és habitual, la del president de Castella-La Manxa, García Page, tot i que les seves queixes no amoïnen a la direcció del PSOE. Això sí, el debat que segurament estigui més viu serà el del calendari electoral, perquè Sánchez ja ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, és a dir, que no farà coincidir les generals amb les autonòmiques i municipals de maig, però el que no ha fet és aclarir si seran abans, i això és el que demanen molts càrrecs perquè no volen patir el desgast. Recordar també que l'últim comitè federal va ser tot just fa un any, quan acabava d'esclatar el Castellón i, per tant, el partit estava noquejat, i aquest any ho fa també amb altres casos, com el cas Leire o la investigació a Zapatero, que caldrà veure si ressonen avui aquí a Ferraz.
4: Doncs aquest és el context en què arriba aquest comitè federal. Amb l'Alba Gili anirem connectant al llarg d'aquest suplement. A quina hora comença això, Alba?
18: Això comença a 2:15 i està previst que cap a les 10:55 comenci a parlar Pedro Sánchez.
4: Doncs també l'anirem seguint. Gràcies, Alba. Fins ara.
18: Fins ara.
4: 10:15. Antoni Gelong, i volies dir la teva també amb els bombers de Ferraz.
1: Sí, jo crec que avui no necessitaran bombers. Algun boca a boca, potser...
4: No creieu però... que serà prou plàcid, això, avui, per Pedro Sánchez, tenint en compte les setmanes de les quals ve?
1: Mira, no hi ha res que uneixi més i doni més tranquil·litat que tenir el poder o tenir aspiracions a arribar-hi. Això calma a tots els crítics d'una manera substancial. Si tinguessin la sensació que poden perdre el poder d'una manera immediata... potser hi hauria discussió. Per això la discussió està amb el calendari electoral. Perquè diuen els barons i els alcaldes, els presidents de comunitats autònomes o alcaldes, que n'hi ha molts de socialistes, diuen no ens posi vostè primer o posi suficientment lluny perquè no ens arribi la bufetada primera a nosaltres, no? I jo crec que és el que pretenen, que hi hagi primer eleccions generals i després eleccions autonòmiques i municipals on toquin. Però jo crec que és l'únic debat que tenen, i és un debat estrictament de possibilitats de poder. No estem parlant de grans valors avui aquí.
4: Marta, sobre aquest calendari electoral, aquests dies hi ha moltes especulacions. Molta gent que en sap posa la mà al foc que almenys les eleccions generals anirien cap al mes de març, tenint en compte que les municipals són al maig.
0: Sí, jo justament ahir parlava amb una font de Moncloa, de l'equip del president Sánchez, i no em confirmava 100%, perquè ja sabeu que això dependrà també moltes coses, però sí que em parlava d'aquesta data de març, com la data que hi veia més plausible, especialment per la promesa que ha fet el PNB de no coincidir o no fer coincidir amb les municipals i autonòmiques, bueno, en el seu cas només d'Euskadi, només municipals, i perquè pensen que d'aquesta manera l'explicació que em donava és que s'arribaria amb un govern en funcions encara a les municipals. És a dir, no s'hauria constituït el nou govern, clar, i ahí està l'amenaça de que la dreta i Feijóo i Vox tinguin majoria, la que no van tindre el 2023, i puguen pactar, que això tenen tots clar, què passarà. I a banda, Feijóo, últimament, en les últimes entrevistes que ha fet, ha deixat clar que si necessita que Abascal siga dins del govern i que arriba a la Moncloa, hi serà. La qual cosa no havia fet fins ara. Fins ara havia mantès la posició de doncs jo vull governar en solitari, però ja se veurà, però tal. I ara ha dit, bàsicament, que si es necessita, entraran, com ho estan fent, a les autonomies en les que el PP i Vox també sumen. Aleshores, jo crec que això és una amenaça, que saben que és real i que la tesi és aquesta a dia d'avui, que març és com la data que, a més, pot també ajudar o no als alcaldables i als presidents autonòmics de cara a aquesta campanya electoral de maig de l'any que ve.
4: Eduard.
5: A veure, jo, la meva opinió és que si pensa més en el partit, si pensa més en el PSOE, convocarà les eleccions espanyoles abans de les municipals, que és el que li està demanant al partit, diguem, el que està demanant alcaldes i presidents autonòmics, etc. I si pensa més en ell, les convocarà després. Per què dic això? Perquè si hi ha eleccions municipals i autonòmiques i com es preveu hi hagi, diguéssim, una ventada ultra, no?, de PP-Vox, que es facin amb els governs de les principals ciutats, de les autonomies, etc, a través de coalicions PP-Vox, es farà molt més creïble el marc que Pedro Sánchez necessita per mobilitzar l'esquerra en les eleccions generals, que és que ve l'ultradreta. Val? És a dir, la visualització dels pactes PP-Vox a tota Espanya, en els municipis i a les autonomies, és un escenari que a ell li va bé per mobilitzar l'esquerra a posteriori. I va dir, escolta'm, o guanyem la Moncloa, o tornem a guanyar la Moncloa, o si no, ho tindran tot aquesta gent. Tindran els municipis, tindran les autonomies i, a més, tindran el govern d'Espanya. I, per tant, crec, i com que jo tendeixo a pensar que Pedro Sánchez sempre pensa només en ell, si jo hagués d'apostar ara a cegues, diguem-ne, apostaria que la convocatòria serà a posteriori.
4: El Feijalón.
20: Jo potser més que comentaris us faria preguntes, vosaltres que hi enteneu una miqueta més. Jo no crec que sigui el dia avui de que el PSOE decideixi si canvia de líder o no, i que Pedro Sánchez ha de demostrar que encara controla el partit i que continua sent electoralment més útil que qualsevol altra alternativa interna, no? I aquesta teoria que hi havia de que s'estava intentant que canvi... De fet, Junts ho demanava l'altre dia, no?, en el Congrés, que canvies el líder, com fan els britànics, el líder del PSOE, per un una miqueta més suau, més pactista, que fos capaç de pactar amb el PP a l'alemana, com fa l'SPD amb la CDU, amb l'excusa d'evitar Vox en el govern. Creieu possible això?
4: Marta.
0: No, jo no ho veig per a res, perquè a més el PSOE ho ha descartat des del primer moment. I a banda, el Partit Popular el que diu i el que trasllada és que ells no volen candidats de palla, com li s'anomenen, i que en una eventual moció de censura hauria de ser Feijó i només Feijó qui es presente, perquè això també minaria la seva autoritat dintre del Partit Popular i ja no és que, diguem, tinga problemes, perquè al final té lideratges al seu voltant, cosa que no li passa tant al Partit Socialista com el d'Ayuso, el de Juanma Moreno, per exemple, i molts més, que li poden fer la competència ahir. Ell no governa en cap lloc. Aleshores, tampoc se pot permetre, entenent en el PP, un candidat alternatiu que no fora ell, encara que siga per a convocar eleccions, perquè ahir també se minaria la seva autoritat interna en el Partit Popular. Aleshores, jo crec que aquesta via està molt tancada. Almenys ara.
4: Xalong.
1: Jo entenc el que l'Eduard deia sobre si predominarà el que ell creu o el que al partit li interessa. Però ell ha fet un moviment que a mi m'ha deixat una mica descol·locat, perquè diu, presentaré pressupostos, cosa que no ha fet durant 3 anys.
4: I llavors, és el seu programa electoral.
1: Sí, presentar pressupostos. Per tant, es presentarà al setembre, que és quan la Constitució... Ara que diu que la Constitució diu 4 anys, la Constitució també diu que els pressupostos s'han de presentar al setembre. Llavors, això anirà a discussió al desembre, no els aprovarà, evidentment, i per tant tindrà l'excusa per dir, escolti, jo ho he intentat, i els pressupostos seran el seu programa electoral. Jo vull fer tot això i aquests no em deixen. I per tant, jo crec que el Partit Nacionalista Basc i Junts no estan disposats a anar més enllà d'aquest any, però bueno, si això al desembre es convoquen eleccions generals, pel febrer o al març, doncs tothom salva una mica els papers. Ell ha presentat uns pressupostos que havia dit que els presentaria, els dolents li tumben, es presenta com la víctima dels dolents que li han tombat, i després, clar, el problema és que aquí no som ni britànics ni alemanys. Llavors, a l'interior dels partits, el líder és el líder, i pobre del que es belluga, perquè t'envien a fer unes autonòmiques i quedes el quart, i després i tampoc som alemanys, perquè Feijó i Sánchez tenen una inversió personal difícil de pair.
4: I Marta, com tenim l'operació Rufián? Perquè l'èxit de Pedro Sánchez també passa perquè no només el PSOE resisteixi l'embestida, sinó perquè l'esquerra espanyola, ja es digui Sumar, ja es digui Podem, ja es digui front d'esquerres, sumi per algun lloc.
0: Doncs ell el que va proposar el divendres passat a l'acte que va fer en Oltra a València, precisament, que jo hi era, és un front però només a Catalunya. I encara que aquesta operació no compta amb l'aprovació de Junqueras ni de l'elecció d'Esquerra Republicana, però ho va acotar només a Catalunya. És a dir, a ell li agradaria ser el candidat d'una eventual candidatura en el que estiguera Podem, estigueren els comuns, estiguera la CUP, però bueno, això jo crec que és massa...
4: O sigui,
0: massa...
4: això, però només a Catalunya.
0: Només a Catalunya. Això ho ha concretat.
4: O sigui, un front d'esquerres a Catalunya, evidentment amb Esquerra Republicana dins, i amb Gabriel Rufián de cap de cartell, però també sumant tot l'espai dels comuns...
0: Exacte. I ell s'oferís a canvi també a que, per exemple, si no es presenta Podem a Catalunya, que no ho va fer les últimes autonòmics, per exemple, ell va fer campanya amb Irene Montero, a on ella vulga, a Madrid, per exemple. O, en el cas de València, el mateix amb Mònica Oltra i amb Joan Ribó. I va fer campanya a Alacant, va intentar mobilitzar. I també, a banda, ahir intentaria clavar, en el cas del País Valencià, a Esquerra Republicana del País Valencià, que no tenen molta estructura i són poquets i no han entrat mai a governar, doncs, en una de les llistes electorals. Però, de moment, ell ho ha acotat només a Catalunya i encara així no tinc jo molt clar que puga eixir endavant.
4: 30 segons. Sé que he obert un nou meló, però 30 segons.
5: No, home, jo la pregunta que faria és al Gabriel Rufián en nom de qui parla. Perquè si en nom del seu partit, segur que no.
4: En nom d'ell, no?
5: Ja li han fet servei. I, per tant, és una proposta d'una persona i ja està.
1: Al joc de la oca hi ha un moment que caus el pou i no en surts.
4: 4 minuts per les 10 del matí. Albert Elfa, moltes gràcies. Fins aviat, tornarà aviat l'Albert Elfa, com sempre. Antoni Xalong, Eduard Voltes, Marta Monforte, un plaer. Que tingueu bon dissabte.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
4: Fem una pausa, Maica Navarro al suplement, i després avui també passarem per Washington, allà ens espera la Lídia Heredia, i a més també la història d'amor d'una sommelier com és Meritxell Falgueres i l'escriptor Daniel Sánchez Sallés. També una història atípica que avui ens venen a presentar aquí al suplement. Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
21: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
22: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
23: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
24: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
25: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
27: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
26: De veritat?
27: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
28: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent, i l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
29: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
30: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
31: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
32: Sigui
31: bon
32: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
31: Denuncien l'excés de burocràcia...
33: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
34: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
33: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
31: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
33: I de la resta del món.
31: Pendents de la cimera internacional...
33: Faci el temps que faci.
35: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
33: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
36: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
37: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
36: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
33: Cada dissabte a les 11 de la nit...
37: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
33: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
38: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits
1: i te'ls explica.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
1: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
6: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
1: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
9: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
11: Trescat Info.

0: Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc decretat fa 10 dies. Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha respost amb una ofensiva contra objectius nord-americans. A Veneçuela, els equips de rescat treballen a contrarellotge per trobar supervivents del doble terratrèmol. El balanç provisional és de gairebé 1.000 morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les feines dels equips de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària. A Catalunya, 15 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar Tiana al Maresme. L'incendi està controlat i ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Targa, a l'Urgell i a la Franja. Els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. En clau política, el PSOE reuneix el Comitè Federal del partit 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança per la successió de casos de corrupció. S'espera que Sánchez doni explicacions de la delicada situació del partit, tot i que no s'esperen grans crítiques per part dels barons territorials. I en marxa el Congrés del Partit Popular de Catalunya, convocat amb 4 anys de retard. Alejandro Fernández serà reelegit per encapçalar el partit, però encara no se sap qui serà el futur secretari general. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i també cinema. Al País Valencià, a les escoles, continuen els problemes amb el català. Els pares que matriculen els fills per començar infantil 3 aquest setembre no poden escollir la llengua d'escolarització. D'aquesta manera, més de la meitat de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. I avui i demà no hi ha servei de tren de la línia R11 de Rodalies entre Girona i Figueres. És per unes obres de millora que es fan al pont ferroviari sobre el riu Ter a l'altura de Flaçà. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera.
1: Esports. La selecció espanyola ha superat l'Uruguai per 1-0 al Mundial i es classifica com a primera de grup. Ara els espanyols s'enfrontaran als setzens contra Àustria o Algèria. I aquest dissabte, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
0: Pel que fa al temps, sol i calor intensa. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda, amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Encara es podran assolir els 39 graus a les comarques interiors de Girona i al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Ara són les 10 i 3 minuts. Aquesta hora us informa Jordi Tenes. Augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació estúpida, diu, de l'alto el foc, i el seu vicepresident, J.D. Vance, ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre els dos països que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos. Iran denuncia una flagrant violació de l'acord després dels atacs nord-americans, explicava el Ministeri d'Assumptes Exteriors iranià. I el govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i la coordinació dels equips d'emergència. Avui la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, escridassada quan ha visitat la zona més devastada, ha agraït la feina dels equips de rescat i ha assegurat que la prioritat del seu govern és trobar supervivents entre la runa.
3: Y lo más importante, lo más estratégico, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: De moment, el doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé 1 miler de morts i 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000, una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. Anem cap a l'Amèrica Llatina, corresponsal Joan Biosca.
4: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia-la-Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
5: Una réplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
4: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
6: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
4: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
0: Gràcies, Joan. I avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella, el cap de l'expedició, ha explicat al suplement a Catalunya Ràdio que, tot i que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
7: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: El suplement també ha parlat amb una catalana que viu a Caracas des de fa 40 anys i que dimecres era a casa seva en el moment dels terratrèmols. Ha explicat així com ho va viure.
8: Nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració, es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres. Què vols que et diguin? No es pot explicar. S'ha de viure.
0: També ha dit que a la capital els supermercats estan saturats, amb moltes persones fent cua i comprant per si hi torna a haver rèpliques dels terratrèmols. Les Nacions Unides calcula que hi ha 6,7 milions de persones afectades per aquests terratrèmols a Veneçuela.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir l'incendi de vegetació forestal que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme. L'incendi està controlat, ha afectat unes 48 hectàrees i ara els bombers treballen per controlar punts calents i fumaroles. El foc no ha causat danys a cap persona ni a cap habitatge. L'incendi va tenir 4 focus diferents i va obligar a confinar durant unes hores 4 municipis. Els Mossos han detingut una persona a qui diversos veïns van apuntar com a presumpte autor del foc. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Targa, a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. Els agents rurals van apuntar a una avaria de màquina com a possible origen del foc. I a la Franja, els bombers treballen per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers concentren els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins de Peralta de Calassanç podrien tornar avui a casa si l'incendi evoluciona favorablement.
2: Fresca Info. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
9: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info.
0: Les 10 i 10 minuts, els casos judicials i els mals resultats de les últimes cites electorals marquen l'arrencada del Comitè Federal del PSOE d'avui. Pedro Sánchez donarà explicacions sobre la delicada situació que viu el partit, tot i que no s'esperen grans crítiques per part dels barons territorials. A Madrid hi tenim l'Alba Gil.
11: Tot a punt perquè arrenqui aquesta primera gran reunió interna de l'any que arriba en plena tempesta política i judicial pels casos que assetgen el PSOE. L'any passat es va celebrar quan tot just havia esclatat el cas Cerdán amb el partit noquejat i aquest any també cuejant el cas Leire o la investigació a Zapatero. L'objectiu d'aquest comitè federal és preparar la maquinària de cara a les pròximes generals després de les desfetes electorals dels últims mesos. Des d'aquí, des de Ferraz, s'espera que els barons i els dirigents territorials tanquin files i que hi hagi poques discrepàncies més enllà de les habituals de García Page. Això, tot i que els fronts judicials aquest any s'han multiplicat, al Congrés cada vegada són més els socis que demanen eleccions i moltes de les mesures de control intern que es van anunciar ara fa un any encara no han entrat en vigor. El debat que segurament estigui més viu serà el calendari electoral. Sánchez ja ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, que no farà coincidir les generals amb les autonòmiques i municipals de maig, però encara no ha aclarit si seran abans, tal com li reclamen molts càrrecs, que no volen patir el desgast.
0: Això a Madrid. A Barcelona està en marxa el Congrés del PP de Catalunya, que ha de reafirmar, dèiem, Alejandro Fernández al capdavant del partit. La formació que ha convocat el conclave amb 4 anys de retard encara no ha revelat, però qui serà el nou número 2, Àlex Giral Robert.
12: Qui té més números de ser el segon de bord és Juan Fernández, portaveu del PP al Parlament, no només perquè és el nom que més ha sonat els últims dies, sinó perquè aquí al Congrés s'ha assegut amb la plana major del partit. Serà molt probablement qui rellevarà Santi Rodríguez, que s'ha acomiadat així de la secretaria general del PP català després de 5 anys.
13: I fins aquí la meva feina com a secretari general. Fa aquest mes, ha fet 44 anys, que jo vaig començar enganxant cartells a la nit. Doncs el que faci falta estic disposat a fer.
12: El que no és una incògnita és que els populars volen que el conclave sigui un cop de timó orgànic en plena tendència a l'alça a les urnes. El cap de files del partit a la ciutat de Barcelona, Dani Cirera, ha parlat d'oportunitat per continuar creixent a Catalunya i ser la clau que porti Alberto Núñez Feijo a la Moncloa.
14: Hemos conocido, lo sabéis bien, la soledad, el desgaste y la incomprensión. Y sin embargo, aquí seguimos. Este congreso tiene que ser mucho más que una cita orgánica. Tiene que ser, queridos amigos, el inicio de una nueva etapa.
12: Una convenció que, segons els estatuts, s'hauria d'haver convocat el 2022, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Gènova, que ja han quedat enrere, havien anat posposant una cita que tancarà aquest migdia el mateix Feijó.
10: 3CAT Info.
0: Ara us parlem de l'actriu Rosa Boladeres. És la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat en l'àmbit de les arts escèniques. El jurat del guardó ha decidit distingir Boladeres, dèiem, per la seva participació en l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. Ens ho explica tot plegat la Montse Pujol.
15: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
16: I el Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
15: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: En punt, 11:15, fem un cop d'ull al trànsit. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia i bona hora.
17: Bon dia, Jordi. Ara mateix a l'AP7 hi ha 5 quilòmetres de retencions entre Fogars de la Selva i Maçanet en sentit nord i també a la Roca del Vallès en el mateix sentit. Al tram sud de l'AP7, 4 quilòmetres de retencions a Gelida i també a la Granada en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32. A la C32 a Cabrera de Mar, també a Palafolls i a Tordera en sentit nord. A la G682 a Blanes en sentit nord, a la B20 a Montgat en sentit nord cap a la C32 i finalment també a l'N340 al Vendrell en sentit sud. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. I alerta als usuaris de la línia de Rodalies de l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà, diumenge, es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per un servei d'autobús Fèlix Martín, Girona.
18: El trajecte en tren de l'R11 entre Barcelona i Girona, o a l'inversa, de Girona a Barcelona, no es canvia, però de Girona cap al nord, sí. Les obres al pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut des de Girona. També s'aprofita el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també hi ha autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies del recorregut, a Sant Jordi Desvalls, a Camallera, a Sant Miquel de Fluvià i a Vilamalla. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer en tren. L'objectiu és completar aquestes obres el cap de setmana i que dilluns a primera hora, abans de les 6 del matí, ja es pugui fer de nou tot el recorregut en tren.
19: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Tot seguit amb en Jofre Genoer.
20: Hem començat aquest dissabte amb un petit descens de les temperatures en alguns sectors de l'interior, no passa tot arreu, i de fet de valors tòrrids ja només n'han registrat cap al barcelonès, al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, amb aquests 26 graus. Els valors més alts, 24 a Mataró, 23 a Tarragona, per exemple, encara en alguns indrets de l'interior, valors tropicals, Lleida 20, a Castellserà o a Camarasa, 21-20, i també doncs, valors pròxims als 18-17 graus en moltes poblacions, ambient més fresc al Pirineu, amb temperatures poc per sobre dels 10 en general, amb aquests 11 al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell, o aquests 9 a Das com a xifra més baixa. Peu i esperem que el sol continuï dominant arreu, amb una jornada plàcida, estiuenca, amb valors de temperatura més de finals de juliol potser, o de canícula d'estiu que no pas de finals de juny, i per tant temperatures per sobre dels 30, en general, de fet a l'interior entre els 33, 34, 36 i en alguns sectors on encara el termòmetre d'unió pot arribar a acostar-se als 38 graus interior de les comarques de Girona o també cap al Pla de Lleida. Marinades una mica actives cap a l'Empordà, de sud, aixecant una mica d'onatge, i alguns núvols baixos a la façana litoral amb un ambient una mica més humit. També algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu. Demà la situació encara serà bastant similar fins a migdia, però a la tarda sí que ja notarem alguns canvis. Núvolades i ruixats al Pirineu i Prepirineu, avançada a la tarda, sobretot, també un augment de núvols al terç oest del país, i en aquestes àrees sí que les temperatures començaran a recular de manera una mica més evident. A la resta no, no hi haurà canvis. Serà un diumenge de sol, calor, com a molt, un cel una mica entrenyinat, o alguns núvols baixos a la façana litoral. La setmana que ve la temperatura anirà a la baixa, però bàsicament per acostar-se a la normalitat a partir de dimecres amb l'arribada de juliol i, en general, amb la possibilitat d'alguns ruixats i algunes tempestes al nord i al nord-est del país, sobretot entre dilluns i dimarts.
19: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
21: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
19: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
22: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de gamma extra és al Pla de la Seu de Tarragona. Hi actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
23: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 7:15 a Tarragona, dia de Sant Pere a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
22: A Vilanova i la Geltrú, a 6:00 PM, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a 6:00, la colla castellera jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç els Horts i la jove de Sitges.
23: Dissabte a 6:00, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat a 6:00 hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
22: A 6:15, a la plaça Major d'Alp hi actuarà la colla castellera de la Cerdanya i els Marge de Guissona. I a Rubí, a 6:00, hi podreu veure la colla local i els laietans a Gramenet, els bailets a Gelida i els xicuelos i xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
23: I dissabte a 6:00 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a 7:00, els xiquets locals actuen amb els nois de la Torre i els xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
22: Diumenge a 11:00 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a 11:00 a la plaça Catalunya de Figueres la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. I al passeig de Sant Joan de Calafell a 7:15 hi actuen els Nens al Vendrell.
23: Diumenge a 11:15 a la plaça Doctor Verds de Callús hi haurà els castellers de Sant Padó, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Cirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a 7:00, els castellers d'Esparreguera actuaran al parc de l'estació.
22: Del més destacat de la Setmana Castellera us en parlarem diumenge a 3CAT Info, de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Mig quart i 11:15, a les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
5: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla de Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
6: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
5: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
24: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
5: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
24: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
5: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
25: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
5: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té 1 o 2 línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
24: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
6: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
0: 5 minuts i dos quarts d'onze, ara, els esports, amb el Xavi Soler a punt.
2: Esports.
0: Xavi, bon dia.
3: Bon dia. D'aquesta matinada del Mundial, la selecció espanyola ha superat l'Uruguai i s'ha classificat com a primera de grup. Jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
4: En la mitad de un partido no es algo habitual, ¿por qué tomó esa decisión también?
7: No, yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Müller.
3: Partit en poques ocasions, en poc futbol i en molt joc dur, se n'ha queixat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
3: Lamine Yamal ha tornat a ser titular, ha jugat 76 minuts. Pedri, també titular, ha jugat 60 minuts i també han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marc Cucurella. A la segona part han entrat Dani Olmo i Ferran Torres, que ha tingut l'ocasió més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió, es podria haver trencat la clavícula, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà a l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial al grup G, també aquesta primera hora del matí. Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona. Ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb un hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. El blaugrana Koundé ha estat titular. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera jugarà contra Suècia i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal encara manté opcions. Dels partits d'aquesta pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera i amb Leo Messi, que serà suplent. Ho ha confirmat el tècnic Scaloni.
9: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría.
8: Con eso me basta.
9: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
3: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil contra el Japó, als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: 3CAT Info.
3: A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. A segona divisió també han anunciat sortides al Girona i al Sabadell. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga Japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Estals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat. Torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. En bàsquet, el Joventut i Cameron Hunt han separat els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. I previsions per aquest dissabte, avui oficials i curses sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. En Fórmula 1 avui tindrem els oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als llibres ahir. I al Rally Acròpolis tindrem la segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb Hyundai, líder després de la primera jornada. Finalment, avui dissabte, Sabinyànigo, Osca, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats, afectada encara per una caiguda que va patir aquest dimecres.

0: Més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les feines dels equips de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària. A Catalunya, 15 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme. L'incendi està controlat i ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Targa a l'Urgell i a la Franja. Els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Fins a les 11, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals i aixeca així parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. I parlant d'intel·ligència artificial, experts en el tema preveuen que en un futur les empreses pagaran als agents dia per feines resoltes i deixaran de fer pagaments mensuals, anuals o per cada ús. Amb aquest nou sistema podran calcular prèviament el cost del servei. De l'actualitat esportiva, Xavi, què destaquem?
1: Que la selecció espanyola de futbol ha guanyat Uruguai per 1-0, s'ha classificat pels 16 de final del Mundial, ara s'enfrontarà a Àustria o Algèria. La selecció uruguaiana queda fora del Mundial. I que avui es defineix la graella de sortida del Gran Premi de Motos dels Països Baixos i a partir de les 3, la cursa sprint.
0: I del temps, sol i calor intensa. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu i encara es podran assolir els 39 graus a les comarques interiors de Girona i al Pla de Lleida.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Dos quarts d'onze i tres minuts, augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació, ha dit estúpida, de l'alto al foc. I el seu vicepresident, J.D. Vance, ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre els dos països que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims dos mesos. I a Veneçuela, el govern ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i la coordinació dels equips d'emergència. Avui la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, escridassada quan ha visitat la zona més devastada, ha agraït la feina dels equips de rescat i ha assegurat que la prioritat del seu govern és trobar supervivents entre la runa.
8: Y lo más importante, lo más estratégico es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: De moment, el doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts i 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000, una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. I alerta al Japó pel pas d'una tempesta tropical i un cicló que, de moment, han obligat a evacuar 200.000 persones i n'ha ferit 7. Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100 km per hora. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i també hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó, als mesos d'estiu i també a la tardor, per l'augment

0: de la temperatura de l'aigua del Pacífic. I a Catalunya els bombers continuen treballant amb 14 dotacions terrestres per extingir l'incendi de vegetació forestal que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme. L'incendi està controlat, ha afectat unes 48 hectàrees i ara els bombers treballen per controlar punts calents i fumaroles. El foc no ha causat danys a cap persona ni a cap habitatge. L'incendi va tenir 4 focus diferents i va obligar a confinar durant unes hores 4 municipis. Els Mossos han detingut una persona a qui diversos veïns van apuntar com a presumpte autor del foc. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Targa a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. Els agents rurals van apuntar a una avaria de màquina com a possible origen del foc. I a la Franja, els bombers treballen per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers concentren els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Els 240 veïns desallotjats a les localitats de Sanui i Alins de Peralta de Calassanç podrien tornar avui a casa si l'incendi evoluciona favorablement.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Sevilla, la Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili, a la localitat de Mairena de Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte autor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns de la parella quan van sentir crits. Segons fonts de la investigació, no constaven denúncies prèvies per violència de gènere a la parella, que tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de que hem començat l'any. I al Bages, detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola. Els Mossos la van detenir dijous, després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix amb la presentació per part de OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern dels Estats Units. I parlant d'intel·ligència artificial, experts en la matèria preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la IA. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta. És el que creu Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i Empresa de la UOC.
2: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
0: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre altres, que es limiten a donar resultats sense actuar.
2: Un agent no únicament són un chat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
0: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
3: Lo hace más predecible. porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: La investigadora i experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris individuals seguiran pagant per consultes fetes.
4: Crec que no és necessàriament una o l'altra forma de pagament. És a dir, jo crec que, com tot i com tots els models de negoci, n'hi hauran de, amb dos tipus. O sigui, tindrem el de per consum i tindrem el de per projecte. I crec que depèn de la utilitat que li faci fer o que faci l'usuari, pot ser interessant un o l'altre.
0: Ara es paga, de fet, per tokens, és a dir, les unitats de text que el model DIA processa quan se li fa una consulta. 4 minuts, arribem a 3:15. A Nova York, l'alcalde, el progressista Zoran Mamdani, ha congelat els lloguers de gairebé 1 milió d'habitatges amb la renda regulada. En parlem tot seguit.
1: 3Cat Info.
0: La mesura, una de les seves principals promeses de campanya, afecta els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari The New York Times. Mamdani, alcalde, des de fa mig any, ho ha qualificat de gran victòria. De fet, ho tenia en el programa electoral. L'habitatge a Nova York és dels més cars del món. El preu mitjà del lloguer d'un apartament arriba als 4.000 dòlars al mes, que són uns 3.500 euros al canvi. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada, és de 1.600 dòlars, uns 1.400 euros. Als Estats Units, de Donald Trump, amb una esquerra òrfana de referents, l'empremta de Mamdani s'està fent notar més enllà de l'augment del pressupost per polítiques d'habitatge. Fa només uns dies, en les primàries del Partit Demòcrata a les eleccions legislatives de novembre per Nova York, els candidats del seu entorn es van endur la victòria.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I a la Unió Europea es dispara el nombre de persones que formen part de xarxes criminals perilloses. En només dos anys han passat de 80.000 a més de 400.000. L'agència Europol ho vincula amb el creixement dels delictes a internet i amb el reclutament de molta gent per cometre estafes. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
5: L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. En general, cau el nombre de grups criminals, però els que existeixen cada cop són més grans, amb més gent i de més nacionalitats diferents. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
6: These are not street gangs.
7: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
5: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: 3Cat Info.
0: I aquesta tarda es fa a Barcelona la manifestació de l'orgull LGTBIQI+.
8: T'he tornat a trucar amb els dubtes a les mans.
0: És la 50a marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a la capital catalana. Comença a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i arribarà a la plaça Sant Jaume, on es farà la lectura del manifest. Amb el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, la manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. Per això, els convocants de la marxa anticapitalista fan una crida a continuar reivindicant les necessitats del col·lectiu LGTBIQI+. Entre les entitats convocants hi ha la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran. També s'hi han adherit més d'una 50a de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Després de la manifestació i de l'acte polític hi haurà una festa popular a partir de 8:45 amb concerts de grups com Run Out, que sentim de fons, Pinyosa o Dracklarra. I qui també actua avui en aquest cas és Alejandro

0: al RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què? Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Sanz ha parat a Catalunya, presenta davant del públic català els temes més recents d'aquest nou disc. Una proposta musical que continua recollint reconeixements, com les nominacions als Latin Grammys, els Grammy Llatins del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol a les 10 del vespre. Passa un minut de 3 quarts d'11. El trànsit i el temps. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. A la P7 hi ha retencions a Maçanet de la Selva en sentit nord i també a Montornès del Vallès en el mateix sentit. Al tram sud de la P7, retencions de Castellbisbal fins a Gelida en sentit sud. També a la C35 a Llagostera en sentit est cap a la C65. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 a Cabrera de Mar, a Palafolls i també a Tordera en sentit nord. A la G682 a Blanes en sentit nord. A l'N2 a Tordera, en sentit nord també, a la B20 a Montgat, en sentit nord, cap a la C32, a l'N340 hi ha retencions al Vendrell, en sentit sud, i a l'AP2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari. El temps.
0: Jofre Genoé.
3: Avui dissabte esperem que les temperatures encara es mostrin molt elevades. De fet, la calor encara serà intensa, amb un ambient de canícula, més de finals de juliol que no de juny. I, de fet, esperem que encara el termòmetre pugui acostar-se als 38, potser 39, però sobretot entre els 37-38 a les comarques interiors de Girona, entre el Pla de l'Estany, a l'Empordà, Gironès fins i tot, alguns punts interiors de l'Empordà en general, i també entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera. És les zones on l'ambient pot ser més calorós. Però bé, en general, a l'interior del territori, entre els 34-36, a la costa poc per sobre dels 30, però una mica més d'aixafó. De fet, hi ha hagut alguns núvols baixos puntuals aquesta matinada, sobretot cap al delta de l'Ebre, i aquesta situació es podria mantenir. I bé, marinades una mica actives, cap a l'Empordà aixecant un atxa, algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu, i a l'espera de que aquesta bombolla d'aire càlid que es debilita i es va trencant s'allunyi una mica a partir, sobretot demà, però especialment al llarg de la setmana que ve. Perquè demà, bàsicament, el que notarem és que a la tarda sí que comença a baixar una mica la temperatura a muntanya, a Ponent, amb un augment de núvols i també en formació d'alguns ruixats a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. A la resta no es notarà gaire i continuarà la calor intensa amb domini del sol. Al llarg de la setmana que ve i amb l'arribada de juliol, les temperatures s'acostaran a la normalitat, però encara una mica per sobre, i sobretot entre dilluns i dimarts amb algunes tronades, sobretot al nord i al nord-est del país.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Més qüestions. Passant 4 minuts de 3 quarts d'11, Segalers disposa d'un nou centre operatiu a Vic per gestionar el creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga de l'Estat. A Vic hi tenim Joan Garcia.
4: Fa dos mesos el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Segalers ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per la progressiva electrificació. Ramon Segalers, conseller delegat de l'empresa.
5: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
4: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Segalé gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
6: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya central, tinguem no només Segalés, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
4: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Segalés, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Segalés, president de la companyia.
7: Quan Josep Segalés i l'Elisabet van treballar de pagesos, a més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia la llana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
4: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
8: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
0: I ara enfilem carretera fins al municipi de Campdevànol, que inaugura avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor d'Acer i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall, tan arrelats a la història del municipi Cèlia Forment.
9: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor d'Acer, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
10: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor d'Acer? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
9: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de Graftec, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
11: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
9: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.
0: I ara tanquem aquest informatiu. 6 minuts amb l'actualitat esportiva.
2: Esports.
0: Xavi Soler, bon dia.
12: Bon dia. I del Mundial aquesta matinada destaca la victòria de la selecció espanyola. Ha guanyat tot l'Uruguai i s'ha classificat com a primera de grup. Jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1. Gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
13: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
14: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
12: És un partit amb poques ocasions, amb poc futbol i amb joc molt dur. Se n'ha queixat, de fet, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
14: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
12: Lamine Yamal ha tornat a ser titular, ha jugat 76 minuts. Pedri, titular, n'ha jugat 60. També han jugat des de l'inici Cubarsí el català Marco Corella. A la segona part han entrat Olmo i Ferran, que ha tingut la més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió. Es podria haver trencat la clavícula i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera. Encara no sap contra qui jugarà el setzens. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits. Ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. També d'aquesta matinada, el grup G, jugat, de fet, a primera hora d'aquest matí, el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona. Ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera amb Egipte. Per cert, ha tingut minuts a la segona part del blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. El blaugrana Koundé ha estat titular. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França, primera, jugarà contra Suècia, i Noruega, segona, s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
15: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no... por ahí la esquivaría, ¿eh?
14: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
15: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
12: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil contra el Japó, setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: 3CAT Info.
12: En motor, ja ho sabeu, avui hi haurà la graella i la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos. Anem fins allà per saber l'última hora. Damià Aguilar, bon dia.
16: Bon dia, som en temps de repesca amb Maverick Viñales i amb Alec Rins, que ho tenen certament complicat per poder passar el tall. Ara mateix hi ha dues ondes, que són les que els superarien Joan Mir i Diogo Moreira. A falta de 8 minuts, hi ha un pilot que no està disputant aquesta repesca, que és Fermín Aldeguer, el company d'Àlex Márquez. Ahir va tenir una caiguda i té una fractura a la vèrtebra C7. Venim del tercer entrenament lliure en què les Aprilia han dominat amb Bezzecchi, Raúl Fernández i Ai Ogura, i al darrere dues Ducati amb Dijan Antonio i Marc Márquez. Per tant, Marc Márquez no seria favorit per aconseguir la pole position, però segur que intentarà buscar una primera o una segona fila de la graella mínim per poder afrontar amb garanties aquesta cursa sprint a partir de les 3 en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
12: Això pel que fa a les motos. En Fórmula 1 avui tindrem els oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. I el Rally Acròpolis, la segona etapa amb el belga Thierry Neuville, amb un Hyundai líder després de la primera jornada. També d'avui, de fet, ja ha començat a Sabinyàniu, a Osca, el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. Recordem que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, no disputarà aquest campionat després de caure mentre preparava la prova contrarrellotge i haver-hi participat amb dolor a les costelles. Amb futbol, més coses. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. A segona divisió també han anunciat sortides tant el Girona com el Sabadell, el club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I el Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat, torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el dia 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins començaran pretemporada el dia 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló, qui visitarà la ciutat esportiva de Girona. I finalment, l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi.
2: Trescat Info.

0: A Veneçuela continuen les feines de rescat dels milers de persones que encara estan desaparegudes després del doble terratrèmol d'ara fa 3 dies. Les últimes xifres oficials parlen de 920 persones mortes, més de 3.000 de ferides i encara 50.000 de desaparegudes. El govern veneçolà restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, on molts edificis es van ensorrar. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc decretat ara fa 10 dies. Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una ofensiva contra objectius nord-americans. En marxa el Comitè Federal del PSOE, que es reuneix 3 dies després que el Congrés hagi demanat a Pedro Sánchez una qüestió de confiança per la successió de casos de corrupció. S'espera que el secretari general del partit doni explicacions de la delicada situació que passa a la formació, tot i que no es preveuen grans crítiques per part dels barons territorials del PSOE. També està a aquesta hora en marxa el Congrés del Partit Popular de Catalunya, convocat amb 4 anys de retard. Alejandro Fernández serà reelegit per encapçalar el partit, però encara no se sap qui serà el futur secretari general. El govern dels Estats Units autoritza el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals i aixeca parcialment les restriccions que havia imposat ara fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme, un foc que està controlat i que ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc que es va declarar al nucli de Tàrrega, a l'Urgell, i a la franja els bombers treballen a l'incendi que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. A les escoles del País Valencià continuen els problemes amb el català. Els pares que matriculen els fills per començar infantil 3 aquest setembre no poden triar la llengua d'escolarització. D'aquesta manera, més de la meitat de les aules de I3, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol guanya a Uruguai per 1-0 i es classifica pels setzens de final del Mundial. Ara s'enfrontarà a Àustria o Algèria, els uruguaians fora d'aquest Mundial. I avui es defineix la graella del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. A partir de les 3, la cursa sprint.

0: sol i calor intensa també avui. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda amb algunes nuvolades inofensives encara al Pirineu, amb els 39 graus que avui poden tornar a tenir les comarques interiors de Girona i el Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufà. L'actualitat política ens fa girar l'atenció cap a PSOE i Partit Popular a Catalunya, i és que els casos judicials i els mals resultats de les últimes cites electorals marquen l'arrencada del Comitè Federal del PSOE avui al matí a Madrid. Ja han començat a arribar alguns dels barons territorials que participaran en aquest Comitè Federal dels Socialistes. Ho estem seguint de ben de prop a Madrid amb l'Alba Gil. Bon dia, Alba.
2: Molt bon dia. Doncs sense sorpreses, fins ara tots ells, tots els barons i dirigents han tancat files amb Pedro Sánchez, han defensat l'estratègia del seu secretari general i han assegurat que val la pena continuar, tot i els molts fronts judicials i de presumpta corrupció que assetgen el PSOE. Sentim Salvador Illa.
3: Els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
2: L'única excepció, com sempre, la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha lamentat que no es convoquessin les eleccions quan ho va demanar fa un any, perquè creu que la situació en aquests moments és encara pitjor. Page, que exigeix garanties que el partit no serà imputat per finançament irregular, demana claredat, autocrítica i respostes.
4: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. Pues que vos está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
2: El Comitè Federal ha d'engegar la maquinària electoral de cara a les generals, que Sánchez ha promès que no coincidiran amb les municipals i autonòmiques, i que molts càrrecs municipals demanen que s'avancin a principis d'any per no haver de patir el cost electoral.
0: Gràcies, Alba Gil. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Això aquesta hora a Madrid. A Barcelona, Àlex Giral, bon dia.
5: Què tal, Jaume? Bon dia.
0: El Partit Popular reivindica Catalunya com la clau, diuen, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. 8 anys després de l'últim, els populars catalans fan des de primera hora el seu congrés per renovar la cúpula, Àlex, i encarar aquest pròxim cicle electoral que tenim per endavant.
5: Exactament, amb el conclave Alejandro Fernández quedarà ratificat com a president del partit, i és que és l'únic candidat a liderar la formació. Fa 5 minuts que ha començat a intervenir aquí al Congrés, però encara no ha volgut revelar qui serà el seu segon de bord. Els populars, que estan aprofitant per carregar de valent contra els casos de corrupció al voltant del govern espanyol, el número 2 d'Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, ja ha intervingut, ja ha parlat en aquesta convenció, i ha dit que ha vaticinat que Cataluña será el principio de la fi de Pedro Sánchez.
6: Empezamos aquí a construir una nueva mayoría con más diputados catalanes que apuesten por la decencia. El Partido Popular está listo para asumir la responsabilidad histórica de salvar España de Sánchez.
5: Les bases del PP català, que ja han aprovat pràcticament per unanimitat el nou rumb programàtic del partit, que inclou, entre d'altres, un enduriment de la posició contra la immigració. Aquest congrés, recordem-ho, s'havia de fer el 2022, és el que diuen els estatuts del PP català, però per desavinences internes entre Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández, aquesta cita s'ha anat posposant fins al dia d'avui. Aquestes desavinences que han quedat superades i que s'escenificarà amb el tancament del Congrés quan intervingui per últim, quan tanqui aquest Congrés, el líder dels populars a nivell estatal, Alberto Núñez Feijóo.
0: Gràcies, Àlex. També gràcies a Manel Gil, a la coordinació tècnica d'aquestes dues connexions en directe aquí, des dels estudis de la Diagonal, a Barcelona. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 8 minuts de les 11 del matí. A Veneçuela, el govern ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels 2 terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar, sobretot, les tasques de rescat que continuen. Recordem que hi ha fins a 50.000 persones encara que es donen per desaparegudes. I l'arribada d'ajuda humanitària es va coordinant, juntament amb els equips d'emergència. Avui la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, es crida assada quan ha visitat la zona més devastada. Agraï la feina dels equips de rescat i ha assegurat que la prioritat del seu executiu és trobar supervivents.
7: Y lo más importante, lo más estratégico, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: El balanç de la tragèdia encara és provisional. Gairebé un miler de persones mortes, 3.000 de ferides i totes aquestes desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i la Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de la Guaira.
9: Una réplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con la Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
8: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
10: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
8: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela, la gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat. Fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
0: Avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil d'aquí de Catalunya surt des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en totes aquestes tasques de rescat que s'estan fent. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella, el cap d'aquesta expedició, explicava al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí que tot i que ja fa 3 dies dels terratrèmols, encara tenen esperances de poder trobar alguna persona en vida.
11: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: També hem pogut parlar al suplement amb una catalana que viu a Caracas des de fa 40 anys i que dimecres era a casa seva en el moment dels terratrèmols.
12: Nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració, es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres. Què vols que et diguin? No es pot explicar, s'ha de viure.
0: També ha dit que a la capital, Caracas, els supermercats estan saturats, moltíssima gent fent cua, intentant comprar el que hi troben per si torna bé alguna rèplica dels terratrèmols. Les Nacions Unides calculen que hi ha 6,7 milions de persones afectades pels 6 mesos de Veneçuela, que deixen aquest tràgic balanç i encara provisional. I a l'Iran augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud del país, molt a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units han respost així l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc i el seu vicepresident, J. Davans, ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Un nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, que arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre els dos països, que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos. I encara als Estats Units s'ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat d'Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran fer servir el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per aquesta empresa. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat ara fa dues setmanes per motius de seguretat nacional i Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui fer-se servir en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix amb la presentació per part d'OpenAI de tres models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà. A aquesta hora els bombers continuen treballant amb 14 dotacions terrestres per extingir l'incendi de vegetació forestal que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme, un incendi controlat que ha afectat unes 48 hectàrees i ara els bombers treballen per controlar punts calents i fumeroles. El foc no va fer mal a ningú ni tampoc a cap habitatge. L'incendi va tenir 4 focus diferents i va obligar a confinar durant unes hores 4 municipis. Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona que diversos veïns van apuntar com a presumpte autor del foc. També controlat aquesta hora l'incendi de vegetació agrícola que es va declarar ahir al nucli de Tàrrega, a l'Urgell, en concret a Santa Maria de Montmagastrell, un dels municipis agregats a Tàrrega. Ha cremat gairebé 39 hectàrees. Els agents rurals van apuntar una avaria de màquina com a possible origen del foc. I a la franja els bombers treballen per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Un foc que evoluciona favorablement. Els bombers concentren ara tots els esforços al seu flanc dret, al sector sud i al nord del perímetre. Els 240 veïns que es van haver de desallotjar de les localitats de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans podrien tornar avui a casa seva si l'incendi evoluciona favorablement.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de 12. Trànsit i temps. Ara de servei que comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
13: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Figueres en sentit sud per un accident. També hi ha retencions a la mateixa AP7 entre Fogars i Maçanet de la Selva en sentit nord, amb un Tornès del Vallès també en sentit nord i de Castellbisbal a Martorell i també a Gelida en sentit sud. Deixem l'AP2 i anem cap a l'N2. Hi ha retencions a Tordera en sentit nord, a la C32, a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a Cabrera de Mar en sentit nord i a Tordera cap a l'enllaç amb la G600. També a la C60, a Argentona, en sentit sud, justament per empalmar amb la C32. També a la B20, a Montgat, en sentit nord, cap a la C32, a l'N340, al Vendrell, en sentit sud, a la C35, a Llagostera, en sentit est, cap a la C65, a la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, a la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona, i finalment, també a la C58, a l'altura de Torre Baró, a Barcelona, cap al nus de la Trinitat. De moment és tot. Informem una altra vegada d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
13: Fins ara.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
14: Hem començat aquest dissabte amb un petit descens de les temperatures en alguns sectors de l'interior, no passa tot arreu, i de fet de valors tòrrids ja només n'han registrat cap al barcelonès, al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, amb aquests 26 graus. Els valors més alts, 24 a Mataró, 23 a Tarragona, per exemple, encara en alguns indrets de l'interior, valors tropicals, Lleida 20, Castellserà o a Camarasa, 21-20, i també doncs, valors pròxims als 18-17 graus en moltes poblacions, ambient més fresc al Pirineu, amb temperatures poc per sobre dels 10 en general, amb aquests 11 al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell, o aquests 9 a Das com a xifra més baixa. Veu i esperem que el sol continuï dominant arreu, amb una jornada plàcida, estiuenca, amb valors de temperatura més de finals de juliol potser o de canícula d'estiu que no pas de finals de juny, i per tant temperatures per sobre dels 30, en general, de fet a l'interior entre els 33, 34, 36 i en alguns sectors on encara el termòmetre Déu-n'hi-do pot arribar a acostar-se als 38 graus, interior de les comarques de Girona o també cap al Pla de Lleida. Marinades una mica actives cap a l'Empordà, de sud, aixecant una mica d'onatge, i alguns núvols baixos a la façana litoral amb un ambient una mica més humit. També algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu. Demà la situació encara serà bastant similar fins a migdia, però a la tarda sí que ja notarem alguns canvis. Núvolades i ruixats al Pirineu i Prepirineu, avançada a la tarda, sobretot, també un augment de núvols al terç oest del país, i en aquestes àrees sí que les temperatures començaran a recular de manera una mica més evident. A la resta no, no hi haurà canvis. Serà un diumenge de sol, calor, com a molt un cel una mica entrenyinat, o alguns núvols baixos a la façana litoral. La setmana que ve la temperatura anirà a la baixa, però bàsicament per acostar-se a la normalitat a partir de dimecres amb l'arribada de juliol, i en general amb la possibilitat d'alguns ruixats i algunes tempestes al nord i al nord-est del país, sobretot entre dilluns i dimarts. Tresca Info.
15: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
16: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
15: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: 3CAT Info.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden triar la llengua base d'escolarització dels seus fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
19: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
20: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
19: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
21: Tenim el cas d'Abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
19: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
22: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
19: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
23: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
19: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té 1 o 2 línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
21: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
20: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
1: 3CAT Info.
0: L'actriu Rosa Boladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre i Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat en l'àmbit de les arts escèniques, Montse Pujol.
2: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
3: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
2: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bon dia.
4: Bon dia, i a aquesta hora vivim el tram final de la classificació per la graella del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Sapiguem en quin punt ens trobem. D'aquí una estona connectarem amb el Damià Aguilar per parlar-ne. El que també tenim ara mateix és la prova en ruta femenina del Campionat d'Espanya de Ciclisme, on la ciclista d'Esplugues de Llobregat, recordem-ho, Paula Blasi, no hi participa, va caure el dimecres mentre estava preparant la prova contrarrellotge, tot i que va participar en aquesta contrarrellotge, no ha participat en aquesta prova en ruta, on Mireia Benito, una altra de les catalanes, és una de les favorites. I també d'última hora, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braça, ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.
1: 3CAT Info.
4: Parlem de futbol. La selecció espanyola ha guanyat per la mínima l'Uruguai 1-0. S'ha classificat com a primera del seu grup. L'equip espanyol ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans, amb molta responsabilitat pel porter uruguaià Muslera, que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa substituïa a Muslera per Rochet. Al final del partit ho explicava així.
6: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
24: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
4: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente estava orgullós del seu equip en declaracions a Televisió Espanyola.
25: El equipo siempre responde y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido que también hay que adaptarse a ello. Por lo demás, muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores. Lástima la lesión de Jeremy, veremos a ver de qué grado es.
4: Lamine Yamal ha tornat a ser titular, ha jugat 76 minuts. Pedri, titular, n'ha jugat 60 i també han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marc Cucurell. A la segona part han entrat Olmo i Ferran, que ha tingut l'ocasió més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, com sentíem, perd Jeremy Pino per lesió, es podia haver trencat la clavícula, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació del Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa als setzens en 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. De seguida continuem parlant del Mundial, però ara sí podem saber l'última hora d'aquest gran premi de motos als Països Baixos. En joc la classificació per la graella. En quin punt ens trobem? Damià Aguilar, bon dia.
26: Bon dia, ens trobem a 2 minuts per la bandera de quadres amb un Marc Márquez que s'ho està jugant tot el segon pneumàtic perquè el primer l'ha desaprofitat després de saltar-se 2 vegades als límits de pista. Ha aconseguit amb aquesta última volta ràpida pujar fins a la 7a posició. Li caldria una segona una segona fila de la graella, ara mateix en tercera fila de graella provisional, amb Jorge Martín amb la pole provisional a 11 mil·lèsimes, Ogura a 33 mil·lèsimes, Bezzecchi, ara Raúl Fernández que es posa primer. Això és una qüestió d'aprílies per la lluita per la pole position. Raúl Fernández, Martín, Ogura, Bezzecchi, cinquena posició per Pecco Bagnaia, primera Ducati, sisena per Dijan Antonio, setena per Marc Márquez, que està intentant una última volta ràpida que li pugui donar una millor posició de sortida. El seu germà Àlex Márquez no pren part en aquesta classificació per descansar, però continuarà en el cap de setmana. El que passa és que, evidentment, no pren part, són 12, ell sortirà 12, mentre que Alec Rins ho farà 16 i Maverick Viñales ho farà 19.
1: 3CAT Info.
4: De seguida en sabrem el desenllaç. Tornem al Mundial amb més marcadors d'aquesta matinada. Jugat a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona i ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. I el grup I, golejada de França 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que n'ha marcat 4 ja en aquest Mundial. El blaugrana Koundé ha estat titular. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera jugarà contra Suècia i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. Dels partits de la propera matinada destaquem l'Argentina-Jordània. Ja ha confirmat que a l'Argentina Messi serà suplent i encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. I encara unes previsions per avui. En Fórmula 1 tindrem oficials el Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir i el Rally Acropolis durant la jornada d'avui, segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada.

0: visitats pel doble terratrèmol d'ara fa 3 dies. Les últimes xifres oficials parlen de gairebé més de 1.000 persones mortes i encara 50.000 de desaparegudes. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc decretat ara fa 10 dies. Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estratègic Estret d'Hormuz. Teheran ha respost amb una ofensiva contra objectius nord-americans. Des d'ara fins a arribar a les 12, entre diverses qüestions, també us explicarem que el Departament d'Educació ha rebut gairebé 110.500 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En tots dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. I també passarem pel Museu de Ceret, que presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a començaments del segle XX. Ja després d'aquesta hora, Xavi Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques?
1: Que Jorge Martín acaba de fer la pole al Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme. Marc Márquez ha acabat en la setena posició. Recordem, la cursa sprint començarà a les 3. I que la selecció espanyola ha guanyat 1-0 a l'Uruguai al Mundial de Futbol. S'ha classificat com a primera de grup als setzens de final. Cap Verd, sorpresivament, es classifica com a segona.
0: Matí de dissabte amb sol i calor intensa. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda amb nuvolades sense massa importància al Pirineu i avui temperatures ben amunt. A les comarques de l'interior de Girona i a les del Pla de Lleida poden tornar a assolir els 39 graus. Fa una estona que ha començat a Madrid el Comitè Federal del PSOE marcat pels casos judicials i els mals resultats de les últimes cites electorals. Els barons del partit, amb l'excepció del president manxec, Emiliano García Page, han tancat files amb Pedro Sánchez, que intervé a aquesta hora. El secretari general de la formació i president del govern espanyol fa la intervenció, que podem escoltar en directe durant una estona a 3CAT Info, després que hagi fet aquest primer moment, l'inici d'aquest Comitè Federal del PSOE, amb aquest suport que rebeia per bona part dels participants i amb aquesta excepció, com apuntàvem ja prevista, de García Page.
2: Es que gobernar no es resistir. Estamos de acuerdo. Pero tampoco es desistir, ¿eh? Ni lamerse las heridas. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, que es mejorar la vida de la gente de a pie. Y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando, como está haciendo el Partido Socialista en muchas instituciones y también desde el gobierno. Porque la mejor forma de responder a la involución que, por desgracia, está sufriendo nuestra sociedad es muchos territorios. Hoy leía, no sé en qué medio de comunicación, que la ultraderecha que se está reuniendo, sus principales propuestas son de derogación. Ya os podéis imaginar. Una de ellas, la ley de cambio climático, proponen derogar. Y otras muchas. Bueno, pues la mejor manera de responder a la involución es seguir aprobando avances sociales. Y este gobierno de coalición progresista, pues ¿qué queréis que os diga? Con todas las dificultades, los errores que hayamos podido cometer, está sentando pero que muy bien a España. Comparémonos con el resto de países europeos o también con otras economías occidentales. Ahí están los datos. En un escenario de crecimiento plano en Europa, España lidera el crecimiento con un 2,7% según las últimas cifras que esta misma semana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística.
0: Intervenció, doncs, en directe de Pedro Sánchez, una intervenció que s'està seguint fil per randa, molt d'atenció, perquè és la primera davant de la plana socialista que fa, després d'una setmana marcada per tots els casos de corrupció que esquitxen l'òrbita del PSOE i de la seva intervenció agra, contundent, amb el cap de l'oposició, amb Alberto Núñez Feijóo del Partit Popular, que protagonitzaven tots dos dimecres aquest setmana al Congrés dels Diputats a Madrid. Això passa a aquesta hora a Madrid. A Barcelona també, i en plana política, Àlex Giralt Robert. Bon dia.
3: Jaume, bon dia de nou.
0: Hem sabut ara fa només uns minuts, bé, ho has sabut tu i ens ho has comentat aquí a la redacció, sí, sí, que Juan Fernández serà el nou secretari general del PP de Catalunya i que Lorena Roldán serà la nova portaveu al Parlament perquè finalment es revelava el relleu al número 2 de la formació al Congrés que celebren 8 anys, ho diem bé, 8 anys després, sí, d'haver fet l'últim, estava previst en un principi, tu ens ho deies ara fa una estona, fer-lo fa 4 anys i no es va fer i es fa avui, dedicat encara

0: aquesta nova etapa electoral al Partit Popular a Catalunya, Àlex.
1: És així, exactament, sí. Ara ja no queden incògnites. El fins ara portaveu del PP al Parlament, que és Juan Fernández, acompanyarà Alejandro Fernández, per tant, parella de Fernández, a la cúpula del PP català. Era el nom que estava gairebé totes les travesses i el líder dels populars catalans l'ha confirmat fa ben poca estona, fa ben pocs minuts. Ho ha fet destacant el seu perfil de consens, de treball intens dins de la formació. Com que els estatuts busquen eliminar les duplicitats de càrrecs, deixarà de ser portaveu Juan Fernández a la cambra catalana i aquest paper l'agafarà a partir d'ara l'exdirigent de Ciutadans i ara diputada popular Lorena Roldán. Alejandro Fernández ha donat per tancada la pitjor etapa del partit a Catalunya, assegurant que tots els ponts que es van trencar anys enrere, fruit sobretot dels mals resultats, ja han quedat del tot reconstruïts.
2: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
1: Igual que abans ha fet el número 2 de Feijóo, Miguel Tellado, Alejandro Fernández ha reivindicat Catalunya com la punta de llança dels populars a tot l'Estat per enterrar definitivament el govern de Pedro Sánchez.
2: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement. Podreu tornar a casa l'endemà de les eleccions a dir a la vostra família que vosaltres vau enviar a casa o a on sigui el Pedro Sánchez i tota la banda que té al voltant.
1: Congrés del PP català de butxaca durarà només aquest matí. Al migdia el tancarà Alberto Núñez Feijóo amb la seva intervenció. Ara mateix aquí al Congrés hi ha un petit recés fins les 12. De fet, no és un recés, és temps que han donat als simpatitzants a les bases del partit per poder fer les votacions a l'única candidatura a presidir el PP català, que és la liderada, com ja us hem explicat, per Alejandro Fernández.
0: Àlex Giral, gràcies, bon dia.
1: A tu, bon dia.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 12:15 a Veneçuela, el govern restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, que és la zona més devastada pel doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i la coordinació dels equips d'emergència que són ja damunt del terreny. Avui la presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, escridassada quan ha visitat la zona més devastada, ha agraït la feina dels equips de rescat i ha assegurat que la prioritat del seu govern és trobar persones vives encara sota la runa.
4: Y lo más importante, lo más estratégico, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: Balanç encara, malauradament, provisional de la tragèdia. Gairebé un miler de persones mortes, més de 3.000 de ferides i, segons les Nacions Unides, fins a 50.000 encara de desaparegudes, xifra però encara no confirmada oficialment. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica i ja el puente terminó de col·lapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela la gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat. Fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
0: Augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs que hi ha hagut entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava el punt d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto el foc i, segons el seu vicepresident, J. Davans, ha escrit un missatge a la xarxa X, la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre tots dos països que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims dos mesos.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Departament d'Educació ha rebut gairebé 110.500 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En tots dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que sigui el sistema el que els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir la plaça que han demanat. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa i ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà d'altres places en d'altres horaris o altres estudis de la mateixa família. Ho ha explicat el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
8: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
0: Tot plegat té l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis. A partir d'aquí, el dia 10 de juliol es publicaran totes les assignacions de la primera tanda, en què els aspirants es matricularan de totes les peticions assignades. En cas de no tenir la primera petició demandada, hi haurà una segona oportunitat en una segona tanda que serà el dia 24 de juliol. I aquí és on entrarà en joc aquesta assignació alternativa. I avui a la tarda, a Barcelona, es farà la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més, 50a marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es farà a la ciutat. Començarà a les 6 a la plaça Universitat i arribarà a la plaça Sant Jaume, on es farà la lectura del manifest. Aquest any el lema, més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, la manifestació vol reivindicar que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat, asseguren, en drets reals. Per això els convocants de la marxa anticapitalista faran una crida a continuar reivindicant les necessitats del col·lectiu LGTBIQ i més. Entre les entitats convocants hi ha la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya o ARRAN. També s'hi han adherit més d'una 50a de col·lectius socials i veïnals de la ciutat de Barcelona. Després de la manifestació i de l'acte polític, hi haurà una festa popular a partir de 8:45, amb concerts de grups com Run Out, que sentim de fons, Pinyosa o Draquelarre. A punt, 3:45. Àrea de servei ara a 3CAT Info. Trànsit i temps. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Jaume. Començarem dient que hi ha un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident que hi va haver ahir a la nit. Continuen les retencions a la P7. Hi ha un carril tallat a Figueres en sentit sud per un accident. Retencions entre Fogars i Maçanet de la Selva en sentit nord, a Montornès del Vallès en sentit nord, i també a Martorell i de Gelida a la Granada en sentit sud. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la C32 també a Cabrera de Mar en sentit nord i a Tordera cap a l'enllaç amb la G600. A la C60 hi ha retencions també a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la B20 a Montgat en sentit nord també per l'enllaç amb la C32. A l'N340 retencions al Vendrell en sentit sud, a la C35 a Llagostera en sentit est cap a la C65 i a la C65 també hi ha retencions en sentit est cap a la costa. A la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona i finalment també a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, cap al nus de la Trinitat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
9: Bon dia.
3: El temps.
0: Previsió de Jofre Januer.
10: Avui dissabte esperem que les temperatures encara es mostrin molt elevades. De fet, la calor encara serà intensa, amb un ambient de canícula més de finals de juliol que no de juny. I, de fet, esperem que encara el termòmetre pugui acostar-se als 38, potser 39, però sobretot entre els 37-38 a les comarques interiors de Girona, entre el Pla de l'Estany, a l'Empordà, Gironès fins i tot, alguns punts interiors de l'Empordà en general, i també entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera. És les zones on l'ambient pot ser més calorós. Però bé, en general, a l'interior del territori entre els 34-36, a la costa poc per sobre dels 30, però una mica més de xafó. De fet, hi ha hagut alguns núvols baixos puntuals aquesta matinada, sobretot cap al delta de l'Ebre, i aquesta situació es podria mantenir. I bé, marinades una mica actives, cap a l'Empordà aixecant un atxa, algun núvol de tarda al Pirineu inofensiu, i a l'espera de que aquesta bombolla d'aire càlid que es debilita i es va trencant s'allunyi una mica a partir, sobretot demà, però especialment al llarg de la setmana que ve, perquè demà, bàsicament, el que notarem és que a la tarda sí que comença a baixar una mica la temperatura a muntanya, a Ponent, amb un augment de núvols i també en formació d'alguns ruixats a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. A la resta no es notarà gaire i continuarà la calor intensa amb domini del sol. Al llarg de la setmana que ve i amb l'arribada de juliol, les temperatures s'acostaran a la normalitat, però encara una mica per sobre, i sobretot entre dilluns i dimarts amb algunes tronades, sobretot al nord i al nord-est del país.
3: 3CAT Info.
0: El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a començaments del segle XX. En té més dades, la Laura Bertran.
11: Picavia Mediterrani és el títol de la nova exposició que presenta fins a finals de novembre al Museu d'Art Modern de Serret. L'objectiu és de revelar un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picavia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Es pot destacar Man Ray i Marcel Duchamp. Junts van desenvolupar el dadaïsme, un moviment artístic d'avantguarda. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
12: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
11: En aquesta mostra s'han pogut reunir els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona, amb algunes de les maquetes originals. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que va donar suport a aquests artistes exiliats. El Museu de Serret ha aconseguit préstecs de prestigi, entre d'altres dels museus Picasso de París i Barcelona. Sentim Dumont.
13: Picavia, Picasso es miren mútuament en aquells anys. Hi ha, doncs, una història molt important del segle XX que té lloc a Catalunya, que no s'explica prou.
11: Les artistes femenines tenen una presència imprescindible en aquesta mostra, com Juliette Rocha i Sonia Delaunay. Les explicacions de Gwendoline Cortier-Ordouin, cocomissària.
14: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
11: Picavia Mediterrani del Museu de Serret és una exposició d'interès nacional. Aquest reconeixement oficial per part del Ministeri de Cultura francès es basa en diferents criteris d'excel·lència.
15: Aguanta'm bé, per la feina, ja!
3: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
16: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de Gamma Extra és al Pla de la Seu de Tarragona. I actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
17: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 6:45 a Tarragona, diada de Sant Pere, a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
16: A Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a les 6, la Colla Castellera Jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç dels Horts i la Jove de Sitges.
17: Dissabte a les 6, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat, a les 6, hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
16: A 6:15, a la plaça Major d'Alp, hi actuarà la Colla Castellera de la Cerdanya i els Marjaners de Guissona. I a Rubí, a les 6, hi podreu veure la colla local i els laietans a Gravenet, els bailets a Gelida i els xicuelos i xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
17: I dissabte a les 6 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a les 7, els Xiquets locals actuen amb els Nois de la Torre i els Xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
16: Diumenge a les 11 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a les 11, a la plaça Catalunya de Figueres, la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. I al passeig de Sant Joan de Calafell, a 6:45, hi actuen els Nens al Vendrell.
17: Diumenge a 11:15, a la plaça Doctor Verds de Callús, hi haurà els castellers de Sant Padó, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Tirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els Capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a les 7, els castellers d'Esparreguera actuaran al parc de l'estació.
16: Del més destacat de la Setmana Castellera us en parlarem diumenge a 3Cat Info, de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 rondes.
3: Trescat Info.

0: Cap de setmana, moltíssimes festes majors, això vol dir moltíssima música, per exemple, a Rubí avui, i sonaran els Pets, avui a la nit, a l'Amfiteatre del Parc del Castell, a la mateixa hora, cap a les 10, a Sant Cugat del Vallès.
1: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
0: Tallats o els Diets, com vulgueu. Ahir presentaven la seva cançó de l'estiu. Era això. El concert comença a 3:15 de la matinada al Parc de Ramon Barnils. I al Masnou, al Maresme.
1: Era això.
0: A més a més dels Tallats, també amb la música de Mama Duixa, que actuarà en aquesta ciutat també, amb molta música, igual que passarà a la platja d'Ocata, com la Greta, la festa que començarà a 10:15 de la nit i que s'allarga fins a les 5 de la matinada. Poc més de 5 minuts i seran les 12 del migdia.
2: Esports.
0: Xavi Soler, bon dia.
3: Bon dia. D'última hora, Jorge Martín ha fet la pole del Gran Premi dels Països Baixos. Parlem de motociclisme. És la primera pole de la temporada per Martín. Podem ampliar dades amb el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
4: Bon dia. Les 4 Aprilia han ocupat les 4 primeres posicions de la graella del Gran Premi dels Països Baixos. Pole position per Jorge Martín, primera de la temporada, seguit per Ayo Gura, el líder Marco Bezzecchi, i encapçalant la segona fila Raúl Fernández. Al darrere, 3 Ducatis, amb Pecco Bagnaia i Fabio Di Gian Antonio, també a la segona fila, i Marc Márquez, setè, encapçalant la tercera fila. És la pitjor classificació de l'any per al campió. Un tro de Cervera que compartirà la tercera fila amb Pedro Acosta i Fabio Quartararo. Pel que fa a Àlex Márquez, ha volgut descansar, no ha pres part en aquesta Q2, tenia assegurada la 12a posició, per tant sortirà a la cursa sprint des de la quarta fila de la graella. I els altres dos catalans sortiran més enrere. 6a fila Àlex Rins, 7a fila Maverick Viñales.
3: A aquesta hora és en marxa la prova en ruta femenina del Campionat d'Espanya de ciclisme. Són 129 quilòmetres. Recordeu, sense Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda que va patir dimecres mentre reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Una altra catalana, Mireia Benito, és entre les favorites a aconseguir aquest Campionat d'Espanya. I també d'última hora, fa pocs minuts, el nadador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 metres braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'està fent aquests dies a Mallorca.
2: 3CAT Info.
3: En futbol, la selecció espanyola ha guanyat per la mínima l'Uruguai 1-0. S'ha classificat així com a primera del seu grup. L'equip espanyol l'ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans, amb molta responsabilitat del porter uruguaià Muslera, que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa substituïa Muslera per Rochet. Al final del partit ho explicava així.
5: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
6: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
3: Per part de la selecció espanyola, el blaugrana Pau Cubarsí ha assumit que l'objectiu de quedar primers de grup és el que han aconseguit.
7: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
3: Un Cubarsí que està titular, ha jugat tot el partit. Lamine Yamal ha jugat 76 minuts, Pedri 60. També ha jugat des de l'inici el català Marc Cucurella. A la segona part han entrat Olmo i Ferran. Ferran ha tingut, de fet, la més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió. Es podria haver trencat la clavícula. I Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera. Encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles a la pròxima matinada, a partir de les 4. L'Uruguai de Ronald Araujo ha quedat eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita i queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Aquesta matinada també el grup G, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica ha passat com a primera per diferència de gols, Egipte com a segona i sap ja que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França 1-4 davant Noruega amb hat-trick de Dembélé, n'ha marcat 4 ja en aquest Mundial, amb el blaugrana Koundé titular Noruega, això sí, amb un equip suplent, amb Holland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera jugarà contra Suècia i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera, i amb Messi que serà suplent, ho ha confirmat avui el tècnic Scaloni.
8: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría. ¿Eh?
9: Con eso me basta.
8: Y esa pregunta...
9: Que me contesta porque soy yo, me basta.
8: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
3: Encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil contra el Japó. Als setzens de final dilluns vinent, Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: 3CAT Info.
3: D'última hora en futbol, el Sabadell acaba d'anunciar que Sergi Segura no continuarà. El lateral ha tancat així una etapa d'un any i mig en la que ha aconseguit dos ascensos, recordem, l'últim a la segona divisió. En Fórmula 1 avui tindrem els entrenaments oficials del Gran Premi d'Àustria que definiran la graella. Recordem que la jornada d'ahir Kimi Antonelli, líder del Mundial, va ser el més ràpid en la jornada de lliures i que el Rally Acròpolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai que sortirà com a líder després de la primera jornada.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Pedro Sánchez es defensa al Comitè Federal del PSOE dels casos de corrupció que esquitxen el partit i el seu entorn. Els barons de la formació, amb el matís del manxec García Page, tanquen files amb el president espanyol. Sánchez diu que no desistirà i llança crítiques a la dreta. Una dreta que a Catalunya, amb Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, serà el nou secretari general dels Populars i Lorena Roldán el substituirà a la cambra catalana. El candidat a la reelecció a la presidència del partit, Alejandro Fernández, ha volgut reiterar que el canvi a Espanya, que permetrà treure Pedro Sánchez de la Moncloa, començarà, diu, a Catalunya. A Veneçuela, el govern espanyol eleva de 119 a 133 el nombre de ciutadans desapareguts després del terratrèmol de dimecres passat. Les xifres oficials del govern veneçolà parlen de 920 morts i 3.000 ferits. Hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. L'executiu de Delcy Rodríguez restringeix l'accés ara a l'estat de La Guaira, la zona més devastada on molts edificis s'han ensorrat per tal de facilitar la feina dels equips de rescat. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc, han decretat fa 10 dies Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha respost amb una ofensiva contra objectius nord-americans. I a Catalunya, 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme. L'incendi està controlat i ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Tàrrega, a l'Urgell. I a la Franja, els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Al País Valencià, a les escoles continuen els problemes amb el català. Els pares que matriculen els fills per començar infantil 3 en una escola que ja té aula de 2 anys no poden escollir la llengua d'escolarització. D'aquesta manera, més de la meitat de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. I l'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del programa teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports.
2: Jorge Martín fa la por al Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Marc Márquez, 7è, fa la pitjor classificació de la temporada. I Espanya guanya l'Uruguai per 1-0 i es classifica primera de grup dels 16 de final del Mundial. L'equip espanyol jugarà aquesta ronda contra Àustria o Algèria, que s'enfronten aquesta propera matinada.
0: I del temps, aquesta tarda només s'esperen núvols poc importants al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més s'espera l'ambient de plena calícula, amb temperatures entre els 32 i els 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Aquesta hora us informa Jordi Tenes. Entrem en matèria. El Comitè Federal del PSOE, els barons tanquen files al voltant de Pedro Sánchez davant els casos de corrupció que afecten al partit. Mentre Sánchez defensa, de fet, que han actuat amb contundència. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
3: Molt bon dia. Ha estat un discurs d'uns 40 minuts, sense grans novetats, molt similar al que va fer aquesta setmana davant del Congrés, amb algunes frases que eren fins i tot idèntiques. Per tant, molt poca autocrítica per part de Pedro Sánchez. Només ha admès que no han fet suficient per extirpar finalment la corrupció del partit, però ha defensat que sempre han actuat amb contundència.
4: Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta.
3: Ha defensat també que val la pena continuar, que les mesures socials que han aprovat i que encara volen aprovar justifiquen seguir a la Moncloa, i ha demanat als seus coratge i determinació per encarar la recta final d'aquesta legislatura. I pel que fa a l'elefant a la sala, l'avançament electoral que reclamen molts càrrecs municipals perquè les generals siguin abans que les eleccions autonòmiques de maig, de moment silenci. Per cert, que Pedro Sánchez també ha acusat PP i Vox d'admetre ara, de voler ara l'amnistia per aliar-se amb Junts i voler derrocar el govern.
0: Gràcies, Alba. Això és el que passa a Madrid a aquesta hora. I a Barcelona, Juan Fernández serà el nou secretari general dels Populars Catalans i Lorena Roldán, la nova portaveu al Parlament. Finalment, s'ha revelat el relleu, el número 2 del partit, en el congrés que celebren 8 anys després d'haver fet l'últim, un congrés dedicat a encarar el pròxim cicle electoral. El candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, assegura que el canvi comença a Catalunya. Àlex Giral Robert.
5: Punt final a la incògnita al PP català. El fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, acompanyarà Alejandro Fernández a la cúpula del partit. Era el nom amb més números a gairebé totes les travesses i el líder dels Populars Catalans l'ha confirmat, destacant el seu perfil de consens i treball intens dins de la formació. Com que els estatuts busquen eliminar les duplicitats de càrrecs, deixarà de ser portaveu a la Cambra Catalana i aquest paper l'agafarà a partir d'ara la diputada Lorena Roldán, exdirigent de Ciutadans. Alejandro Fernández ha donat per tancada la pitjor etapa del partit a Catalunya. Assegura que tots els ponts que es van trencar anys enrere, fruit sobretot dels mals resultats, ja han quedat del tot reconstruïts.
6: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
5: Fernández ha reivindicat Catalunya com la punta de llança dels populars a tot l'estat per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Abans ja ho havia fet el secretari general del PP, Miguel Tellado.
6: Podreu tornar a casa l'endemà de les eleccions a dir a la vostra família que vosaltres vau enviar a casa o a on sigui el Pedro Sánchez i tota la banda que té al voltant.
7: Empezamos aquí a construir una nueva mayoría con más diputados catalanes. Que apuesten por la decencia.
5: El Congrés del PP català arriba amb 4 anys de retard per les desavinences entre la Direcció Nacional i Gènova. L'enterrament de la destral de guerra, però, s'escenificarà amb la cloenda del conclave de la mà d'Alberto Núñez Feijó.
1: 3CAT Info.
0: De la crònica internacional s'eleva a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després del doble terratrèmol de dimecres. La dada, de fet, l'ha donada el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha explicat que el nombre de morts continua sent de 5 persones de nacionalitat espanyola, mentre que n'hi ha 14 més que han pogut localitzar, però no encara rescatar. Sobre el terreny continuen a contrarrellotge les feines de rescat dels supervivents. Les xifres oficials parlen de 920 morts, però hi ha encara més de 50.000 persones desaparegudes. La zona més devastada és l'estat de La Guaira, al nord del país, on des d'aquesta matinada el govern de Veneçuela ha restringit l'accés per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cat i la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
9: Una réplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
8: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
10: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
8: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions que d'hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
0: Gràcies, Joan. I avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI, de Protecció Civil de Catalunya, sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella, el cap de l'expedició, ha explicat al suplement a Catalunya Ràdio que, tot i que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents. Diu que serà la seva prioritat un cop arribin a Veneçuela.
11: De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat, però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse.
0: El suplement també han parlat amb una catalana que viu a Caracas des de fa 40 anys i que dimecres era a casa seva en el moment dels terratrèmols. Ha explicat així com ho va viure.
12: Nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració, es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres. Què vols que et diguin? No es pot explicar. S'ha de viure.
0: També ha afegit que a la capital els supermercats estan saturats amb moltes persones fent cua i comprant per si torna a haver rèpliques dels terratrèmols. Les Nacions Unides calcula que hi ha 6,7 milions de persones afectades pels terratrèmols de Veneçuela. I augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. En parlem tot seguit.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud del país, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació, estúpida dit, de l'alto al foc. I el seu vicepresident, J. Davans, ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després de l'acord de pau signat entre els dos països que hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
1: 3CAT Info.
13: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions, 2:15. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena del Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirmés la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'aquest any. I al Bages, detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola. Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: I pel que fa als incendis, els bombers continuen treballant amb 14 dotacions terrestres per extingir el de vegetació forestal que ahir es va declarar Tiana, a la comarca del Maresme. L'incendi està controlat. Ha afectat unes 48 hectàrees i ara els bombers treballen per controlar punts calents i fumaroles. El foc no ha causat danys a cap persona ni a cap habitatge. A través d'un comunicat a la xarxa social X, l'Ajuntament de Tiana recorda que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina i avisa que no es pot circular en vehicle, en bicicleta ni a peu per la zona. També recorda que estan tancats serveis serveis com la piscina municipal i la deixalleria. L'incendi va tenir 4 focus diferents i va obligar a confinar durant unes hores 4 municipis. Els Mossos han detingut una persona a qui diversos veïns apuntaven com a presumpta autora dels focs. També està controlant l'incendi de vegetació agrícola a Targa, a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. Els agents rurals van apuntar a una avaria de maquinària agrícola com a possible origen del foc. A la franja, els bombers treballen per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers concentren els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui, i Alins i de Peralta de Calassans podrien tornar avui a casa si l'incendi evoluciona favorablement. Obrim àrea de servei, és un quart d'una, el trànsit i el temps. Carmina Malagarriga, equip viari, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Continua havent-hi un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident que es va produir ahir a la nit. D'altra banda, retencions a l'AP7. També hi ha un carril tallat, aquesta vegada a Figueres, en sentit sud, per un accident. També retencions entre Fogars i Maçanet de la Selva en sentit nord, a Montornès del Vallès, també en sentit nord, i entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la C32 hi ha retencions a Cabrera de Mar en sentit nord, a Palafolls, també en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la G600, retencions a Tordera, en sentit sud cap a Blanes. També a la C60, Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. També a la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. A la B20, a Montgat, en sentit nord, cap a la C32. A la C35, a Llagostera, en sentit est, cap a la C65. I un cop a la C65, retencions, en sentit est, cap a la costa. També, ja més a l'àrea de Barcelona, a la 2, a Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona, a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: La crònica ara amb en Jofre Genovem.
17: Es manté la bonança al llarg de les darreres hores amb pocs núvols. Hi ha hagut aquests núvols baixos cap al delta de l'Ebre, en alguns punts del Camp de Tarragona. Es van dissipant. Potser no acabin de desaparèixer del tot en alguns sectors de manera puntual de la costa. També apareixeran cap al Pirineu, núvols d'evolució, d'aquests que s'inflen amb la mateixa calor, però no hi ha condicions perquè vagin a més. Per tant, seran també més aviat decoratius. Amb una tarda que s'espera assolellada arreu del país, i amb aquestes temperatures que no varien, no canvien gaire, continuem amb una situació de calor força intensa i sobretot cap a les comarques de Girona, que és on avui poden repetir-se aquests valors de 38 o potser 39 amb aquest Garbí, que s'ha de reforçar al llarg de les properes hores, una mica intens a la façana litoral, també aixecant una mica un atxa cap a la zona de l'Empordà. I, de fet, doncs, entre l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, alguns punts de la Garrotxa, Gironès, interior de l'Empordà en general, i també cap a la zona del Segrià, Pla d'Urgell, Noguera, és on les temperatures poden enfilar-se més i arribar a tocar, com dèiem, aquests 38 a 39 graus. Demà, però, comencen els canvis. La bombolla d'aire càlid es trenca una mica, s'allunya, i parlarem d'una tendència al llarg de la primera setmana de juliol que les temperatures es normalitzin, és a dir, s'acostin al que seria normal, sobretot a partir de dimarts, dimecres, dijous. Per tant, el descens serà lent, aquest diumenge el notarem, sobretot a partir de la tarda, a Ponent, a l'Alt Pirineu, i a la resta poc es notarà, amb una jornada que començarà amb sol similar a la d'avui, però que a la tarda ja ens durà més núvols en general, sobretot cap a Ponent, potser alguna gotellada, alguna petita tempesta arribi des de l'Aragó. En tot cas, sobretot serà al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu, on localment podria haver alguna tempesta una mica intensa, de fet, amb avisos d'intensitat de pluja. I a la resta, amb l'augment de núvols, esperem fins i tot algunes ventades, vents amestralats a Ponent que afectin el Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, que puguin fer pujar la temperatura en aquests indrets mentre es baixin a l'àrea del Pirineu i a la franja de Ponent, i a la resta es mantinguin amb valors bastant similars. En tot cas, dilluns i dimarts, més ruixats, sobretot de tarda, i temperatures més baixes.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: Passen 5 minuts d'un quart d'una. A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
18: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
19: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
18: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
20: Tenim el cas d'Abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
18: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
21: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
18: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
22: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
18: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té una o dues línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
20: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
19: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
0: Més qüestions. L'actriu Rosa Boladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat en l'àmbit de les arts escèniques. El jurat del guardó ha decidit distingir Boladeres per la seva participació en l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona.
23: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb Tempest, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
24: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
23: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: Gràcies, Montse Pujol. I ara amb el Xavi Soler.
25: Esports.
0: Xavi, bon dia.
2: Bon dia. La selecció espanyola de futbol ha guanyat per la mínima a Uruguai, 1-0. S'ha classificat com a primera del seu grup al Mundial. L'equip espanyol ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans, amb molta responsabilitat del porter uruguaià Muslera. que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa substituïa Muslera per Roixet. Al final del partit ho explicava així.
3: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
4: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
2: Pel bàndol espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí assumia que l'objectiu de quedar primers l'han aconseguit.
5: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
2: Un Cubarsí que ha estat titular, ha jugat tot el partit. Lamine Yamal ha jugat 76 minuts, Pedri 60. També ha jugat des de l'inici el català Marc Cucurella i a la segona part han entrat Olmo i Ferran. De fet, Ferran ha tingut l'ocasió més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió, es podria haver trencat la clavícula, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens, amb 3 empats en 3 partits, i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera, per diferència de gols, i Egipte com a segona, ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja ha marcat 4 en aquest Mundial. El blaugrana Koundé ha estat titular. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França acaba primera i jugarà contra Suècia als setzens. Noruega segona, s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal encara manté opcions. I dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent. Ho ha confirmat el tècnic Scaloni.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría.
7: Con eso me basta.
6: Quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit contra el Japó. Els setzens de final, dilluns vinent, Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Jorge Martín ha aconseguit la pole al Gran Premi de Motos dels Països Baixos. És la primera pole del madrileny aquesta temporada.
25: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? Ese modo ataque, y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
2: Són declaracions de Martina Dazón. Marc Márquez ha acabat setè, sortirà des de la quarta fila, que és la seva pitjor classificació aquesta temporada. El seu germà Àlex sortirà des de la quarta fila, tot i que no ha disputat aquesta sessió classificatòria. La cursa demà a les dues, però avui cursa sprint a partir de les 3 de l'exclusiu digital per l'app i el web de 3CAT. Ja és en marxa la prova en ruta femenina del Campionat d'Espanya de ciclisme, recordem, sense la ciclista d'Esplugues Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. Ara mateix a 37 quilòmetres pel final, una ciclista escapada amb el grup de les favorites a 2 minuts entre les favorites, la catalana Mireia Benito. També d'última hora, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braç, ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Palma de Mallorca.
1: 3CAT Info.
2: Més coses d'aquesta tarda en Fórmula 1. Tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. Seran a partir de les 4 de la tarda. Recordem ahir el Mercedes de Kimi Antonelli. El líder va ser el més ràpid en la jornada de lliures. Al Rally d'Acròpolis avui tindrem la segona etapa amb el belga Thierry Neville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. I tornem al futbol perquè el Sabadell, que jugarà, recordem-ho, la segona divisió la temporada vinent, acaba d'anunciar que no continuarà el lateral Sergi Segura. El jugador ha jugat l'últim any i mig amb el club arlequinat i ha aconseguit dos ascensos. Recordem que el Sabadell ja va anunciar ahir que l'extrem David Estals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i tornarà al club, al seu club d'origen, que és l'Eivissa.

0: Ara són 1:15.
1: 3Cat Info.
0: Aquestes són les notícies més destacades d'aquest informatiu. Pedro Sánchez insisteix a defensar que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Ho ha fet el Comitè Federal del PSOE, on la majoria de barons del partit ha tancat files amb el seu líder. Fent poca autocrítica, Sánchez ha dit que no desistirà i ha llançat crítiques a la dreta. Una dreta, en aquest cas, a Catalunya, escollint Juan Fernández com a nou secretari general dels Populars Catalans i Lorena Roldán, que el substituirà com a portaveu al Parlament de Catalunya. Alejandro Fernández, que continuarà presidint el partit, ha dit que el canvi a Espanya, que permetrà treure Pedro Sánchez de la Moncloa, començarà a Catalunya. A Veneçuela s'eleva de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts després dels terratrèmols de dimecres passat. Les xifres oficials parlen de 920 morts, però hi ha desenes de milers de desapareguts. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per tal de facilitar la feina dels equips de rescat. I pel que fa als incendis, 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir...

0: que es fan al pont ferrovial sobre el riu Ter a l'altura de Flaçà. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Camí de la una, quan faltin 6 minuts, els esports, Xavi Soler, que destaquem.
1: Que Jorge Martín ha fet la pole al Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Marc Márquez acaba setè, sortirà des de la quarta fila. I que Espanya guanya l'Uruguai per 1-0. Es classifica primera de grup pels setzens de final del Mundial. L'equip espanyol jugarà aquesta ronda contra Àustria o Algèria, que s'enfronten aquesta propera matinada.
0: I aquesta tarda només s'esperen núvols poc importants pel que fa al temps al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més s'espera amb un ambient de plena canícula, temperatures entre els 32 i els 38 graus.
2: Trescat Info. L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
4: És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
3: El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport mai a cap pressupost de la Generalitat des de l'oposició. El diputat socialista Jordi Riba ha acusat els de Puigdemont de no tenir cap voluntat de negociació.
5: És l'única formació política representada en aquesta cambra des de fa anys, diguem-ne, que des de l'oposició no ha entrat a la negociació, no ha entrat a la possibilitat de votar un pressupost sense estar al govern.
3: Els pressupostos del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Són els primers que pot aprovar el govern del PSC i probablement també seran els últims. L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvador ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
6: No tenim majoria parlamentària independentista i, a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
3: Els Comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
7: Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
3: Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
2: Té la paraula
8: la Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026.

0: Els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
1: Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
0: Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
1: Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics, l'abandonament del transport i no, l'abandonament d'algunes lluites. No? I, per tant, aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses. I, per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
0: Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
1: Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
0: Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
1: Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no? Aquesta legislatura. Els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no? Que no podien aprovar res. Jo crec que això és una... És un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran i per això per mi és una estafa a les persones.
0: I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
1: Al final crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de, no, de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
0: Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
1: Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la Degaia, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquests casos. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt d'una denúncia d'una persona i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines de que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
0: A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
1: Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem amb situacions encara pitjors de com les vam trobar, i per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor.
0: La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
1: Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si a això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de Troia d'ells amb aquest Parlament.
0: Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat dues propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes dues propostes.
1: Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació, perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem dues de dos partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços, doncs, que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim dos textos diferents, i per tant té tota la lògica del món que recollim el que diu de nou la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge, i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre, aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
0: Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
1: Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
0: Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
1: A la Najat.
0: Què fa per desconnectar de la política?
1: La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
0: És puntual quan queda amb algú?
1: Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor, i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
0: Quin llibre ens recomanaria?
1: Doncs ara mateix m'estic llegint un de la Gertrude Stein. Molt divertit, bueno, divertit el títol, perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París, i bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre, us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
0: Què s'enduria en una illa deserta?
1: La meva parella.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
0: Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3cat.info i fins aviat.
1: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Amb l'hemicicle passa un minut de 3:15 del migdia, el trànsit i el temps. Nova connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia de nou.
4: Bon dia, Jordi. D'una banda, hem de dir que està tallada de la GB-5201 a Viladrau per regulació de trànsit i que continua havent-hi un carril tallat a la C-25 a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident d'ahir a la nit. Anem a les retencions més habituals. A l'AP-7 hi ha retencions, hi ha un carril tallat a Figueres en sentit sud per un accident També n'hi ha a Maçanet de la Selva i a Montornès del Vallès en sentit nord, mentre que al tram sud de la P7 hi ha retencions entre Martorell i Gelida en sentit sud. A l'N2 a Tordera en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i també a Cabrera de Mar en sentit nord, a la B20 a Montgat en sentit nord cap a la C32, a la C60 a Argentona i també a la Roca del Vallès en sentit sud, a la C35 a Llagostera en sentit est cap a la C65, a la C65 en sentit oest i a retencions també cap a la costa. A l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'AP2 a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona, a la C58 de l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, cap al nus de la Trinitat, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Zona Franca, també en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
3: Demà en Jofre Senoué.
5: Avui serà el darrer dia d'estabilitat, de tranquil·litat, amb aquest ambient assolellat i força calorós, unes temperatures més pròpies de finals de juliol, de canícula, que no pas de finals de juny. Repetint-se un altre cop, temperatures entre els 32-33 a 38 graus. De fet, allà on pot pujar més el termòmetre, de nou, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, amb aquest vent de Garbí una mica intens que s'ha de reforçar, especialment zones interiors de l'Empordà, Gironès, punts de la Garrotxa, és on el termòmetre, com ahir, podria arribar als 38 o 39, o també cap al Pla de Lleida, entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, també pot haver alguna xifra que pugi més enllà dels 38 puntualment. En general, la calor, doncs, protagonista aquesta tarda, amb pocs núvols, algun de baix costaner, on ha augmentat una mica la xafogor, la humitat, i també algun núvol d'evolució en el Pirineu, però de moment inofensius. Demà sí que esperem que la situació ja comenci a canviar una mica, la bombolla aire càlid es trenca i s'allunya, i ho notarem sobretot a la tarda, perquè el matí encara serà bastant tranquil, però a la tarda els núvols s'aniran fent més abundants, arribant des de ponent, i fins i tot amb algunes tempestes que podrien ser fortes cap a la zona d'Aragó. A casa nostra podrien arribar a acostar-se a la franja de ponent, en principi, però sobretot afectar la zona nord de Lleida, l'Alt Pirineu, aquí sí que al llarg de la tarda i cap a l'Aran podria haver-hi alguna tempesta localment una mica intensa i sense descartar que vagi acompanyada de calamarsa. Tot plegat també farà que la nuvolositat es faci abundant a gran part del país, potser les comarques de Girona quedin una mica al marge, i també arriben algunes ventades, sobretot cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, potser Pla de Lleida. En aquests indrets, amb aquestes ventades una mica rescalfades, podrien pujar les temperatures transitòriament, amb valors àmpliament per sobre dels 35. El termòmetre, en tot cas, començarà a baixar de manera ja més notable al Pirineu, i aquest descens s'anirà generalitzant a l'inici de la setmana que ve, dilluns i dimarts, amb ruixats al nord i al nord-est del país.
3: Gràcies, Jofre. Passen 5 minuts de 3 quarts. Encara parlant de mobilitat, alerta als usuaris de la línia de Rodalies de l'R11 entre Girona i Figueres. En parlem tot seguit amb en Fèlix Martín.
2: 3CAT Info.
3: Perquè avui i demà es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per un servei d'autobús.
6: El trajecte en tren de l'R11 entre Barcelona i Girona, o a l'inversa, de Girona a Barcelona, no es canvia, però de Girona cap al nord, sí. Les obres al pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut des de Girona. També s'aprofita el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també hi ha autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies del recorregut: a Sant Jordi d'Esvalls, a Camallera, a Sant Miquel de Fluvià i a Vilamalla. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer en tren. L'objectiu és completar aquestes obres el cap de setmana i que dilluns a primera hora, abans de les 6 del matí, ja es pugui fer de nou tot el recorregut en tren.
3: I Segalés disposa d'un nou centre operatiu a Vic per gestionar el creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga de l'Estat, Joan García.
7: Fa dos mesos, el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Segalés ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per a la progressiva electrificació. Ramon Segalés, conseller delegat de l'empresa.
8: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
7: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Segalé gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
9: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya Central, tinguem no només Segalés, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya Central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
7: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Segalés, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Segalés, president de la companyia.
10: El Josep Segalés i l'Elisabet van treballar de pagesos. A més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia la llana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
7: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
11: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com a usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
3: Doncs també a l'hora arriben els esports. Xavier Soler, bon dia.
12: Bon dia. I parlem de la selecció espanyola de futbol que ha guanyat per la mínima a Uruguai 1-0, és d'aquesta matinada. S'ha classificat com a primera del seu grup. Ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, ex de Girona, poc abans del descans, amb molta responsabilitat pel porter uruguaià Muslera, que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa ha substituït Muslera per Roixet i al final del partit ho ha explicat així.
13: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
14: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
12: Des de les files de l'equip espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí ha assumit que l'important era aconseguir el repte que tenien, que era acabar primers de grup.
15: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
12: Un Cubarsí que ha estat titular, ha jugat tot el partit. Lamine Yamal ha jugat 76 minuts, Pedri 60 també. Ha jugat des de l'inici el català Marco Corella. A la segona part han entrat Dani Olmo i Ferran Torres. Torres ha tingut l'ocasió més clara, ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, ha perdut Jeremy Pino per lesió, que es podria haver trencat la clavícula, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera. Encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo ha quedat eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa als setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial. D'última hora, el grup G, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera de grup per diferència de gols, Egipte com a segona i ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. D'ahir recordem la golejada de França contra Noruega 4-1 amb hat-trick de Dembélé, també Senegal 5, Iraq 0. França primera jugarà contra Suècia i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. I dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
16: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría.
17: Con eso me basta.
16: Quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
12: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit contra del Brasil, contra el Japó, als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: 3CAT Info.
12: En motor, Jorge Martín ha aconseguit la pole al Gran Premi de Motos dels Països Baixos. És la primera pole del madrileny aquesta temporada.
18: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no?, ese modo ataque, y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
12: Són declaracions de Martín a DAZN. Marc Márquez acaba setè, sortirà des de la quarta fila. És la seva pitjor classificació aquest any. El seu germà Àlex sortirà des de la quarta fila, tot i que no ha disputat aquesta sessió classificatòria. La cursa demà a les dues, però avui cursa sprint a partir de les 3 a l'exclusiu digital per l'app i el web de 3CAT. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada. El de Roses no té les ofertes que voldria per continuar en actiu als Grans Premis. Tram final de la prova en ruta femenina del Campionat d'Espanya de ciclisme. De fet, falten 20 quilòmetres i mig, recordeu, sense la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda que va patir dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. Ara mateix, a 20 quilòmetres pel final, continua Maite Urteaga escapada a 1 minut 20 al grup de les favorites, entre elles la catalana Mireia Benito. També d'última hora, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braç, ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. I aquesta tarda, en Fórmula 1, tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir, i al Rally Acròpolis tindrem la segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb Hyundai, líder després de la primera jornada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Encara tenim temps per explicar el futbol, que el Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada vinent, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura. El jugador ha jugat l'últim any i mig amb el club arlequinat i ha aconseguit dos ascensos. Recordeu que ahir es va anunciar que l'extrem David Estals ha acabat la seva cessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, que és el seu club d'origen. També va anunciar la marxa al Girona del seu jugador, el porter Rubén Blanco, que marxarà a la Lliga Japonesa. I en bàsquet, l'escorta català de la València, Isaac Nogués, s'acaba d'acomiadar avui del club valencià després d'haver tingut poc protagonisme al campió de Lliga. Nogués, que demà jugarà amb Catalunya a l'amistós contra Gran Bretanya, s'acomiada tot i tenir contracte.
2: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez defensa que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Ho ha afirmat el Comitè Federal del PSOE avui al matí a Madrid, on la majoria de barons de la formació han tancat files amb ell, enmig dels casos judicials que l'envolten. Sánchez insisteix que continuarà governant. Alejandro Fernández repeteix com a president del Partit Popular de Catalunya la seva candidatura, que era l'única, ha rebut l'aval de més del 97% de les bases del partit. Abans ha anunciat que l'actual portaveu al Parlament, Juan Fernández, serà el seu nou número 2. A Venezuela continuen les feines de rescat dels milers de persones que encara estan desaparegudes després del doble terratrèmol d'ara fa 3 dies. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. El govern veneçolà restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pel doble sisme, on molts edificis es van ensorrar. Intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc decretat ara fa 10 dies. Washington bombardeja posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una ofensiva contra objectius nord-americans. En marxa el Congrés també pel que fa als incendis, ha estabilitzat l'incendi de la Franja que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els més de 200 veïns desallotjats podran tornar a casa avui al migdia. A Catalunya també en marxa el control dels incendis de Tiana, al Maresme, on encara hi treballen fins a 14 dotacions, i el que es va declarar al nucli de Tàrrega a l'Urgell també controlat. Experts en intel·ligència artificial preveuen que en un futur les empreses pagaran als agents d'intel·ligència artificial per feines resoltes i deixaran de fer pagaments mensuals, anuals o per cap ús. Amb aquest nou sistema podran calcular prèviament el cost del servei. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports.
2: Espanya s'enfrontarà contra Àustria o Algèria als 16ens del final del Mundial de Futbol. Cap Verd s'ha classificat com a segona de grup. I Jorge Martín fa la pole al Gran Premi dels Països Baixos de motos amb Marc Márquez setè a les 3, cursa sprint.
0: Migdia amb calor a bona part del país, només algun núvol baix a la costa sud. Es manté aquestes temperatures altes amb brises marcades a la costa nord, amb una mica d'onatge. Ambient de plena calícula amb temperatures que poden arribar cap als 38 graus en algun punt.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la una del migdia, us està parlant Jaume Brufau. Al Comitè Federal del PSOE, els barons tanquen files al voltant de Pedro Sánchez davant dels casos de corrupció que afecten al partit, mentre que Sánchez defensa que han actuat amb contundència contra la corrupció. Madrid, Alba Gil.
3: Ha estat un discurs d'uns 40 minuts, sense grans novetats, molt similar al que va fer aquesta setmana davant del Congrés, amb algunes frases que eren fins i tot idèntiques. Per tant, molt poca autocrítica per part de Pedro Sánchez, només ha admès que no han fet suficient per extirpar finalment la corrupció del partit, però ha defensat que sempre han actuat amb contundència.
4: Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta.
3: Ha defensat també que val la pena continuar, que les mesures socials que han aprovat i que encara volen aprovar justifiquen seguir a la Moncloa, i ha demanat als seus coratge i determinació per encarar la recta final d'aquesta legislatura. I pel que fa a l'elefant a la sala, l'avançament electoral que reclamen molts càrrecs municipals perquè les generals siguin abans que les eleccions autonòmiques de maig, de moment silenci. Per cert, que Pedro Sánchez també ha acusat PP i Vox d'admetre ara, de voler ara l'amnistia per aliar-se amb Junts i voler derrocar el govern.
0: El Partit Popular Català ha reelegit Alejandro Fernández com a líder. La del dirigent tarragoní era l'única candidatura i ha rebut l'aval de les bases al Congrés que el partit ha fet des de primera hora a Barcelona. Fernández ja ha fet una crida a enderrocar el govern de Pedro Sánchez, començant des de Catalunya. L'actual portaveu al Parlament, Juan Fernández, serà el seu número 2. Ho hem seguit a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
5: Parella de Fernández a la cúpula del PP amb l'objectiu de continuar amb la tendència a l'alça del partit. El revalidat cap de files dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha fet una crida a la unitat i ha donat per superades les desavinences amb la direcció estatal de la formació.
6: Los malos resultados también pueden envilecer a una organización. También pueden generar tensiones o discrepancias estratégicas sobre la línea a seguir. Pero eso, amigos y amigas, es el pasado. Eso ya pasó.
5: Fernández ha fet pinça amb la mà dreta de Feijó, Miguel Tellado, per reivindicar que Catalunya sigui el principi de la fi del govern de Pedro Sánchez.
6: Podreu tornar a casa l'endemà de les eleccions a dir a la vostra família que vosaltres vau enviar a casa o a on sigui el Pedro Sánchez i tota la banda que té al voltant.
7: Empezamos aquí a construir una nueva mayoría con más diputados catalanes. Que apuesten por la decencia.
5: La nova direcció catalana tindrà tant perfils afins a Alejandro Fernández com Cayetana Álvarez de Toledo, com persones més properes a Gènova, com el segon tinent d'alcalde de Castelldefels, David Soler. Amb Juan Fernández a la secretaria general, la diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentària. El Congrés del PP català, que arriba amb 4 anys de retard, col·laborarà amb la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo.
0: A Veneçuela continuen a contrarrellotge les feines dels equips de rescat que busquen supervivents sota la runa després dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però hi ha 50.000 persones desaparegudes i, per tant, el nombre de víctimes mortals, malauradament, podria pujar i molt les pròximes hores. Avui al matí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha elevat a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts. N'hi ha 14 que els han trobat, però encara no els han pogut rescatar. Les xifres les confirmava el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
0: Sobre el terreny, el govern de Veneçuela ha restringit l'accés a la zona més afectada a La Guaira per facilitar les feines dels equips de rescat. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha escridassada a la seva visita a aquesta zona del nord de Veneçuela, ha agraït la feina dels equips de rescat que han arribat a més de 20 països.
9: Y lo más importante, lo más estratégico, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: Els terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 van afectar 7 estats del país, sobretot el de La Guaira. Segons la Fundació Venezolana d'Investigacions Sismològiques, hi ha hagut fins a una vuitantena de rèpliques ja. Avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya surt des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport a les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella, cap de l'expedició, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que tot i que fa 3 dies dels terratrèmols, tenen encara esperances de trobar supervivents. Diu que la seva prioritat un cop arribin a Veneçuela serà aquesta.
10: De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat, però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport en tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse.
0: Al suplement també hem pogut parlar amb una catalana que viu a Caracas des de fa 40 anys i que dimecres era a casa en el moment dels terratrèmols i ha explicat com ho va viure.
11: Nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració, es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres. Què vols que et diguin? No es pot explicar, s'ha de viure.
0: I augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del país marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha denunciat una violació de l'acord de pau, segons el Comandament Central Nord-americà. L'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners i iranians. Els Estats Units han respost així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Segons Donald Trump, l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc. El seu vicepresident, Jota de Vance, ha advertit en un missatge a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència. Aquest nou intercanvi de foc entre Estats Units i l'Iran ha arribat 10 dies després de l'acord de pau signat entre tots dos països, que s'hauria d'haver acabat negociant els pròxims 2 mesos. Encara als Estats Units, el govern ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federats, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. Els socis estrangers, incloses agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase i, per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran fer servir el model d'intel·ligència artificial més avançat del desenvolupat per l'empresa Anthropic. Això ha coincidit amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà. Experts en aquesta intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses la pagaran. En lloc de pagar als agents d'intel·ligència artificial amb unes quotes mensuals, anuals o per cada ús que se'n faci, es pagarà per una feina ja feta. És el que creu Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i Empresa a la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC.
12: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del nivell d'usuari.
0: Els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre altres, que es limiten a donar resultats sense actuar.
12: Un agent no únicament són un chat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data, o fa la reserva, o fa el que li demanes.
0: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver. És informàtica i investigadora especialitzada en intel·ligència artificial.
13: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: La investigadora i experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris individuals continuaran pagant per consultes ja fetes.
14: Crec que no és necessàriament una o l'altra forma de pagament. És a dir, jo crec que, com tot i com tots els models de negoci, n'hi hauran amb dos tipus. O sigui, tindrem el de per consum i tindrem el de per projecte. I crec que depèn de la utilitat que li faci fer o que faci l'usuari, pot ser interessant un o l'altre.
0: Ara es paga per tokens, és a dir, les unitats de text que el model d'intel·ligència artificial processa quan li fan una consulta.
1: 3CAT Info.
0: A la Franja ha estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins de Peralta de Calassans també podran tornar a casa seva a partir d'aquesta hora. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior del govern aragonès.
15: El incendio de Tamarite se da por estabilizado, entonces durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: Aquí els bombers continuen treballant amb 14 dotacions terrestres per extingir l'incendi de vegetació forestal que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme. Un foc que està controlat, ha afectat unes 48 hectàrees i els bombers treballen per controlar punts calents i fumeroles. Per sort no va fer mal a ningú ni tampoc a cap habitatge. A través d'un comunicat a la xarxa Social X, l'Ajuntament de Tiana recorda que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina i avisa que no es pot circular en vehicle, en bicicleta ni a peu per la zona. També recorda que estan tancats serveis com la piscina municipal i la deixalleria. L'incendi va tenir quatre focus diferents i va obligar a confinar durant unes hores quatre municipis. Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona a qui diversos veïns van apuntar com a presumpte autor del foc. També ha quedat controlat l'incendi de vegetació agrícola que es va declarar ahir al nucli de Tàrrega, a la capital de l'Urgell, en concret a Santa Maria de Montmagastrell. Ha cremat prop de 39 hectàrees. Els agents rurals van apuntar cap a una avaria de maquinària agrícola el possible origen del foc. Ara passa un minut d'un quart de dues, àrea de servei. Trànsit primer des de l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
16: Bon dia, Jaume. De mica en mica es van reduint els focus que hi ha de retencions, però hem de dir abans que continua tallada per regulació de trànsit la GB-5201 a Viladrau en sentit nord i que hi ha un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit nord a causa d'un accident. A la P7 hi ha intensitat a la Granada en sentit sud i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la C32 retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a Sant Vicenç de Calders en sentit Calafell i també a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C35, com també a la C65, a l'altura de Llagostera en sentit est cap a la costa, a la B20 a Montgat en sentit nord cap a la C32, a l'N340 al Vendrell en sentit sud i a la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc. També a la C58 a l'altura de la Torre Baró cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura d'Horta, també en sentit Besòs. Doncs això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
16: Bon dia.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
17: Es manté la bonança al llarg de les darreres hores amb pocs núvols. Hi ha hagut aquests núvols baixos cap al delta de l'Ebre, en alguns punts del Camp de Tarragona. Es van dissipant. Potser no acabin de desaparèixer del tot en alguns sectors de manera puntual de la costa. També apareixeran cap al Pirineu, núvols d'evolució, d'aquests que s'inflen amb la mateixa calor, però no hi ha condicions perquè vagin a més. Per tant, seran també més aviat decoratius. Amb una tarda que s'espera assolellada arreu del país, i amb aquestes temperatures que no varien, no canvien gaire, continuem amb una situació de calor força intensa i sobretot cap a les comarques de Girona, que és on avui poden repetir-se aquests valors de 38 o potser 39 amb aquest Garbí, que s'ha de reforçar al llarg de les properes hores, una mica intens a la façana litoral, també aixecant una mica un atxa cap a la zona de l'Empordà. I, de fet, doncs, entre l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, alguns punts de la Garrotxa, Gironès, interior de l'Empordà en general, i també cap a la zona del Segrià, Pla d'Urgell, Noguera, és on les temperatures poden enfilar-se més i arribar a tocar, com dèiem, aquests 38 a 39 graus. Demà, però, comencen els canvis. La bombolla d'aire càlid es trenca una mica, s'allunya, i parlarem d'una tendència al llarg de la primera setmana de juliol que les temperatures es normalitzin, és a dir, s'acostin al que seria normal, sobretot a partir de dimarts, dimecres, dijous. Per tant, el descens serà lent, aquest diumenge el notarem, sobretot a partir de la tarda, ponent a l'Alt Pirineu, i a la resta poc es notarà, amb una jornada que començarà amb sol similar a la d'avui, però que a la tarda ja ens durà més núvols en general, sobretot cap a ponent, potser alguna gotellada, alguna petita tempesta arribi des de l'Aragó, en tot cas, sobretot serà al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu, on localment podria haver alguna tempesta una mica intensa, de fet, amb avisos d'intensitat de pluja, i a la resta amb l'augment de núvols esperem fins i tot algunes ventades, vents amestralats a ponent que afectin el Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, que puguin fer pujar la temperatura en aquests indrets mentre es baixin a l'àrea del Pirineu i a la franja de ponent, i a la resta es mantinguin amb valors bastant similars. En tot cas, dilluns i dimarts, més ruixat, sobretot de tarda, i temperatures més baixes.
1: Resca Info. Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona.
19: de Girona, de Valent.
20: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
21: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
23: Sigui
22: bon dia.
23: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
22: Denuncien l'excés de burocràcia...
24: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
25: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
24: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
22: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
24: I de la resta del món.
22: Pendents de la cimera internacional...
24: Faci el temps que faci.
26: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
24: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'estat espanyol en l'àmbit de les arts escèniques. El jurat del guardó ha decidit distingir-la per la seva participació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
27: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
28: I el Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
27: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
29: Aguanta'm per la feina, ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
30: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de Gama Extra és al Pla de la Seu de Tarragona. I actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
31: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 6:45 a Tarragona, dia de Sant Pere, a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
30: A Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a les 6, la Colla Castellera Jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç dels Horts i la Jove de Sitges.
31: Dissabte a les 6, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat, a les 6, hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
30: A 6:15, a la plaça Major d'Alp, hi actuarà la Colla Castellera de la Cerdanya i els Margeners de Guissona. I a Rubí, a les 6, hi podreu veure la colla local i els laietans a Gramenet, els bailets a Gelida i els xicuelos i xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
31: I dissabte a les 6 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a les 7, els xiquets locals actuen amb els nois a la Torre i els xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
30: Diumenge a les 11 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a les 11, a la plaça Catalunya de Figueres, la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. i al passeig de Sant Joan de Calafell a 7:15 hi actuen els Nens al Vendrell.
31: Diumenge a 11:15 a la plaça Doctor Verds de Callús hi haurà els Castellers de Sant Padó, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Cirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els Capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els Castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a les 7, els Castellers d'Esparreguera actuaran al parc de l'estació.
30: Del més destacat de la setmana castellera us en parlarem diumenge a 3 Catinfo, de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
2: 3 Cat Info.
0: 4 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
0: Xavi Soler, bon dia.
3: Bon dia. Jorge Martín ha aconseguit la pole al Gran Premi de Motos dels Països Baixos, la primera pole del madrileny aquesta temporada.
4: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? Ese modo ataque y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
3: Són declaracions a DAZN. Marc Márquez ha acabat setè, sortirà des de la quarta fila. És la seva pitjor classificació aquest any. El seu germà Àlex sortirà des de la quarta fila, tot i que no ha disputat aquesta sessió classificatòria. La cursa demà a les dues, però avui, de fet d'aquí una horeta i mitja, a partir de les 3, a l'exclusiu digital per l'app i el web de 3CAT, podrem viure la cursa sprint. I encara una notícia més de motos. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada. El de Roses no té les ofertes que voldria per poder continuar en actiu els grans premis. També pendents aquesta hora del Campionat d'Espanya Femení de Ciclisme, una prova que es fa a Sabiñánigo i que s'està vivint els dos últims quilòmetres amb la catalana Mireia Benito en el grup principal ara mateix amb opcions d'aconseguir aquesta medalla d'or, una Benito que ara mateix marxa juntament amb Mavi García, Sara Martín i Paula Ostiz, les quatre que jugaran l'hora en una prova que, com dèiem, acabarà d'aquí a 2 quilòmetres, en podrem saber el desenllaç en aquest bloc informatiu. I també d'última hora, el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord del 50 braça, ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent aquests dies a Mallorca.
2: 3CAT Info.
3: En futbol, ja ho sabeu, la selecció espanyola ha guanyat per la mínima a Uruguai 1-0. S'ha classificat com a primera del seu grup. L'equip espanyol ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans. Amb molta responsabilitat del porter uruguaià Muslera, que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa ha substituït Muslera per Rochet. Y al final del partido ha explicado así.
5: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
6: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
3: Pel bàndol espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí ha celebrat el fet d'haver assolit l'objectiu d'acabar primers de grup.
7: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
3: Un Cubarsí que ha estat titular, ha jugat tot el partit. Lamine Yamal ha jugat 76 minuts, Pedri 60, també ha jugat des de l'inici el català Marc Cucurella i a la segona part han entrat Olmo i Ferran. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió, es podria haver trencat la clavícula, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com diem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo ha quedat eliminat en aquest grup. La gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa als setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà a l'Argentina de Leo Messi. Previsions per aquesta tarda en Fórmula 1. A partir de les 4 començaran els entrenaments oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid en la jornada d'ahir, i el Rally Acròpolis en marxa la segona etapa amb el belga Thierry Neuville, que surt com a líder.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són dos quarts de dues. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat a la Moncloa. Ha dit al Congrés del Partit Popular de Catalunya, on aquesta hora està intervenint-hi, i on, minuts abans, Alejandro Fernández ha sortit reelegit com a líder amb el 97% del suport. L'actual portaveu al Parlament del PP a Catalunya, Juan Fernández, serà el seu número 2. Sánchez, de la seva banda, ha defensat avui al matí a Madrid, davant del Comitè Federal del PSOE, la seva actuació contundent, diu, contra la corrupció. La majoria de barons de la formació han tancat files amb ell enmig dels casos judicials que l'envolten. El govern espanyol eleva de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres. Les xifres oficials del govern a Veneçuela parlen de 920 persones mortes i 3.000 de ferides. N'hi hauria fins a 50.000 encara de desaparegudes. Entre altres qüestions, des d'ara fins a arribar a les dues, farem atenció al Japó, on hi ha alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, obliguen a evacuar 200.000 persones. N'hi ha una desena de ferides. Estan tenint vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100 km per hora. I l'empresa Sagalés disposa d'un nou centre operatiu a Vic per a

0: Arguments que es combinen en aquest migdia de sol i calor novament a tot arreu. Tenim una bonança, per dir-ho així, d'alguna manera, amb brises marcades a la costa nord i amb una miqueta d'onatge. Però avui les temperatures tornen a enfilar-se i de valent els termòmetres. Ballen entre els 32 i els 38 graus. Barcelona, Àlex Giral, Robert, bon dia.
1: Jaume, bon dia.
0: Saludem a l'Àlex, que des de primera hora del matí és un dels periodistes de 3Cat Info que està seguint la reunió que ha fet el Partit Popular de Catalunya a la ciutat de Barcelona amb diversos temes damunt la taula, però amb unes paraules que encara ressonen perquè són de fa només uns minuts. Les ha pronunciat el líder de la formació a nivell estatal, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat una vegada més contra Pedro Sánchez, president espanyol, a qui acusa d'haver-se trinxerat a la Moncloa, en el marc, Àlex, del tancament d'aquest congrés del PP a Catalunya, en què Alejandro Fernández ha sortit reelegit com a president del partit.
1: Sí, és així, duríssim discurs de Feijóo, també llarg, perquè fa més de mitja hora que xerra, contra Sánchez, a qui ha acusat d'una decadència i una immoralitat, ha dit, sense precedent. Segons el líder dels populars, l'actual president espanyol és el cap de govern més autoritari des de Franco.
2: El senyor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir aquest matí a Sánchez, a qui assegura l'ofega la corrupció. Tot plegat ho ha dit el Congrés del PP català, del qual Alejandro Fernández, com apuntaves, ha sortit reescollit com a número 1. Fernández s'ha presentat com l'alternativa al govern de Salvador Illa, a qui ha acusat d'immoral per governar amb el suport d'independentistes i per continuar fent costat a Pedro Sánchez.
3: En lugar de combatir de raíz la crisis moral de Catalunya, ha decidido chapotear en ella con sus socios o directamente liderarla con sus amigos Sánchez, Zapatero, Coldo, Ábalos, Cerdán, Salazar, el Chili, y ahí solo faltan el Vaquilla y el Torete. Menuda tropa, menuda banda.
1: Alejandro Fernández l'acompanyarà a la cúpula com a nou número 2, Juan Fernández, que ha estat fins ara el portaveu del PP català al Parlament de Catalunya.
0: Àlex Giral, Manel Gil, aquí als estudis de la Diagonal, fent possibles aquestes connexions en directe. Gràcies, bon dia.
1: Fins ara, bon dia.
0: Això es viu a aquesta hora a Barcelona. A Madrid, Comitè Federal del PSOE, els barons tanquen files al voltant de Pedro Sánchez davant dels casos de corrupció que afecten a la formació. Sánchez defensa que actua amb contundència i que continuarà governant. Madrid, Alba Gil.
4: Ha estat un discurs d'uns 40 minuts, sense grans novetats, molt similar al que va fer aquesta setmana davant del Congrés, amb algunes frases que eren fins i tot idèntiques. Per tant, molt poca autocrítica per part de Pedro Sánchez, només admès que no han fet suficient per extirpar finalment la corrupció del partit, però ha defensat que sempre han actuat amb contundència.
5: Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta.
4: Ha defensat també que val la pena continuar, que les mesures socials que han aprovat i que encara volen aprovar justifiquen seguir a la Moncloa, i ha demanat als seus coratge i determinació per encarar la recta final d'aquesta legislatura. I pel que fa a l'elefant a la sala, l'avançament electoral que reclamen molts càrrecs municipals perquè les generals siguin abans que les eleccions autonòmiques de maig, de moment silenci. Per cert, que Pedro Sánchez també ha acusat PP i Vox d'admetre ara, de voler ara l'amnistia per aliar-se amb Junts i voler derrocar el govern.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: A Veneçuela continuen a contrarrellotge les feines dels equips de rescat que busquen supervivents de sota la runa després del doble terratrèmol que van patir dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 920 persones mortes, però encara n'hi hauria 50.000. de desaparegudes. Avui al matí el Ministeri d'Afers Estrangers ha elevat a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts i n'hi hauria 14 que els han localitzat però que encara no els han pogut rescatar. N'ha parlat el titular del Ministeri, José Manuel Álvarez.
7: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: Mientras están damunt el terreny,

0: continuen treballant membres del govern, s'ha restringit l'accés a la zona més afectada, a La Guaira, per facilitar les feines dels equips de rescat. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha escridassat a la seva visita en aquesta zona al nord de Veneçuela. Ha agraït la feina dels equips de rescat que han arribat al país des de d'altres 20 països.
1: Y lo más importante, lo más estratégico, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, a quienes los abrazo, les agradezco, han llegado de todo el país a ayudar en la búsqueda de esos venezolanos, de esas venezolanas que aún están con vida.
0: Els terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 van afectar 7 estats del país, sobretot aquest de La Guaira. Segons la Fundació Veneçolana d'Investigacions Sismològiques, hi ha hagut fins a una vuitantena de rèpliques. I al Japó, alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit 7. Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora, ràfegues de més de 100 km per hora, pluges intenses que provoquen inundacions, danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i també destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. Hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó als mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.

0: tornat a trucar amb els dubtes a les mans.
1: Avui a la tarda es fa a Barcelona la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més, la 50a marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es farà a la ciutat. Començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i arribarà a la plaça Sant Jaume, on es farà la lectura del manifest. Amb el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, la manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari afirmen no s'ha avançat en drets reals. Per això els convocants de la marxa fan una crida a continuar reivindicant les necessitats del col·lectiu LGTBIQ i més. Entre les entitats convocants hi ha la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Després de la manifestació i de l'acte polític, hi haurà una festa popular a partir de 8:45 amb concerts de grups com Runout, Pinyosa o Dracalarre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Sagales disposa d'un nou centre operatiu a Vic per gestionar el creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. El nou centre s'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga a tot l'estat. Vic, Joan Garcia.
3: Fa dos mesos el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Sagalés ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per a la progressiva electrificació. Ramon Sagalés, conseller delegat de l'empresa.
4: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
3: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Sagalés gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
5: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya Central, tinguem no només Sagalés, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya Central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
3: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Sagalés, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Sagalés, president de la companyia.
6: El Josep Sagalés i l'Elisabet van treballar de pagesos. A més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia la llana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
3: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
7: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com a usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
1: Doncs encara fent atenció a aquesta mobilitat pública, alerta als usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Girona i Figueres perquè avui i demà es fan obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès. No hi ha circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats i l'itinerari se substitueix amb un servei d'autobusos. Girona, Fèlix Martín.
8: El trajecte en tren de l'R11 entre Barcelona i Girona, o a l'inversa, de Girona a Barcelona, no es canvia, però de Girona cap al nord, sí. Les obres al pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut des de Girona. També s'aprofita el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també hi ha autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies del recorregut, a Sant Jordi d'Esvalls, a Camallera, a Sant Miquel de Fluvià i a Vilamalla. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer en tren. L'objectiu és completar aquestes obres el cap de setmana i que dilluns a primera hora, abans de les 6 del matí, ja es pugui fer de nou tot el recorregut en tren.
1: Àrea de servei. Gairebé són 2:45. Informació del trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Jaume. Començarem dient una bona notícia, que és que se circula amb fluïdesa al llarg de tota l'AP7, en aquests moments, almenys. Afegirem que hi ha retencions per a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a Sant Vicenç de Calders, en sentit Calafell, i també a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. També a la G600 a Tordera, en sentit sud, cap a Blanes, a la B20 a Montgat, en sentit nord, cap a la C32, a la N340 al Vendrell, en sentit sud, i a la P2 a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. També direm que hi ha retencions a la C58, o més aviat circulació intensa, a la C58 a Montcada i Reixac cap al Nus de la Trinitat, i a la ronda de dalt barcelonina a l'altura d'Horta en sentit Besòs, mentre que la ronda litoral a l'altura de Montjuïc també en sentit Besòs. I també direm que continua tallada per regulació de trànsit la GB-5201 a Viladrau en sentit nord, i que continua havent-hi aquest carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit nord a causa d'un accident. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
9: Bon dia.
2: El temps.
1: Jofre Genué.
10: Avui serà el darrer dia d'estabilitat, de tranquil·litat, amb aquest ambient assolellat i força calorós, amb unes temperatures més pròpies de finals de juliol, de canícula, que no pas de finals de juny, repetint-se un altre cop temperatures entre els 32, 33 a 38 graus. De fet, allà on pot pujar més el termòmetre, de nou, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, amb aquest vent de Garbí una mica intens que s'ha de reforçar, especialment a zones interiors de l'Empordà, Gironès, punts de la Garrotxa, és on el termòmetre, com ahir, podria arribar als 38 o 39, o també cap al Pla de Lleida, entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, també pot haver alguna xifra que pugi més enllà dels 38 puntualment. En general, la calor, doncs, protagonista aquesta tarda, amb pocs núvols, algun de baix costaner, on ha augmentat una mica la xafogó, la humitat, i també algun núvol d'evolució en el Pirineu, però de moment inofensius. Demà sí que esperem que la situació ja comenci a canviar una mica, la bombolla d'aire càlid es trenca i s'allunya, i ho notarem sobretot a la tarda, perquè el matí encara serà bastant tranquil, però a la tarda els núvols s'anirien fent més abundants, arribant des de Ponent, i fins i tot amb algunes tempestes que podrien ser fortes cap a la zona d'Aragó. A casa nostra podrien arribar a acostar-se a la franja de Ponent, en principi, però sobretot afectar la zona nord de Lleida, l'Alt Pirineu, aquí sí que al llarg de la tarda i cap a l'Aran podria haver-hi alguna tempesta localment una mica intensa, i sense descartar que vagi acompanyada de calamarsa. Tot plegat també farà que la nuvolositat es faci abundant a gran part del país, potser les comarques de Girona quedin una mica al marge, i també arriben algunes ventades, sobretot cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, potser Pla de Lleida. En aquests indrets, amb aquestes ventades una mica rescalfades, podrien pujar les temperatures transitòriament, amb valors àmpliament per sobre dels 35. El termòmetre, en tot cas, començarà a baixar de manera ja més notable al Pirineu, i aquest descens s'anirà generalitzant a l'inici de la setmana que ve, dilluns i dimarts, amb ruixats al nord i al nord-est del país.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui
11: bon
12: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
13: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
14: Avui a Lleida i de dijous...
13: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
13: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
13: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
1: El Museu de Ceret presenta la mostra Picabia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX, Laura Bertran.
16: Picàbia Mediterrània és el títol de la nova exposició que presenta fins a finals de novembre al Museu d'Art Modern de Serret. L'objectiu és de revelar un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàbia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Es pot destacar Man Ray i Marcel Duchamp. Junts van desenvolupar el dadaïsme, un moviment artístic d'avantguarda. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
17: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
16: En aquesta mostra s'han pogut reunir els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona, amb algunes de les maquetes originals. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que va donar suport a aquests artistes exiliats. El Museu de Serret ha aconseguit préstecs de prestigi, entre d'altres dels museus Picasso de París i Barcelona. Sentim Dumont.
18: Picàbia, Picasso es miren mútuament en aquells anys. Hi ha, doncs, una història molt important del segle XX que té lloc a Catalunya, que no s'explica prou.
16: Les artistes femenines tenen una presència imprescindible en aquesta mostra, com Juliette Rocha i Sonia Delaunay. Les explicacions de Gwendoline Cortier-Ordouin, co-comissària.
19: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
16: Picàbia Mediterrani del Museu de Serret és una exposició d'interès nacional. Aquest reconeixement oficial per part del Ministeri de Cultura francès es basa en diferents criteris d'excel·lència.
2: Futbol català al dia.
3: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneco, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja el descompte, rodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífecs d'aquest ascens.
20: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable i la gent que porta el club, doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
3: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs haurà de tornar a competir a tercera federació, un resultat que, de retruc, deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elite a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
2: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
21: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
21: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Poc més de 6 minuts i seran les 2 del migdia. Fèiem el repàs i l'agenda amb en Francesc Ripoll a l'espai. Ara amb en Xavi Soler.
2: Esports.
1: Amb els arguments del dia. Hola, Xevi, bon dia.
0: Bon dia. La ciclista catalana Mireia Benito s'acaba de proclamar campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
4: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
0: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. Més coses, Jorge Martín ha aconseguit la pole del Gran Premi de Motos als Països Baixos. És la primera pole del madrileny aquesta temporada.
22: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no?, ese modo ataque, y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
0: Són declaracions de Martina Dazón. Marc Márquez ha acabat setè, sortirà des de la quarta fila, la seva pitjor classificació aquest any. El seu germà Àlex sortirà des de la quarta fila, tot i que no ha disputat aquesta sessió classificatòria. La cursa demà a les dues, però avui cursa sprint a partir de les 3 a l'exclusió digital per l'app i el web de 3CAT. Segons ha pogut saber Catalunya Informació i encara en motor, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa, diu textualment, ho farà tranquil. I el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord del 50 braç, ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.
2: 3CAT Info.
0: En futbol, la selecció espanyola ha guanyat per la mínima a Uruguai, 1-0. S'ha classificat com a primera del seu grup. L'equip espanyol ha guanyat amb un gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena, poc abans del descans, amb molta responsabilitat pel porter uruguaià Muslera, que ha fet una greu errada. De fet, al descans, el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa substituïa Muslera per Roixet, i al final del partit ho explicava així.
23: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
24: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
0: Pel bàndol espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí celebrava haver assolit l'objectiu d'acabar primers de grup.
25: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros, y eso yo creo que era lo más importante.
0: Un Cubarsí que ha estat titular, ha jugat tot el partit. Lamine Yamal ha jugat 76 minuts, Pedri 60, i també ha jugat des de l'inici el català Marc Cucurella. A la segona part han entrat Olmo i Ferran Torres, que de fet ha tingut l'ocasió més clara quan ha enviat un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, perd Jeremy Pino per lesió, es podria haver trencat la clavícula, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa als setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà a l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial. D'última hora, el grup G, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera de grup per diferència de gols i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà els setzens contra Austràlia. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I d'ahir recordem la golejada de França contra Noruega 4-1 amb hat-trick de Dembélé. També Senegal 5, Iraq 0. França primera jugarà contra Suècia i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal encara manté opcions. Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
26: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no... Por ahí le esquivaría, ¿eh?
27: Con eso me basta. Con
26: y
27: eso
26: esa pregunta...
27: Que me contesta porque soy yo, me basta.
26: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: D'aquesta propera jornada també destaquem un Panamà-Anglaterra a les 11 de la nit i un Colòmbia-Portugal a 1:15 de la matinada. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil contra el Japó als 16 de final dilluns vinent. Rafinha es va fer una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En Fórmula 1 a les 4 tindrem els entrenaments oficials del Gran Premi d'Àustria. Ahir el Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid en la jornada de lliures. El Rally d'Acròpolis durant la jornada d'avui, la segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera. I en futbol, el Sabadell, que recordem jugarà a la segona divisió la temporada vinent, ha anunciat avui que no continuarà el lateral Sergi Segura. El jugador ha jugat l'últim any i mig al club arlequinat, on ha aconseguit 2 ascensos.
2: Catalunya Ràdio.
5: Veneçuela busca contrarrellotge supervivents dels terratrèmols de dimecres. Avui continuen trobant gent en vida. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
5: Es manté la xifra de 920 morts, però hi ha 50.000 desapareguts i moments d'esperança, com aquest, en què han rescatat un nadó. Bien. Per cert, que puja de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després dels terratrèmols. L'altre punt d'interès del dia és a Ferraz. Pedro Sánchez es defensa al comitè del PSOE assegurant que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Uns arguments, Madrid al Vagil, que els barons del partit li compren.
6: Sí, Sánchez no se surt del guió i admet que no han fet prou per desfer-se de la corrupció, però també defensa que han estat contundents. Insisteix que val la pena continuar i demana coratge als seus per encarar la recta final de la legislatura sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques de maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. Per ara, un comitè federal plàcid amb només una veu crítica, la d'Emiliano García Page.
5: Això, el PSOE i el PP, Alejandro Fernández revalida com a president del Partit de Catalunya i ja té número 2, és Juan Fernández, Barcelona, Àlex Giral. Robert, bon dia.
7: Bon dia. Si ha estat en un congrés que estava pendent de fer-se des del 2022. Els populars han reivindicat Catalunya com la punta de llança del partit per desallotjar de la Moncloa Pedro Sánchez, a qui Feijó ha acusat de ser el cap de govern més tirà des de Francisco Franco.
5: Ho ampliarem. I del món, a més de Veneçuela, avui també estem pendents dels atacs entre els Estats Units i l'Iran, que no s'aturen malgrat l'alto al foc. Washington ha bombardejat el sud de l'Iran com a resposta als atacs a un vaixell que creuava l'estret d'Hormuz. I tot això en un dissabte farcit de

0: veiem qui són abans d'arribar a dos quarts. I a partir de llavors, els esports. Sergi Camps, amb quins titulars avui?
1: Doncs farem la ressaca del partit entre Espanya i l'Uruguai. Partit del Mundial d'aquesta matinada l'ha guanyat la selecció espanyola, però alerta el show de El Loco Marcelo Bielsa en la roda de premsa posterior a aquest partit. No ha deixat indiferent ningú l'exentrenador de l'Espanyol, entre d'altres. També repassarem la cursa de motos. Tenim avui la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa comença a les 3, en farem la prèvia. I alerta, notícia d'última hora, perquè la catalana Mireia Benito s'ha proclamat ara fa uns minuts campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. D'aquí uns minuts la sentim.
0: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Doncs la majoria de carreteres se circula amb molta tranquil·litat, però els punts de rellevància de retencions els trobem a la G600 a Tordera, en sentit sud cap a Blanes, també la C60 a Argentona, en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, i finalment la B20 a Montgat, en sentit nord cap a la C32. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoer, un cap de setmana amb temperatures de ple estiu.
4: Sí, sí, temperatures de finals de juliol o de canícula d'estiu, el que estem tenint, i sobretot a les comarques de Girona, on els termòmetres estan tornant a superar els 35 graus, i no descartem que, tal com va passar ahir, pugui haver-hi alguna xifra pròxima als 38 o 39, especialment entre el Pla de l'Estany, punts interiors de l'Empordà, Gironès, que és on el termòmetre s'està disparant més. També, de fet, al Segrià i Pla d'Urgell, Noguera, les temperatures oscil·laran valors d'aquestes xifres de 36 a 38 o 39. A la resta, doncs, calor intensa, amb bonança, algun núvol aquesta tarda al Pirineu, poc important, marinades actives, sobretot a l'Empordà, aixecant una mica d'onatge, algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, bé, tot plegat esperant el canvi de temps que arriba demà, sobretot a partir de la tarda. No ho farà de manera general, però s'inicia, doncs, un procés meteorològic que farà, bàsicament, que la setmana que ve les temperatures normalitzin una mica, parlem d'una calor una mica més normal per l'època. Demà, concretament al matí, encara ho notarem poc, alguns núvols prims, alguns núvols puntuals, però sí que a la tarda arribarà més nuvolositat al terç oest del país, a més amb possibilitat de ventades per les tempestes, que de moment sembla que quedaran cap a la zona d'Osca i Aragó i que localment poden ser intenses. Algunes d'elles sí que arribarien al nord de Lleida, cap a l'Aran, hi ha alguns avisos en aquest sentit per demà a la tarda, i a la resta, sobretot, aquesta tendència a que es mantingui la calor intensa, però a últimes hores a anar afluixant. De fet, demà el descens de les temperatures l'esperem sobretot al Pirineu i a la franja de Ponent. Començarem la setmana que ve amb ruixats de tarda, sobretot al nord i al nord-est del país, i amb aquesta tendència que la temperatura es normalitzi ja, sobretot, de cara a l'entrada de juliol.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:06. I marxem en primer lloc cap a Veneçuela, on els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i el més afectat pels terratrèmols. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis de d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els que han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
6: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
5: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: I ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava les xifres.
7: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Un comitè federal que s'ha fet la mateixa setmana que s'han sabut les condemnes a José Luis Ábalos i al seu exassessor, Koldo García. Nova connexió a Madrid. Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Sí, un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que ja va pronunciar aquesta mateixa setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories. Les mentides, diu, contra la seva família, la investigació a Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició en al·lusió a Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i més enllà, per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
9: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
8: El comitè encara està en marxa, ara ja porta tancada amb les intervencions dels diferents líders territorials.
0: I pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Sánchez, menys Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions, oi, Alba?
8: Sí, és l'única veu discordant, com ja és habitual, aquesta, la del president de Castella-La Manxa, que ha arribat a Ferraz demanant claredat, autocrítica i respostes, però sobretot garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
10: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal, o es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
8: Ja dins la reunió també ha assegurat que avui la situació és pitjor que ara fa un any i per això ha tornat a demanar Sánchez que convoqui eleccions o una moció de confiança. A diferència de Page, la resta de barons han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules. Ho deia així en arribar.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Encara falten moltes intervencions, s'han demanat més d'una trentena de torns de paraula i, per tant, caldrà veure fins on arriba el debat intern.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Alba. I a la clausura,
8: a la clausura
0: del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit, el número 2. Barcelona, Àlex Giral. Robert, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a fer costat a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit, amb una tirania que no es veia des de Franco.
13: El señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: Feijóo ha parlat d'una immoralitat i una indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
13: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
14: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
12: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
14: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
12: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys, s'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP de Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
0: Gràcies, Àlex. Molt bon dia.
12: Adéu, bon dia.
0: I del món, pendents també de l'Iran, també d'Ucraïna, es manté de moment la tensió al Golf Pèrsic i l'estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. També ha impactat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret Vicent Mifsud.
15: La Guàrdia Urbana Revolucionària Iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units va bombardejar ahir instal·lacions militars al al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat a les autoritats de Beirut. El text signat a Washington arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a l'acord.
0: I mentrestant, Ucraïna ataca amb míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls de la guerra. I mentrestant, a Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme. Si ho heu sentit bé, a l'esoterisme, per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats que tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
16: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
18: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
16: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kirill és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: I una tercera notícia encara amb Rússia com a protagonista, perquè aquest país ha entrat a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol, Maite Cortó.
19: Sí, avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners o fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. En canvi, surt a la llista Gibraltar després de 35 anys, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de ser considerats paradisos fiscals països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
0: I per cert, que parlant d'intel·ligència artificial, diversos experts pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús, a fer-ho per una feina ja resolta.
19: Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carles Menéndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres.
20: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
19: Els experts consideren que aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el cost d'utilitzar la intel·ligència artificial.
0: 6 minuts passen ara d'un quart de 3 de la tarda. A la franja ha estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans també han pogut començar a tornar a casa aquest migdia. I a casa nostra també estan controlats els incendis de Tiana, al Maresme, on encara treballen 15 dotacions dels bombers, i el de Tàrrega, a l'Urgell. I del foc ara parlem d'una altra qüestió, també vinculada amb l'estiu, que amb l'entrada de l'estació l'Ajuntament de Camarasa, la Noguera, està reforçant la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbia, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han mort mentre es banyaven en aquesta zona. Camarasa, Alba Mor.
21: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
22: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent, i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de, com bé sabeu, la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
21: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: Aquesta tarda a Barcelona es mobilitza contra la LGTBIQ-fòbia. Amb la marxa de l'orgull LGTBIQ i més, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre d'altres col·lectius, s'han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació, que té un marcat caire polític, començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. I on precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Herzliya, Jordi Brascó.
1: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here,
2: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
1: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
4: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
1: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
23: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
24: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
25: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
27: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més brom. La Marta Sánchez. La Guàrdia Civil ha trobat una dona de 44 anys morta al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Alfaraje.
28: Amb ferides d'arma blanca, la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de principis d'any.
0: I ara un cas oposat. Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
28: Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa. El jutjat de primera instància i instrucció de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona.
0: I a Nova York, l'alcalde ha congelat els lloguers de gairebé 1 milió d'habitatges amb la renda regulada.
28: La mesura de Zoran Mamdan és una de les seves principals promeses de campanya i afecta els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari New York Times. El preu mitjà del lloguer d'un apartament a Nova York arriba als $4,000 al mes, uns 3.500 euros. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada és de $1,600, uns 1.400 euros.
0: I ara música.
29: Contigo éramos mejor.
0: Como si fuéramos dos sols. Ens atem aquesta recta final del Catalunya Migdia i es nota que ja estem a ple estiu perquè tenim molta música. I Maria Guixà, avui Alejandro Sanz, que actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial, i ara què?
3: Sí, després, a més del seu èxit, del seu pas per Mèxic, ara farà parada a Catalunya, presentarà els temes més recents d'aquest nou àlbum, i ara què, i també oferirà, com no pot ser d'altra forma, una selecció dels seus clàssics imprescindibles. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre. Bon dia, ningú
0: ho ha demanat, però fa bon dia. I és un cap de setmana farcit de festes majors. Els Pets actuen a Rubí, al Vallès Occidental.
3: És un concert que comença a les 10 del vespre, serà a l'amfiteatre del Parc del Castell, en aquesta mateixa comarca, però en aquest cas a la localitat de Sant Cugat del Vallès, i actuen els Tiets, també en el marc de la seva festa major. Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Precisament això que sentim, Era això, és la cançó de l'estiu que vam presentar ahir als de Mataró. El concert comença a 3:15 de la matinada al Parc Ramon Barnils.
0: I al Masnou, al Maresme, també estan de festa major, i aquesta nit hi actua Mama Duixa. Estan allà.
3: A la platja d'Ocata també hi serà la Greta. La festa començarà 10:45 de la nit, durarà fins a les 5 de la matinada, i una miqueta més amunt, a Tossa de Mar, a la Selva, avui qui actua és el Fred García i Los Manolos. Ho fan al Festival de Rumba i Música Catalana a partir de les 9 del vespre a la Platja Gran. A Osona, al Festival Cel Obert de Masies de Voltregà, hi actua Judit Nederman i Guillem Roma, i a Granollers, al Vallès Oriental, nova edició del Mushkin Viu, amb 12 hores de música, amb cartell encapçalat per Dan Peralbo i el Comboi. Jo estic per
0: ells i ells per mi. 2 minuts i arribarem a 3:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta.
5: La proposta.
0: Que avui està dedicada a tots aquells a qui us agradi la natura, i especialment als ocells. Ens aporta la Gemma Bonet. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Està feta per mi, aquesta. I dèiem, Gemma, que a Catalunya hi ha molts indrets interessants per poder veure ocells, però quin ens recomanes avui especialment?
6: Doncs sí, exacte, Eva, aquesta penso que sí que t'agradarà especialment. Doncs els flamencs que estem sentint de fons, aquests flamencs ja ens hi acosten. Aquesta zona de la qual parlem és el Delta de l'Ebre. Al costat de la Bassa de la Tancada, abans d'arribar a la platja del Trabucador, hi trobem Mont Natura Delta, un centre de natura on podreu observar aus des del mirador 360 graus, l'únic de la zona equipat amb telescopis. El coordinador de l'equipament, Josep Culbi, ens explica quines espècies hi podem veure.
7: Sobretot estem parlant, per exemple, de diferents espècies de xatrac, el xatrac menut, el xatrac comú. També hi ha diferents espècies de gavines, gavina corsa, gavina cap blanca, gavi argentat, o fins i tot limícoles, com doncs, la gamba roja, la gamba verda, el bec d'alena, que també és molt bonic, o també, per exemple, el cames llargues.
0: Prenem nota, Mont Natura Delta. I què més hi podem veure, a part d'ocells, aquí?
6: Doncs, mira, s'hi poden fer moltes coses. És un centre d'interpretació on podeu fer un recorregut per diversos espais on s'explica com canvia el paisatge del Delta, o quins són els oficis i els jocs tradicionals de la cultura deltaica. A més, podreu provar l'atracció estrella, les barques de perxà.
7: Tenim unes embarcacions tradicionals que els usuaris les poden utilitzar i podran experimentar com funcionen les barques de perxà, que de fet encara ara s'utilitzen, sobretot en la pesca artesanal.
6: I per aquest estiu tenen a punt un munt d'activitats per totes les edats, sempre amb reserva prèvia al web montnaturadelta.com.
0: Moltes gràcies, Gemma. Fins
6: bon
0: ara.
6: Dia.
0: En punt, 2:15, l'actualitat esportiva. Sergi Camps, bona tarda.
8: Bona tarda, Eva. Com deia l'artista Salvador Dalí, l'única diferència entre un boig i jo és que jo no ho sóc. Aquesta matinada, Espanya ha superat l'Uruguai del loco Marcelo Bielsa, un tècnic especial, amb més bona premsa que resultats, amb sovint una mala relació amb els jugadors, però que no deixa ningú indiferent. Des de l'Uruguai diuen que, en la prèvia del partit contra Espanya, un grup de jugadors li va demanar jugar contra el combinat espanyol fent un bloc baix. La resposta de l'argentí va ser prendre la paraula durant 48 minuts seguits per fer l'explicació de la tàctica, tot això mirant a terra. Geni i figura. Ara fem la ressaca de la jornada d'aquesta matinada al Mundial. El dia que un mite del Barça de principis de segle passa aquesta tarda pel Tot Gira, ara us en farem un tastet, i el dia que Marc Márquez surt setè a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, aquest migdia, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta, la de Llorenç Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Sentim la catalana en declaracions a la Federació Espanyola de Ciclisme.
9: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
8: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. D'altra banda, també d'aquest migdia, el nadador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Inés del muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
8: Al Mundial aquesta matinada Espanya s'ha classificat pels setzens de final com a primera de grup després de superar l'Uruguai per 1-0. La selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa ha quedat eliminada. Enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
11: Bon dia.

0: llevaba el límite en todas las la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Espanya no va saber trobar el seu joc, tampoc Pedri, que va ser substituït al 60, ni Lamine Yamal, que va jugar 76 minuts i, tot i que va deixar detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Lamine, Cubarsí i Pedri van ser titulars. Olmo i Ferran van entrar a la segona part i van aparèixer en atac. Amb la victòria d'ahir, Espanya passa amb 7 punts com a primera de grup, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Per Cubarsí, però, el balanç és positiu.
2: Al principi potser no van començar de la millor manera, al final també els principis del Mundial costen una miqueta més, però després hem anat agafant una miqueta més de ritme, ens hem anat assentant en els partits, jo crec que hem anat de menys a més, jo crec que ara estem en el nivell on volíem estar i ara preparats per al que vingui.
1: Uruguai, per la seva banda, marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Marcelo Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies.
3: Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Está bien que así sea.
1: Espanya sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga els 16ens de final. Aquest dijous a les 9 del vespre. Serà Algèria o Àustria.
4: Gràcies, Sònia. La sentíem, aquest document sonor de Marcelo Bielsa, a la sala de premsa. I just després d'acabar el partit, Marcelo Bielsa ha parlat al Flash Interview amb les televisions en drets. I alerta aquest document sonor de l'entrenador argentí perquè se les ha tingut amb una periodista. Respostes molt curtes i, sobretot, alerta al crit inicial del principi d'aquest document sonor perquè l'entrevista, segons Bielsa, ha trigat molt en començar.
5: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
6: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
5: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
6: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
5: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
6: Nada.
5: Gracias.
6: De nada.
4: D'altra banda, la segona classificada del grup d'Espanya és Cap Verd, que va empatar 0 contra l'Aràbia Saudita. 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Més Mundial. Obrim l'univers futbol perquè fora de l'Espanya-Uruguai i els resultats del grup H, que aquesta nit passada s'ha definit el grup I i de matinada ha acabat el grup G. Sembla una mica un galimaties, però ara ho expliquem. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Comencem amb el grup I, que ha liderat França.
7: Ho ha fet gràcies a una golejada a Noruega, 1-4, en un partit que els noruecs no s'han pres gaire seriosament, ja que jugadors com Haaland o Odegaard han descansat i no han tingut cap minut. El gran titular, però, és per Ousmane Dembélé, que ha notat un hat-trick mentre Doué ha fet el gol definitiu pels francesos. Amb el resultat, França primera, Noruega acaba en segona posició del grup i la victòria del Senegal per 5-0 contra l'Iraq ha classificat els africans com un dels millors tercers.
4: Mentre està en el grup G, golejada de Bèlgica per superar Egipte a l'última jornada per diferència de gols i acaba líders.
7: 1-5 han guanyat els belgues a Nova Zelanda amb dues dianes de Trossard i gols de Lukaku, De Bruyne i Selemakers. Un conjunt belga que n'ha tingut prou sumant 5 punts per acabar líder d'aquest grup G amb una diferència de 4 gols a favor. I això ho ha aconseguit després de l'empat a 1 entre l'Egipte i l'Iran, que ha deixat els egipcis segons, també amb 5 punts, però en aquest cas amb una diferència de 2 gols a favor. Amb els egipcis, per cert, ha tingut un quart d'hora aproximadament el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim. Per la seva banda, els iranians han acabat tercers, pendents de si es poden classificar, després de veure com mig peu d'un jugador seu ha anul·lat un gol per fora de joc.
4: Pendents tots d'aquesta nit i matinada, perquè ja arriben al final la fase de grups amb 6 punts, doncs amb 6... Ja ho diré bé. Ja arribem al final de la fase de grups amb fins a 6 partits.
7: Sí, comencem pel grup J amb Argentina, que jugarà contra Jordània a les 4 de la matinada. Ho farà, això sí, sense Leo Messi a l'11 titular. Ho ha confirmat el seleccionador Lionel Scaloni.
8: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
9: Con eso me basta.
8: Y esa pregunta...
9: que me contesta porque soy yo, me basta.
8: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
4: Aquest és un periodista mític argentí, 91 anys, i em sembla que ha cobert 18 mundials, per tant, déu-n'hi-do,

0: la trajectòria d'aquest periodista.
1: Explicarem, de fet, la seva història al Tot Gira, per tant, a partir de les 4 parlarem de qui és aquest home. L'Argentina ja té la feina feta i acabarà liderant el seu grup i pot prendre's aquesta última jornada amb més calma. L'altre partit del grup, per cert, és important per als interessos de la selecció espanyola, i és que l'Àustria, Algèria, decidirà el rival d'Espanya als setzens de final. Serà o una selecció o l'altra, o Àustria o Algèria. No hi ha cap altra possibilitat. D'altra banda, a les 11 de la nit, Panamà, Anglaterra i Croàcia Ghana per trencar el grup L, i a 2:45 de la matinada acabarà el grup K amb el Colòmbia-Portugal i el República Democràtica del Congo-Uzbekistan.
0: Per tant, Marc, per fer un repàs general, quins partits de setzens de final tenim confirmats fins ara?
1: Ara mateix 9 en total, una mica més de la meitat. Són aquests: Sud-Àfrica-Canadà, Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Estats Units-Bòsnia i Herzegovina, Austràlia-Egipte i Argentina-Cap Verd.
0: I fora del Mundial, Marc, tenim notícies de mercat a prop de casa nostra, però abans mirem la primera divisió amb una novetat des de Madrid.
1: I és que ahir al vespre el Real Madrid va comunicar la marxa de Dani Ceballos, una marxa de mutu acord entre club i jugador que posa fi a una relació contractual que va començar l'any 2017.
0: I a casa nostra, a la segona divisió, tenim novetats tant al Girona com al Sabadell en forma de sortides i d'amistosos.
1: Comencem per les sortides. El club gironí ha anunciat la marxa de Rubén Blanco, que se'n va a la Lliga japonesa, un porter que va aterrar a Girona per suplir la baixa de Ter Stegen, però que no va arribar a debutar. El Sabadell, de la seva banda, David Estals, conegut com El Chino, ha finalitzat la seva sessió a l'equip arlequinat i torna a la Eivissa. A més, els ballesans també han explicat que el lateral Sergi Segura acaba contracte i no continuarà la temporada que ve. Un Sabadell que ha anunciat dos amistosos de pretemporada. El 18 de juliol visitaran la ciutat esportiva del Castelló i la setmana següent, el dia 25 de juliol, jugaran a la ciutat esportiva Dani Jarque un amistós contra l'Espanyol. Pel que fa al Girona, l'equip de Quique Álvarez començarà la pretemporada el 8 de juliol. El dia 22 s'enfrontarà l'Olot al Municipal Olotí. El 29, l'equip gironí rebrà la visita del Castelló a la ciutat esportiva. I l'1 d'agost, ja a Montilivi, el Girona rebrà l'Arsenal per disputar el trofeu Costa Brava.
0: Des de Sabadell ja veus que diuen que potser David Estals podria tornar al Sabadell la propera temporada. S'estaria, doncs, negociant aquesta incorporació. Seria bo que el Chino, doncs, pogués jugar amb el Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol. I per tancar l'univers futbol, Marc, podem explicar més detalls sobre el futur d'Alexia Putellas.
1: Sí, perquè ahir el diari Esport va publicar que la fins ara capitana del Barça marxaria al London City Lionesses. Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el contracte que té Alexia signat amb l'equip londinenc és per 3 temporades. A més, recordem que aquest club forma part del conglomerat de Michel Kang, i la idea que hi ha dins aquesta cúpula és que aquest contracte d'Alexia pugui arribar a ser el seu últim com a futbolista professional i que després, quan es retiri, la de Mollet s'incorpori amb càrrec directiu dins l'estructura del grup.
0: Això és una proposta, encara no està signat per la jugadora de Mollet.
1: És la proposta que li interessaria al grup aquest de Michel Kang, de London City, l'Olímpic de Lió, etc.
0: Gràcies, Marc.
1: Fins ara.
0: 4 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Més futbol, perquè Javier Saviola, un dels davanters de referència del Barça i de la selecció argentina de principis de segle, passa avui pel Tot Gira. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Recordem que va jugar al Barça des del 2001 fins al 2007, amb sessions al Sevilla i al Mònaco incloses. Procedent de River Plate, va disputar 174 partits oficials de Blaugrana i va marcar 72 gols amb la selecció del seu país. Saviola també va jugar al Mundial del 2006. L'exdavanter explica en aquestes declaracions que podreu sentir aquesta tarda al Tot Gira com veu la possible adaptació del seu compatriota Julián Álvarez al Barça.
3: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça es el... Para mí es el equipo ideal para él.
2: Saviola afegeix també on veu Joan Julián.
3: A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no?, de media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no?, porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no?, cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no?, para el rival.
2: Com a bon argentí, l'exjugador del Barça analitza també el Mundial de Leo Messi.
3: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
2: Una entrevista sencera amb Javier Saviola que podreu sentir avui al Tot Gira a partir de les 4.
0: Un Javier Saviola que potser no va tenir massa sort, va arribar a un Barça doncs, en hores baixes durant la presidència de Joan Gaspar. I d'un exjugador passem a parlar d'un àrbitre. Perquè l'únic àrbitre català de la primera divisió, el mataroní Víctor García Verdura, serà internacional a partir de l'any que ve. Es va saber ahir i ahir mateix va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Xavi. Sí, un García Verdura que es mostrava agraït i diu que lluitarà per arbitrar a la Champions.
4: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
2: El català es mostra satisfet de les seves 3 temporades a la primera divisió. En aquesta última va xiular el derbi entre l'Espanyol i el Barça.
4: Han estat 3 temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé. I sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò. I res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
2: També va tenir més ressò perquè van fer allò de posar-li el micròfon i van fer un muntatge veient un García Verdura molt dialogant amb els jugadors. El de Mataró defensa que els àrbitres sempre ho volen fer bé, però que són humans i que a vegades, com tots, s'equivoquen.
4: Nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, doncs, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre, sempre, sempre, sempre hi hauran petits errors o errors perquè som humans i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte que som humans i l'error sempre hi serà.
2: Recordem que García Verdura té 31 anys, molt jove, i ha dirigit ja 43 partits a la primera divisió.
0: Ha impartit justícia, Xevi, 43 partits a la primera divisió del futbol espanyol.
2: No ho podia haver dit millor.
0: Gràcies, Xevi. 3:15 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de motor, de futbol sala i d'handbol.
5: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
8: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Avui, el Tot Gira...
13: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
14: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
15: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
14: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
15: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
14: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
15: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
14: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbusat des dels Estats Units.
15: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
14: Tot gira.
15: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
10: Catalunya Ràdio.
16: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
16: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
18: Cada dissabte a les 11 de la nit...
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
18: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. En motor, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha fet la pitjor classificació de la temporada. Ha estat setè i sortirà des de la tercera fila de la graella. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda.
0: La pole per Jorge Martín amb Aprilia.
19: Hi ha 4 Aprilia a les 4 primeres posicions d'aquesta graella del Gran Premi dels Països Baixos amb Martín Ogura, Bezzecchi i Raúl Fernández. Darrere 3 Ducatis amb Bagnaia, Di Gianantonio i Marc Márquez. Jorge Martín declara a DAZN que el favorit és Bezzecchi.
20: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? ese modo ataque y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
19: Certament, la pressió ha de ser per al líder del campionat, que fa 3 curses que no puntua, sigui per caiguda o sanció. A la primera fila, Jorge Martín, Ogura i Bezzecchi. A la segona, Raúl Fernández, Pecco Bagnaia i Di Gianantonio. Marc Márquez sortirà des de la tercera fila, amb Acosta i Quartararo, i Àlex Márquez des de la quarta. El subcampió s'havia classificat directament per la Q2, però no ha pres part en la sessió per descansar. Ahir va tenir una forta caiguda. Sortirà 12, per tant, en aquesta cursa sprint. I els altres dos catalans, més enrere, 16è Alec Rins, 6a fila, i 19è Maverick Viñales, 7a fila.
0: Un Viñales, Damià, que no està tenint un bon cap de setmana, no només des del punt de vista competitiu, sinó també emotiu.
19: Segons s'ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tectura, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil.
0: Doncs aquesta informació, alerta, aquesta informació que ens avança el Damià Aguilar, Maverick Viñales, el que havia de ser durant algun moment de la seva carrera el gran rival de Marc Márquez, doncs tindria un peu gairebé els dos fora del Mundial de MotoGP de cara a la temporada que ve. Per cert, Damià, ara les 3 curses sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i per primera vegada entra en vigor una prohibició, ja no es podran usar els dispositius d'alçada davanters de les MotoGP.
19: I no és un tema menor. Després d'aquell accident, al final de recta del Gran Premi de Catalunya, el Mundial ha donat voltes a l'assumpte i han decidit que els dispositius són més perillosos que no tenir-los, però Marc Márquez no hi està d'acord.
21: Tal com està regulado el trasero, porque al final si te dejan usarlo, lo usas, es mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar, que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una chopper. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos y a callar.
0: Repassem breument, Damià, a les graelles de les altres dues categories.
19: A Moto3, la pole pel líder Máximo Quiles amb el català Joel Esteban des de la 8a fila, 22è. En Moto2, la pole per al colombià David Alonso i el líder Manu González, que sortirà des de la tercera fila.
0: Aquesta setmana hi ha Mundial de Fórmula 1 a Àustria, al circuit de Spielberg, Damià.
19: A les 4 es fa la classificació a Spielberg, el darrer entrenament lliure, domini dels Mercedes, amb Russell i Antonelli, seguits per Hamilton, Piastri i el campió Norris.
0: I per acabar-ho de dubar, hi ha Mundial de Rallis a Grècia.
19: Lidera el belga Thierry Neville amb 3 segons sobre Sebastián Ogier, i quasi un minut sobre el també francès Adrien Formeau. El líder del Mundial, Elfi Nevas, és 6è a 2 minuts i mig. Els dos darrers trams del dia, d'aquí a 40 minuts el primer i el darrer a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Damià. Recordeu, a partir de quan faltin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, aquesta transmissió de la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, aquesta cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, amb el Márquez sortint 7è en aquesta graella de sortida, una transmissió amb l'Univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Fem una altra petita pausa i de seguida rematem el programa fins a les 3, amb Futbol Sala i amb en Vol.
10: Catalunya Ràdio. A
1: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
3: Atenció!
22: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
1: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
22: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
23: Vingues, m'assideral a la República Txeca amb la victòria.
1: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
22: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
1: I diumenge...
22: la Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
1: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Départ de Barcelona de la setmana que ve.
22: Tot gira.
1: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
24: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
25: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
24: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
25: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
24: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
25: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
26: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
25: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
27: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
26: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
28: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
29: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa.
30: No té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
31: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
32: No.
31: Per Sant Joan, una passa de gegant.
32: Però...
31: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
32: Ah, sí, sí.
31: Què, no t'hi tornes?
32: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
31: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
25: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
32: Podem jugar a tenis i...
31: Això mateix.
10: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: 5 minuts mal comptats i arribarem a les 3 de la tarda. El Barça de futbol sala està de ressaca de la celebració del títol de Lliga aconseguit dijous a la pista del Pozo de Múrcia. És la 8a Lliga de la secció, la primera aconseguida en 3 anys i la primera amb Javi Rodríguez a la banqueta. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
33: Bona tarda. En declaracions al Tot Costa, el tècnic de Santa Coloma diu que té més mèrit la Lliga que la Champions.
34: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Uh-huh. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa. Pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Final, no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
33: Rodríguez parla de la seva relació amb el president del club, Joan Laporta.
34: La relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al fútbol sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la Liga. Durante la temporada también está muy pendiente de nosotros y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de fútbol sala.
33: Javi Rodríguez va arribar a la banqueta del Barça l'estiu passat, substituint a Jesús Velasco.
0: Gràcies, Pau Mas Martí, que tinguis molta sort.
33: Gràcies.
0: I del futbol sala a l'handbol. Perquè el Barça d'handbol ja sap els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la temporada vinent, en què defensarà el títol. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
35: Bona tarda. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
2: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
35: I és que la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit millor jugador de la Champions 25-26. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Veszprém hongarès.
0: Gràcies, Roger. I abans d'acabar una de bàsquet, perquè el Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins, l'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga, sense moure'ns de l'ACB. Renovacions al Manresa i també al Lleida. Els manresans han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz.
3: Su capacidad defensiva, su buen tiro de tres puntos, su capacidad de ser un jugador completo, en definitiva, ¿no? Pues nos ha dado muchas cosas, tanto en la posición de tres, sobre todo, como puntualmente en la de cuatro, y creemos que esta renovación ejemplifica claramente la confianza que tenemos en que continúe con nosotros dándonos un gran rendimiento.
0: Sentíem el director esportiu del Lleida, Joaquín Prado. I en tenis, dues finals. A les 3 comença la del torneig de Mallorca entre Davidovich i Quinn, i a 2:15 a Eastbourne la final entre Bergs i Humbert.

0: Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. La gent dels esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, de 4 a 9. Avui amb bona teca, teca de primera divisió. Parlarem d'aquesta cursa sprint de MotoGP que comença a les 3. Recordem a Marc Márquez sortint des de la 7a posició. Aquesta cursa sprint en farem la transmissió a partir de les 3 a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP. També li farem un homenatge a Martí Trill, el nostre company que ens va deixar, el nostre company mític de la redacció d'esports, especialista en motor, que ens va deixar doncs aquesta setmana. Li farem un homenatge al bo del Martí Trilla. També parlarem amb el Vicenç García, el president històric de l'Indústria Santa Coloma, que ho deixa després d'una vida al club de Santa Coloma de Gramenet. I alerta, perquè ens visitaran a l'estudi els protagonistes de la setmana en clau poliesportiva, en clau hoquei patins. L'Igualada en bloc gairebé vindrà a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per celebrar el títol de Lliga aconseguit contra el Liceo.
1: Trescat Info.

0: Hores crucials a Veneçuela, la recerca de possibles supervivents als terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 persones desaparegudes, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips de rescat. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el seu partit. Ho ha dit avui al matí davant del Comitè Federal a Madrid, amb els barons territorials tancant files al seu voltant, a excepció esperada del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El Partit Popular de Catalunya, el congrés que ha fet avui al matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta al bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alto el foc. Israel també ataca amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Els Mossos detenen una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a presó. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà al procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. I és que van detenir una persona presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que exigirà que assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzat l'incendi que crema des d'abans d'ahir a la franja. L'empresa de transports de viatgers Segalers disposa d'un nou centre operatiu i d'unes cotxeres de 15.000 metres quadrats a Vic. És l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, amb 385 anys d'història. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres guanya el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports. A aquesta hora acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Encara a la primera volta, Marc Márquez és sisè. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I el Mundial de Futbol, que entre aquesta nit i aquesta matinada, finalitzarà la fase de grup amb 6 partits. A les 11, el grup L, on hi és Anglaterra, a 2:15 de la matinada, el grup K, amb Portugal, i a les 4, el grup J, amb Argentina.

0: Tarda amb núvols poc importants al Pirineu, algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més esperem un ambient de plena canícula avui amb temperatures entre els 32 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents entre la runa després del doble sisme que hi va haver dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país, i el més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar i força perquè es calcula que encara hi hauria unes 50.000 persones desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
3: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
2: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts arran d'aquest doble terratrèmol i 5 víctimes mortals. Avui al matí el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava aquest balanç.
4: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya vola a aquesta hora cap a Veneçuela per donar suport a les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, i que encapçala Oriol Corbella, que avui al matí al suplement explicava que malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar persones vives sota la runa.
5: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant del Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, Sánchez ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Pedro Sánchez, menys el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, Comitè Federal del PSOE a Madrid, que hem seguit amb l'Alba Gil.
6: Un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que va pronunciar aquesta setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories: les mentides contra la seva família, la investigació Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició, en al·lusió a Cerdán, Ábalos i Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
7: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
6: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
7: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Pel que fa als barons, l'única veu discordant, com és habitual, ha estat la de García Page, però s'ha quedat sol. El president de Castella-La Manxa ha arribat a Ferraz demanant autocrítica i respostes i, sobretot, garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
8: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. ¿O es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria?
6: Dins la reunió ha tornat a demanar eleccions o una moció de confiança. En canvi, la resta de dirigents han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules.
0: I a la clausura del Congrés que el Partit Popular de Catalunya ha fet avui a Barcelona, Alberto Núñez Feijó ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'atrinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció de la formació. Alejandro Fernández ha sorgit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit. Ho hem cobert a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
9: Des de la capital catalana, Feijó ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
10: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
9: Feijo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
10: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
11: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
9: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
11: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
9: I és que precisament la mala maror entre Feijó i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Dos minuts i mig i serà un quart de quatre de la tarda. Es manté l'atenció al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians i també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret. La Guàrdia Revolucionària iraniana afirma que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al del Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat amb les autoritats de Beirut. El text, firmat a Washington, arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a aquest acord. I Ucraïna ha atacat amb míssils de producció pròpia, Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió del Volgograd. L'atac ha causat fins a una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palès en la creixent capacitat de Kyiv d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, obliga les autoritats a declarar la situació d'emergència. Els ciutadans russos perceben, així, cada vegada més intensa la situació de guerra que viuen i que ha fet que la inestabilitat també hagi afavorit que a Rússia cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front. Unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Moscou, corresponsal, Cristina Solías.
12: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
13: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
12: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
13: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
12: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
0: Previsió de Jofre Januer.
14: Les temperatures més elevades s'estan acostant a valors pròxims als 37, gairebé 38, cap a zones de la Selva i de l'Alt Empordà, que és on avui la temperatura s'està disparant més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 39. Calor intensa, calor de canícula d'estiu, de finals de juliol, no pas de finals de juny, però valors ubicats una mica per sota dels llindars d'onada de calor i avui tocant sostre. De fet, demà encara en algunes comarques parlem de moltíssima calor, però ja s'iniciarà un canvi de temps, sobretot a partir de demà a la tarda, pel terç oest i nord del territori. De moment, pel que queda la jornada d'avui, destacarem, a part de la calor, doncs algun núvol decoratiu cap al Pirineu, algun núvol baix cap a la costa, aquestes marinades una mica actives a l'Empordà, i una mica d'onatge en aquesta àrea. Bé, acabarem la jornada amb algun núvol prim per ponent i demà sí que aquests núvols prims aniran guanyant una mica de terreny. El matí encara pot aguantar força, però el cel anirà quedant cada cop mig ennuvolat i a la tarda, especialment a la tarda, és quan esperem que els núvols facin força freqüents a tot el terç oest del país. Només a les comarques de Girona quedaria el sol lluint amb força i, a més, en el Pirineu i Franja de Ponent s'iniciaria un descens de les temperatures amb l'arribada d'algunes tronades i alguns ruixats, preferentment a la zona de l'Alt Pirineu, nord de Lleida, que és on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. La resta serà més difícil, no impossible. I possibilitat de ventades demà amb aquestes tempestes fora de zones afectades pels ruixats. Poden veure's afectades per l'entrada del mestral o de ponent, que pugui fer disparar el termòmetre puntualment en punts de la Costa Daurada o Catalunya Central Pla de Lleida. Començarem la setmana que ve amb descens de les temperatures, amb una calor més moderada, sobretot ja a partir de dimarts i dimecres, amb l'arribada de juliol, i dilluns i dimarts encara amb risc d'alguns ruixats al nord i al nord-est del país.
1: 3CAT Info.
15: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
16: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
17: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
15: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
17: Entrades a teatrepoliorama.com.
18: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
19: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
18: D'altres temen el retorn del feixisme.
20: Extrema derecha es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
18: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
21: Ja disponible a la plataforma Tresca.
1: Tresca Info.
0: Han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas que inicialment no es van poder determinar les causes d'aquesta defunció. La investigació policial dels últims mesos, però, ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància, instrucció número 6 de la capital bagenca, ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la detinguda. I la Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys a casa seva, a la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. Tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas ja com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia, com a mínim, un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista d'aquesta dona, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència en tot l'estat des que va començar aquest 2026. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat, i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici de les flames. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà a la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo del tot. Avui no han detectat cap punt calent ni cap fumerola. També està controlant l'incendi de vegetació agrícola que va declarar-se ahir al nucli de Tàrrega, la capital d'Urgell, en concret prop de Santa Maria de Montmagastrell, un dels pobles agregats a Tàrrega, que ha cremat gairebé 39 hectàrees. I a la franja també està estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell, els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sant Uí i Alins i de Peralta de Calassans ja han pogut començar a tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior del Gobierno aragonés.
22: El incendio de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio toda la brigada forestal del Gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota aquesta població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sagalés disposa d'un nou centre operatiu a Vic, gestionat pel creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, Vic Joan García.
23: Fa dos mesos el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Sagalés ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per a la progressiva electrificació. Ramon Sagalés, conseller delegat de l'empresa.
24: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
23: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Segalers gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
2: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya Central, tinguem no només Segalers, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya Central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
23: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Segalers, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Segalers, president de la companyia.
3: Con Josep Segalers i l'Elisabet van treballar de pagesos. A més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia la llana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
23: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
4: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com a usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
1: Trescat Info.
0: 4 minuts i mig i seran 3:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda. A aquesta hora tot just acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Una cursa que hem seguit en directe a la via web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb la narració del Damià Aguilar i tot l'equip de l'Univers MotoGP.
7: Trobar algun aspecte negatiu de fer aquest canvi, de que ara no puguis baixar la moto de davant. Però també podem trobar més coses positives. Sí?
25: El perdedor de la cursa d'aquest dissabte és Jorge Martín, que sortia des de la poli i acabat finalment a la cinquena plaça.
26: Sí, correcte, sí, sí. El que passa és que Martín només ha perdut un punt i demà té l'oportunitat en la cursa llarga. És una qüestió...
5: Escoltem aquí l'equip de l'Univers MotoGP repassar com ha acabat aquesta cursa sprint, que ha guanyat Raúl Fernández, segon ha estat Ayo Cura, Fabio Di Gian Antonio tercer, i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart. Marc Márquez, que sortia des de la setena plaça, no s'ha mogut d'aquest lloc i també ha acabat setè. Aquesta setena plaça de Marc Márquez també serà la posició de sortida del pilot de Cervera demà a la cursa llarga a les 2:00 PM. D'altra banda, Àlex Márquez, que no ha volgut participar a la sessió de classificació, sortirà 12è, un Àlex Márquez que ha acabat 13è aquesta cursa sprint. Jorge Martín, com deia el Damià Aguilar ara mateix, tindrà la pole. També notícies de motociclisme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà MotoGP la pròxima temporada, una notícia gairebé confirmada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot. Camp Públic ja ha manifestat que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil. I un últim punt de motor, perquè a les 4:00 PM començarà la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell de Mercedes ha estat el més ràpid als últims lliures que s'han celebrat aquest matí. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix així el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
27: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
5: Aquestes declaracions de la Mireia Benito són a la Federació Espanyola de Ciclisme. Recordem, per cert, que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
1: 3CAT Info.
5: Parlem ara de futbol perquè entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grups del Mundial amb 6 partits. La jornada començarà a les 11 de la nit quan es tanqui el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 2:15 de la matinada ho farà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal que decideixen qui serà líder de grup i qui serà segona. Mentrestant, també, la tercera i quarta posició se la disputen entre la República Democràtica del Congo i Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Argèlia Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni va confirmar en roda de premsa a un periodista argentí que Messi no serà titular.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no... Por ahí la esquivaría, ¿eh?
8: Con eso me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
5: Una interacció curiosa d'Escaloni amb un periodista argentí que té 91 anys i porta cobrint mundials des dels anys 50. Per cert, que en aquest grup, com dèiem, jugarà l'Argèlia-Àustria i és un partit important pels interessos de la selecció espanyola, que ahir va acabar líder del seu grup després de guanyar l'Uruguai, i ja sap que o Argèlia o Àustria, una d'aquestes dues seleccions, serà la rival als setzens de final. I acabarem amb natació perquè Nil Cadavall, el català Nil Cadavall, ha batut el rècord del 50 braça d'Espanya i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.

0: 3CAT Info.
1: 2:45, molt bona tarda. A aquesta hora destaquem que a Veneçuela estan fent les tasques a contrarrellotge per mirar de recuperar supervivents de sota la runa del doble terratrèmol de dimecres. La xifra oficial de víctimes, però balanç en gran malauradament no tancat, 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola, 50.000 desapareguts. Pedro Sánchez ha demanat avui superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència contra els casos que han esquitxat el seu partit. Ho ha afirmat davant del Comitè Federal, que la formació ha fet avui al matí a Madrid, on tots els barons han tancat files al seu voltant, a excepció del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar avançar eleccions. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres qüestions, us explicarem que Rússia torna a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen d'aquesta llista països com Barbados, les Seychelles i Trinidad i Tobago. I avui ha tornat a obrir l'església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII després d'una rehabilitació que ha durat 9 mesos i que ha permès descobrir unes pintures policromades medievals al sostre. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Doncs que fa pocs minuts que ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa sprint que s'ha endut Raúl Fernández, segon ha estat Ayo Gura i tercer Fabio Di Gianantonio, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart. Marc Márquez havia acabat 6-7è aquesta cursa sprint, però una sanció a Pecco Bagnaia ha fet que el pilot de Cervera ara acabi 6è aquesta cursa sprint. Àlex Márquez ha acabat 13è. Demà a les 2 de la tarda serà la cursa llarga i la seguirem, com sempre, a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Tarda en què només esperem alguns núvols poc importants al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més esperem l'ambient canicular amb temperatures que es poden tornar

0: Agudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: La tragèdia i l'alegria, en pocs segons de diferència, els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat al servei d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
2: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
1: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts, 5 víctimes mortals, segons l'actualització que feia avui al matí el titular d'Afers Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez.
3: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: Avui, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i Protecció Civil de Catalunya va cap a Veneçuela per donar suport a fer totes aquestes tasques de rescat. Hi ha moltíssima feina. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, i que encapçala Oriol Corbella. Avui al matí hem pogut parlar amb ell. El suplement de Catalunya Ràdio hi ha explicat que, tot i que ja fa 3 dies d'aquests devastadors terratrèmols, confia en trobar encara algú en vida.
4: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència en els casos que els han esquitxat. Davant del Comitè Federal de la Formació avui al matí a Madrid, que ha donat el tret de sortida al nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació del dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Pel que fa als barons territorials socialistes, tots han tancat files amb Pedro Sánchez, d'excepció del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Madrid al Vagil.
5: Un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que va pronunciar aquesta setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories: les mentides contra la seva família, la investigació Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició, en al·lusió a Cerdán, Ábalos i Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
6: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
5: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició. Posició com aquesta.
6: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
5: Pel que fa als barons, l'única veu discordant, com és habitual, ha estat la de García Page, però s'ha quedat sol. El president de Castella-La Mancha ha arribat a Ferraz demanant autocrítica i respostes i, sobretot, garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
7: Alguien tiene que tener algo que decir. ¿Alguna responsabilidad? ¿Algo habremos hecho mal? ¿O es que vos está subiendo y se está disparando?

0: Prando i la derecha com a conseqüència d'una conspiració interplanetària?
1: Dins la reunió ha tornat a demanar eleccions o una moció de confiança. En canvi, la resta de dirigents han donat suport incondicional a Sánchez com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Poc més de 5 minuts i seran 3:15 de la tarda. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia a la llista de paradisos fiscals. Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per l'Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat perquè el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. D'entre els països que surten d'aquesta llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. En surt, després de 35 anys de ser-hi, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de figurar-hi països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago. Avui a la tarda a Barcelona. Mobilització contra la LGTBI-fòbia. Amb la marxa de l'orgull, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, al Front d'Alliberament Gai de Catalunya, i Arran, entre altres. S'hi han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació comença a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. A principis de juliol es farà un macrofestival dirigit al públic LGTBI a Israel. Això ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià del pinkwashing, és a dir, de fer servir els drets del col·lectiu per blanquejar la imatge del país, sobretot ara, després d'aquest capítol de la guerra. Herzliya, Jordi Brescó, corresponsal.
4: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
5: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
4: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
6: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
4: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
3: Molta gent coneix la comunitat xinesa a partir de tòpics, molt sovint racistes, de restaurants o basars, però més aviat se'n sap poca cosa d'un col·lectiu, d'on prové, ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la petita Europa perquè la majoria de famílies, que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenent d'aquí. Moltes famílies han tornat i han muntat negocis d'importació de productes europeus, o cafès, o restaurants. Aquesta evolució ha dinamitzat l'economia d'una comarca que era ben pobra quan en van marxar ara fa 40 anys. És un reportatge que ens ha preparat des de Pequín el nostre corresponsal, Francesc Canals.
7: La municipalitat de Xintian ha volgut treure partit turístic de la relació dels seus emigrants amb el vell continent i ha fomentat la construcció d'edificis d'estil art déco. La majoria són a la riba del riu en paral·lel d'un passeig on hi ha estàtues relatives als països de destí. El David de Miquel Àngel per Itàlia, Napoleó per França i un torero en plena feina que pot recordar vagament Manolete, perquè la majoria de les famílies de Xintian que viuen a fora treballen o tenen negocis a Espanya. Al mateix passeig hi ha Casa Pablo, amb un toro picassià com a emblema, perquè el Pablo és per Picasso. Un dels socis de l'establiment, el Chen Yifeng, explica a Catalunya Ràdio que va viure 10 anys a Gijón, on va regentar una sidreria.
8: Després de viure a Espanya i tornar aquí, el nostre estil de vida va canviar molt. Ara seguim l'estil de vida d'Espanya. Gaudim de la vida i és més relaxat, no com l'estil de vida estressant d'aquí a la Xina.
7: Les paelles, croquetes, montaditos i la crema catalana, entre d'altres plats, ajuden al relax de moltes famílies xintianeses que viuen a cavall de l'estat espanyol i de la Xina. D'on treu els ingredients?
8: Oli, molts dels nostres ingredients són importats d'Espanya, com el pernil. Tenim molts productes a la ciutat de les importacions de Xintian.
7: La ciutat de les importacions és una nova àrea una mica allunyada del centre que el govern local va llançar el 2013 amb bones ajudes, per exemple, al lloguer, per a empreses que importin productes bàsicament europeus. La Zhang Aiqing va passar una dècada a Madrid, la sentim.
9: Tenim clients de tot el país, fins i tot del Tibet o el Xinjiang. Els principals clients, però, són de les ciutats i províncies veïnes que visiten la botiga en persona per a compres petites. No és gran quantitat, però a llarg termini acaba sent considerable. El nostre negoci es basa en la compra a través de grups a les xarxes socials i en la distribució a l'engròs, als comercials regionals. La majoria són xinesos, però també servim negocis portats per estrangers a les principals ciutats com Pequín, Xangai o Canton.
7: La majoria de famílies emigrades tornen a Xintian massivament per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. És aleshores quan es calcula que el 50% de la població a Xintian parla o entén el castellà.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Gairebé passa un minut de 3:15 de la tarda.
2: El temps.
3: Jofre Genué.
10: La calor encara es mostra molt intensa a hores d'ara, amb molts valors entre els 32, 33 a 37, 38 graus. De fet, no descartem alguna xifra de 39, sobretot entre zones interiors de l'Empordà, Gironès-la-Selva, Pla de l'Estany, o també entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, que són les àrees on avui el termòmetre es podria disparar més. Tot i així, en general, parlem de valors més propis de finals de juliol que no de finals de juny, i amb un tarannà de molta estabilitat. Aquestes marinades una mica actives cap a l'Empordà aixecant un atxa, algun núvol d'evolució al Pirineu poc important i algun núvol baix costaner a la façana litoral, en general una mica més d'humitat, amb una mica més de sensació de xafogó. Demà els núvols prims poden fer presència ja a primera hora al terç oest del país, però fins a mitjà aguantarà força amb un tarannà bastant similar, de molta calor i de bonança. A partir de migdia, però, les nuvolades creixeran amb força. A la tarda, el cel s'anirà tapant a tot el terç oest del país. Poden arribar ventades, mestral, puntualment alguns indrets del Pla de Lleida, Camp de Tarragona, amb ascens del termòmetre per aquest vent una mica rescalfat, però en definitiva són els símptomes d'aquest canvi de temps que s'iniciarà amb un descens de les temperatures al Pirineu, sobretot al Pirineu, amb risc d'alguns ruixats o tempestes a l'Aran, zones pròximes del Pallars, amb avisos d'intensitat de pluja, i també amb descens de les temperatures, sobretot de cara al vespre, ja a la franja de Ponent, que s'anirà generalitzant, sobretot ja entrat dilluns. De fet, la propera setmana la temperatura es normalitza, i sobretot de cara a juliol de manera general, i, a més, entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats de tarda més enllà del Pirineu, afectant també nord de les comarques de Barcelona i Girona.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, un guardó que ha arribat a la 52a edició i que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
11: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
12: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que és el que hi és.
11: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlis Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: Aquest matí ha reobert l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, després de gairebé 9 mesos d'obres. La intervenció ha servit per reparar diverses deficiències del monument, que data del segle XIII. Amb aquesta reforma es vol destacar el valor patrimonial d'aquest edifici. Montblanc, Arnau Martínez.
13: El monument no s'havia rehabilitat des dels anys 80 quan es va adquirir. Al llarg d'aquests anys s'han fet diverses intervencions que no han tingut cura del patrimoni i ara l'equipament presentava nombroses deficiències com ara filtracions d'aigua. Amb la reforma s'han recuperat la fisonomia de l'edifici, tot destacant-ne el valor patrimonial. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
14: En Francesc és, com dèiem, una sala que s'ha utilitzat sempre per diferents tipus d'activitats. S'han fet concerts, s'han fet sopars, s'han fet festes, s'han fet conferències, de tot. I ho han fet com si fos una sala qualsevol. I ara continuarem fent aquestes activitats, però des d'una mirada respecte al patrimoni, perquè ara el veiem restaurat, el veiem rehabilitat, el podem veure amb tota la seva magnificència.
13: El projecte inicial contemplava un centre d'interpretació de llegenda de Sant Jordi que no ha pogut tirar endavant perquè s'ha prioritzat reparar les mancances estructurals.
3: I al municipi de Campdevànol ha inaugurat avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor de Ser i són 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall tan arrelats a la història d'aquest municipi. Cèlia Forment.
15: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor de Ser, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
16: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor de Ser? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
15: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de Graftec, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
17: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
15: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.

Alejandro Sanz actua avui al RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què? Després del seu èxit al Pas per Mèxic, l'intèrpret fa parada aquí a Catalunya. Presenta davant del públic els temes més recents del seu últim àlbum. Una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy al 2025. El madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau al panorama musical actual.

0: El concert d'Alejandro Sanz a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 de la nit. I mig, i seran les 4.
1: Esports.
0: Bona tarda, Marc Andrés.
2: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández de la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Sentim el guanyador d'aquesta cursa sprint, Raúl Fernández.
3: Muy bien todo. Creo que está haciendo un fin de semana muy bueno esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada. De hecho, normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla. En ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
2: Aquestes declaracions de Raúl Fernández són a The Zone. El líder del Mundial, per cert, Marco Bezzecchi, ha estat quart, i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general, i demà a les dues es farà la cursa llarga d'aquest Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho a la dotzena. En aquesta graella també hi serà Maverick Viñales, on, recordem, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la propera temporada. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara, les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat a les darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè a les 4 de la tarda començarà la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, una classificació o un Gran Premi d'Àustria on estan dominant els pilots de Mercedes, ja que George Russell ha estat el més ràpid als últims lliures fets aquest matí, mentre ahir el més ràpid va ser el seu company d'equip, Kimi Antonelli. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous també va guanyar i es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix així el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
4: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, ¿no?, lo voy a dar todo.
2: Aquestes declaracions de Benito, per cert, que són a la Federació Espanyola de Ciclisme. Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir el dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contrarrellotge.
1: Trescatinfo.
2: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, finalitzarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 2:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que decidirà, per cert, si Colòmbia o Portugal serà primera i segona de grup. I, mentrestant, el tercer i quart lloc se'l disputaran entre la República Democràtica del Congo i Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Argèlia, Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, amb una mica d'alegria, ha confirmat que Messi no serà titular en una pregunta d'un periodista argentí.
5: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
6: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
5: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: Una divertida interacció d'Escaloni amb el periodista argentí, un periodista de 91 anys que cobreix mundials des dels anys 50. En aquest grup, per cert, el partit entre Argèlia i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això el dia després que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant d'aquesta manera la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders.
7: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
2: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians segons de grup durant el seu debut al Mundial. Per cert, que en més notícies d'aquesta competició, hem de comentar que el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies i assistir al seu enterrament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabarem amb un apunt de futbol i també de natació. En futbol, el Sabadell, que recordem jugarà a la segona divisió la temporada vinent, ha anunciat que el lateral esquerre Sergi Segura no continuarà a l'equip després de finalitzar el contracte. I en natació, el català Nil Cadavall ha batut el rècord d'Espanya del 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.
1: Trescat Info.

0: Hores crucials a Veneçuela en la recerca de supervivents dels terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals són de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 desapareguts, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips d'emergència. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Ho ha dit davant el Comitè Federal, que la formació ha fet aquest matí, on tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que reclama avançar les eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, en el congrés que ha fet aquest matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta a bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alto el foc. Israel també ha atacat amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Austràlia endureix la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, 6 mesos després de la seva entrada en vigor. El govern ha constatat que la mesura ha estat poc efectiva i doblarà les multes a les principals plataformes perquè evitin l'accés dels adolescents. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinitat i Tobago. I els Mossos han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa, al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a la presó.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo, volíem dir. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I tornant al motor, aquesta hora acaba de començar la Q1 del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, un gran premi on, de moment, els Mercedes de Kimi Antonelli i George Russell han estat els més ràpids als lliures.
0: I calor intensa, amb temperatures pròximes als 39 graus a l'Empordà i al Pla de Lleida. Brisa moderada a la costa nord i alguns núvols puntuals al Pirineu i a la costa sud. Demà, diumenge, començarà un canvi de temps amb més núvols i durant la tarda arribaran els primers ruixats a les comarques de Lleida, localment intensos.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país, el més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat al servei d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells, literalment, han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal, recopilant aigua, menjar i roba.
4: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
3: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com a aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny països antichavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
5: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: Mentrestant, a aquesta hora, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya vola cap a Veneçuela per donar suport en les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, encapçalat per Oriol Corbella. Aquest matí, el suplement ha explicat que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
6: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: 4 i 7 minuts.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el dret de sortida al nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Sánchez, menys el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page. Madrid, Alba Gil.
7: Un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que va pronunciar aquesta setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories: les mentides contra la seva família, la investigació Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició, en al·lusió a Cerdán, Ábalos i Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. Insisteix que vol continuar fins al 2027 i per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
8: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
7: Pel que fa als barons, l'única veu discordant, com és habitual, ha estat la de García Page, però s'ha quedat sol. El president de Castella-La Manxa ha arribat a Ferraz demanant autocrítica i respostes i, sobretot, garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
9: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. ¿O es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria?
7: Dins la reunió ha tornat a demanar eleccions o una moció de confiança. En canvi, la resta de dirigents han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules.
0: A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, de qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit. Ho hem seguit des de Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
2: Des de la capital catalana, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
10: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace
11: 50 años.
2: Feijo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
11: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
12: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
2: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
12: I si quedara alguna herida abierta, estan más que cerradas. Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
2: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.

0: 3CAT Info.
1: 4 de la tarda i 12 minuts es manté la tensió al Golf Pèrsic i l'Estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. També ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'Estret. La Guàrdia Revolucionària iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió, després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars del sud de l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'Estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat pels dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al Líban. Israel, atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat amb les autoritats de Beirut. El text, signat a Washington, arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a l'acord. A Ucraïna hi ha un atac amb míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat a les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls que està provocant aquesta guerra. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals. Avui, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat, ja que el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. D'entre els països que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar, surt després de 35 anys gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de ser considerats paradisos fiscals països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinitat i Tobago. El govern dels Estats Units autoritza ara l'ús del model d'intel·ligència artificial més potent de l'empresa Anthropic per un grup reduït d'un centenar d'empreses i organismes federals. Això passa només dues setmanes després que el govern de Trump ordenés a Anthropic suspendre l'accés a aquest model als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. I davant d'això, Anthropic va decidir desactivar-lo per tots els usuaris. Ara, el govern permet el seu ús amb restriccions, fet que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. Pel que fa als socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase.
0: El temps.
1: Hem arribat a un quart de 5 de la tarda, 3CAT Info, moment de saber i actualitzar la previsió meteorològica amb el Jofre Genoer.
2: La calor encara es mostra molt intensa a hores d'ara, amb molts valors entre els 32, 33 a 37, 38 graus. De fet, no descartem alguna xifra de 39, sobretot entre zones interiors de l'Empordà, Gironès, la Selva, Pla de l'Estany, o també entre el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, que són les àrees on avui el termòmetre es podria disparar més. Tot i així, en general, parlem de valors més propis de finals de juliol que no de finals de juny, i amb un tarannà de molta estabilitat. Aquestes marinades una mica actives cap a l'Empordà aixecant un atxa, algun núvol d'evolució al Pirineu poc important i algun núvol baix costaner a la façana litoral en general amb una mica més d'humitat, amb una mica més de sensació de xafogó. Demà els núvols prims poden fer presència ja a primera hora al terç oest del país, però fins a mitjà aguantarà força amb un tarannà bastant similar, de molta calor i de bonança. A partir de migdia, però, les nuvolades creixeran amb força. A la tarda, el cel s'anirà tapant a tot el terç oest del país. Poden arribar ventades, mestral, puntualment alguns indrets del Pla de Lleida, Camp de Tarragona, amb ascens de del termòmetre per aquest vent una mica rescalfat, però en definitiva són els símptomes d'aquest canvi de temps que s'iniciarà amb un descens de les temperatures al Pirineu, sobretot al Pirineu, amb risc d'alguns ruixats o tempestes a l'Aran, zones pròximes del Pallars, amb avisos d'intensitat de pluja, i també amb descens de les temperatures, sobretot de cara al vespre, ja a la franja de Ponent, que s'anirà generalitzant, sobretot ja entrat dilluns. De fet, la propera setmana la temperatura es normalitza, i sobretot de cara a juliol de manera general, i a més entre dilluns i dimarts amb risc d'alguns ruixats de tarda més enllà del Pirineu, afectant també nord de les comarques de Barcelona i Girona.
0: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
0: Info.
1: 4 de la tarda i 18 minuts, detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els Mossos d'Esquadra la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància, instrucció número 6 de Manresa, ha declarat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena del Jarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'any.
0: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo. Avui no han detectat cap punt calent ni fumaroles. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. I a la franja també està estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanú i Alins i de Peralta de Calassans ja han pogut començar a tornar a casa. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
5: El incendio de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
1: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota aquesta població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció.
0: 3CAT Info.
1: Amb l'entrada de l'estiu, l'Ajuntament de Camarasa, el Noguera, reforça la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbies, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han perdut la vida mentre es banyaven a la zona. que amenaça el amor.
6: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
7: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de, com bé sabeu, la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
6: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
1: 4:23, precisament, diversos experts en intel·ligència artificial pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús a fer-ho per una feina ja resolta. Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carles Méndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres.
8: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
1: Els experts consideren que aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el cost d'utilitzar la intel·ligència artificial. Núria Oliver és informàtica i investigadora especialitzada en IA.
9: Lo hace más predecible. Porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
1: Precisament ara ho deia, ara es paga per tokens, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta. De seguida, els esports. Ara falten 6 minuts per arribar a 4:45. Entra per l'estudi Marc Andrés. De seguida, la crònica esportiva.
0: Esports.
1: Bona tarda, Marc.
10: Bona tarda, comencem parlant de motor perquè hem tingut victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. Sentim Raúl Fernández.
11: Muy bien todo, creo que está siendo un fin de semana muy bueno esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada, de hecho normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla, en ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
10: El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha pogut puntuar. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. I demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i el següent català serà Àlex Márquez fent-ho des de la dotzena. Per cert, que també en motor i en clau MotoGP, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la temporada vinent. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè és que a aquesta hora tenim en marxa la classificació del Gran Premi de Fórmula 1. De fet, és a punt de començar la Q2 i després d'una Q1 on han caigut eliminats els dos espanyols que participen en aquesta Fórmula 1. Estem parlant de Carlos Sainz, que ha acabat 17è, i Fernando Alonso, que ho ha fet a la 21a plaça. Aquesta Q2 que acaba de començar, els pilots encara són a box, per tant, encara no tenim cap volta oficial d'aquesta Q2. George Russell, per cert, de Mercedes, igual que el seu company d'equip Kimi Antonelli, són els pilots que estan dominant aquest circuit durant el cap de setmana. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito, per tant, aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
12: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
10: Recordem, per cert, aquestes declaracions que no ho hem comentat de Benito són a la Federació Espanyola de Ciclisme. Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir el dimecres quan justament reconeixia el recorregut d'aquesta prova contrarrellotge.
0: Trescat Info.
10: Passem ara a parlar de futbol perquè entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grups del Mundial amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra, d'una banda, i Croàcia-Ghana, de l'altra. A 1:15 de la matinada, qui acabarà la seva activitat com a grup és el K, amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, les seleccions que juguen al primer i al segon lloc, mentre el tercer lloc i el quart se'l disputen entre la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a 4:00 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també Argèlia-Àustria. Els argentins, que per cert ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni va confirmar en roda de premsa que Messi no serà titular.
13: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría.
14: Con eso me basta.
13: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
10: Una conversa divertida entre Scaloni i un periodista de 91 anys que cobreix mundials de futbol des dels anys 50. En aquest grup, el partit entre Argèlia i Àustria, per cert, és important, molt important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel sortirà el rival dels espanyols, els 700 de final. Serà una d'aquestes dues seleccions, com hem dit, Argèlia o Àustria. Tot això el dia després que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders de grup.
15: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero estoy ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
10: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians segons de grup, en el que és el seu Mundial de debut. I per ser una última punt del Mundial, perquè el seleccionador francès Didier Deschamps ja ha tornat a la concentració del combinat després d'assistir als funerals de la seva mare, la mort de la qual es va saber fa uns dies. I acabem un apunt de bàsquet perquè la selecció de la Gran Bretanya ha fet oficial la seva convocatòria, on el jugador Gabriel Olaseni, pivot del Saragossa, és el més destacat. Demà recordem que 1:15 al Nou Congost aquesta selecció del Gran Bretanya s'enfronta a Catalunya.

0: Benvinguts, bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I aquesta hora pendents de Veneçuela, perquè s'estan vivint hores crucials en aquell país en la recerca de supervivents dels terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals són de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 desapareguts, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern ja ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips d'emergència. També pendents aquesta hora de la recta final del comitè del PSOE, on Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Ho ha dit al davant del comitè federal que ha fet els socialistes espanyols aquest matí, on tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que reclama avançar les eleccions. De seguida hi anem en directe. I en un altre congrés, en aquest cas el dels populars catalans, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, en el congrés que ha fet aquest matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu del Parlament, com a secretari general.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us parlarem de Jordi Pujol, que ha demanat de l'homenatge de la JNC integrar la gent que ve de fora i cohesionar. Ho ha dit en un acte a Planoles, al Ripollès, que ha reunit unes 400 persones en presència de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya i de dirigents de Junts. I l'actriu Rosa Boladeras ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó, que ha arribat a la 52a edició, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Busquem també aquesta hora amb el Marc Andrés, el titular esportiu. Que destaques, Marc? Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs estem pendents ara mateix de la Fórmula 1, on ara mateix tenim en marxa la classificació del Gran Premi d'Àustria. Ara mateix queden 7 minuts i mig per acabar la Q2 i justament el pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, acaba de fer la volta més ràpida. Com hem dit, aquesta és la Q2, per tant, la Q ja s'ha fet i han caigut eliminats uns quants pilots. Per exemple, els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso.
0: Ens ho actualitzes quan faltin 6 minuts per les 5 de la tarda.
1: Fins ara.
0: I el temps, amb calor intensa, amb temperatures pròximes als 39 graus a l'Empordà i al Pla de Lleida. Amb brisa moderada a la costa nord i alguns núvols puntuals al Pirineu i a la costa sud. Demà diumenge començarà un canvi de temps amb més núvols i durant la tarda arribaran els primers ruixats a les comarques de Lleida localment intensos. Passen 4 minuts de 4:45, com dèiem, recta final del Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez,

0: explicacions, autocrítica i, sobretot, garanties que no hi haurà o que no es detectarà finançament bé en el partit. Li han replicat directament diverses veus, com María Jesús Montero o Òscar López, que han defensat l'actuació del partit, de la direcció del PSOE, davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'única que està tan obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica, admès això sí que podrien haver fet més per extirpar aquesta corrupció, però assegura que sempre han estat contundents.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
0: Un comitè federal que, recordem, ha de servir per posar en marxa la maquinària electoral de cara a les generals i que ho fa amb la incògnita encara de si seran abans o després de les autonòmiques i les municipals del maig.
2: Última hora des de Madrid. Gràcies, Alba. Bona tarda.
0: A vosaltres.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
2: I encara en clau política, més congressos, en aquest cas la clausura del Congrés del PP a Catalunya. Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit elegit amb més del 97% dels vots, mentre que Juan Fernández serà nou secretari general del partit Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: Des de la capital catalana, Feijóo ha lamentat que el comitè federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez, malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
5: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
4: Feijóo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
5: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
6: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
4: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
6: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
4: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
2: I a l'espera de la sentència del cas Pujol, la JNC ha fet avui un homenatge a Planoles, al Ripollès, al president Jordi Pujol. L'expresident ha demanat integrar els nouvinguts i cohesionar la societat. L'acte ha reunit unes 400 persones en presència de membres de l'antiga Convergència Democràtica i també dirigents de Junts. Ho hem seguit des de Planoles amb la Berta Artigues Fontàs.
7: Unes 400 persones amb representants de la cúpula de Junts, com Jordi Turull i Josep Rull, però també persones vinculades a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau, s'han aplegat a Planoles aquest matí en un acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant la jornada s'ha llegit un text escrit pel mateix Jordi Pujol.
8: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
7: Ho ha llegit la presidenta de l'entitat, Carlota Montfort. Durant l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la seva joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, sense fer esment ni el judici ni el presumpte cas de corrupció.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: 6 minuts i mig per arribar a 4:45. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i al més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: Bien. la tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència, els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici

0: Aquesta passada nit, a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
1: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
0: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El xavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
2: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí, José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, ha actualitzat les xifres.
3: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
2: Mentrestant, a aquesta hora, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya vola cap a Veneçuela per donar suport a les tasques de rescat. És un equip d'especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, encapçalat per Oriol Corbella. Aquest matí, el suplement de Catalunya Ràdio ha explicat que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
4: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies encara es poden trobar persones en vida.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: 3 minuts per 3 quarts de 5, Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros, segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube. Hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre Anthony Albanese ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment no hi ha termini. A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església ortodoxa ha estat decidida a perseguir Moscou, Cristina Solies.
6: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
7: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
6: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
8: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
6: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
2: 4:45. Aquesta hora pendents del trànsit i pendents també del temps. Fem un apunt de la mobilitat perquè alerta els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Girona i Figueres. Avui, dissabte i demà diumenge es fan obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi ha circulació de trens entre les dues ciutats. S'ha habilitat a Girona Fèlix Martín un servei de bus.
9: El trajecte en tren de l'R11 entre Barcelona i Girona, o a l'inversa, de Girona a Barcelona, no es canvia, però de Girona cap al nord, sí. Les obres al pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut des de Girona. També s'aprofita el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge dos trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també hi ha autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies del recorregut: a Sant Jordi d'Esvalls, a Camallera, a Sant Miquel de Fluvià i a Vilamalla. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer en tren. L'objectiu és completar aquestes obres el cap de setmana i que dilluns a primera hora, abans de les 6 del matí, ja es pugui fer de nou tot el recorregut en tren.
5: El temps.
2: Amb Jofre Genuer.
10: Les temperatures més elevades s'estan acostant a valors pròxims als 37, gairebé 38, cap a zones de la Selva i de l'Alt Empordà, que és on avui la temperatura s'està disparant més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 39. Calor intensa, calor de canícula d'estiu, de finals de juliol, no pas de finals de juny, però valors ubicats una mica per sota dels llindars d'onada de calor i avui tocant sostre. De fet, demà encara en algunes comarques parlarem de moltíssima calor, però ja s'iniciarà un canvi de temps, sobretot a partir de demà a la tarda, pel terç oest i nord del territori. De moment, pel que queda la jornada d'avui, destacarem, a part de la calor, doncs algun núvol decoratiu cap al Pirineu, algun núvol baix cap a la costa, aquestes marinades una mica actives a l'Empordà, i una mica d'onatge en aquesta àrea. Bé, acabarem la jornada amb algun núvol prim per ponent i demà sí que aquests núvols prims aniran guanyant una mica de terreny. Matí encara pot aguantar força, però el cel anirà quedant cada cop mig ennuvolat i a la tarda, especialment a la tarda, és quan esperem que els núvols facin força freqüents a tot el terç oest del país. Només a les comarques de Girona quedaria el sol lluint amb força i, a més, en el Pirineu i Franja de Ponent s'iniciaria un descens de les temperatures amb l'arribada d'algunes tronades i alguns ruixats, preferentment a la zona de l'Alt Pirineu, nord de Lleida, que és on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. La resta serà més difícil, no impossible. I possibilitat de ventades. Demà amb aquestes tempestes, fora de zones afectades pels ruixats, poden veure's afectades per l'entrada del mestral o de ponent, que pugui fer disparar el termòmetre puntualment en punts de la Costa Daurada o Catalunya Central Pla de Lleida. Començarem la setmana que ve amb descens de les temperatures, amb una calor més moderada, sobretot ja a partir de dimarts i dimecres, amb l'arribada de juliol, i dilluns i dimarts encara amb risc d'alguns ruixats al nord i al nord-est del país.
2: Ara falten 12 minuts per arribar a les 5 de la tarda, cap de setmana farcit de festes majors, a la de Rubí, al Vallès Occidental. Avui actuaran els Pets. Que era

Ahir van presentar la seva cançó d'estiu. Era això, el concert començarà a 1:45 de la matinada al parc de Ramon Barnils. I el Masnou al Maresme també estan de festa major. I aquesta nit hi actuarà...

mica més amunt, a Tossa de Mar, a la Selva. Avui Alfred García i Los Manolos actuen al Festival de Rumba i Música Catalana a partir de les 9 del vespre a la Platja Gran. A Osona, el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, avui actuen Judit Nederman i Guillem Romà, i a Granollers, al Vallès Oriental. Més música avui, nova edició del Música en Viu, amb 12 hores de música. Amb un cartell encapçalat per Dan Peralbo i el Comboi, Valle Valle i les Testarudes.

0: I Alejandro Sanz actua avui al Camp de l'Espanyol, a l'RCD Stadium, a Cornellà del Prat, dins la seva gira mundial. I ara què? ¿Cómo quieres que no te quiera? Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya, presentarà davant el públic català els temes més recents del seu àlbum I ara què? Una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. Alejandro Sanz, avui a les 10 del vespre, aquest concert a l'Estadi de l'Espanyol. L'actriu Rosa Boladeras ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó, que ha arribat a la 52a edició, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
1: Rosa Boladeras, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeras s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeras, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
2: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que és el que hi és.
1: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeras rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: 6 minuts i les 5 de la tarda. Esports. A punt amb la crònica del Marc Andrés. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb motociclisme, perquè Raúl Fernández s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Sentim precisament Raúl Fernández, el guanyador d'aquesta cursa sprint.
4: Muy bien todo. Creo que está haciendo un fin de semana muy bueno esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada. De hecho, normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla. En ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
3: El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart, i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha pogut puntuar en aquesta cursa sprint. El de Cervera ha acabat sisè aquesta cursa, després d'entrar setè, però una sanció de Pecco Bagnaia l'ha fet pujar una posició. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues tindrem la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez, el següent català, fent-ho a la dotzena. Per cert, que també en actualitat de MotoGP, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Marc Márquez, Maverick Viñales, volíem dir, no seguirà la categoria la temporada vinent. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot català. Això sí, Viñales en públic ja ha manifestat les darreres setmanes que si ell se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè tenim esport en directe. De fet, tenim en marxa els últims minuts de la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Una classificació que ara mateix es troba a la Q3 i a falta de 4 minuts i 30 segons dominen els Mercedes. Kimi Antonelli és el pilot més ràpid, seguit del seu company d'equip George Russell, amb només 43 mil·lèsimes, i a 61 mil·lèsimes té el Red Bull de Max Verstappen. Oscar Piastri és quart, Charles Leclerc cinquè, i l'actual campió del món, Lando Norris, és sisè. D'altra banda, els dos pilots espanyols, tant Fernando Alonso com Carlos Sainz, han caigut eliminats a la Q1. Parlem de ciclisme perquè la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet així, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. A més, aquesta victòria significa el primer campionat d'Espanya en ruta per Mireia Benito.
5: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, no, lo voy a dar todo.
3: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contra rellotge.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els dos duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 1:15 de la matinada, el grup que acabarà serà el grup K, amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que decidiran qui queda primera i segona de grup, mentre el tercer i el quart lloc se'l disputaran entre la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a 4:00 de la matinada, jugarà Argentina contra Jordània i també es disputarà l'Algèria-Àustria. Els argentins, per cert, són ja primers de grup i, per tant, podran fer alguna rotació. Per exemple, en roda de premsa, Lionel Scaloni ha confirmat que Leo Messi no serà titular.
7: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría. ¿Eh?
8: Con eso me basta.
7: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
3: Una interacció divertida entre el seleccionador argentí i aquest periodista de 91 anys que porta seguint el Mundial des dels anys 50. En aquest grup, per cert, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà o Algèria o Àustria, una d'aquestes dues seleccions. Tot això l'endemà que precisament aquesta selecció espanyola guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders.
9: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
3: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita va acabar amb els capverdians segons de grup en els que és el seu Mundial de debut. I, per cert, una última notícia del Mundial, perquè el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies. El va fer marxar de la concentració per poder assistir als funerals. I per cert, que fora del futbol, el català Nil Cadavall ha batut el rècord del 50 metres braça de natació d'Espanya.
6: 3CAT Info.

0: Últimes intervencions ja al Comitè Federal del PSOE, on avui al matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que han esquitxat el seu partit. Tots els barons territorials tanquen files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'entrinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis del govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, al congrés que ha fet avui al matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu de la formació al Parlament, com a secretari general. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela arribi als 7 milions, dels quals 2 d'aquests milions viurien a Caracas capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents encara entre els més de 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar a les tasques de recerca. Un doble sisme, balanç oficial encara no tancat, que va fer 920 víctimes mortals. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat ara fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans, després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa, al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a la presó. L'actriu Rosa Boladeres, guardonada amb el Premi Margarida Xirgu per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El premi reconeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayogura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I tornant al motor, aquesta hora és a punt d'acabar la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, un Gran Premi on, a priori, George Russell ha fet el millor temps, amb Charles Leclerc segon i Hamilton tercer.
0: Tarda de dissabte amb només alguns núvols, poc importants, al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es manté aquesta bonança meteorològica arreu, amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més ambient de plena canícula, avui amb temperatures que ballen entre els 32 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Recta final del Comitè Federal del PSOE avui a Madrid, on el líder de la formació i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral pel 2027. Ha sigut una trobada plàcida, sense sorpreses, i amb les veus discordants que ja s'hi preveien. L'hem seguit a Madrid amb Alba Gil.
3: Una reunió que ja està arribant al final i han intervingut més d'una trentena de persones, però, com dèieu, l'única veu crítica ha estat previsiblement la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions, autocrítica i, sobretot, garanties que no hi haurà o que no es detectarà finançament bé en el partit. Li han replicat directament diverses veus, com María Jesús Montero o Óscar López, que han defensat l'actuació del partit, de la direcció del PSOE, davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'única que està tan obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica, admès això sí que podrien haver fet més per extirpar aquesta corrupció, però assegura que sempre han estat contundents.
4: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
3: Un comitè federal que, recordem, ha de servir per posar en marxa la maquinària electoral de cara a les generals i que ho fa amb la incògnita encara de si seran abans o després de les autonòmiques i les municipals del maig.
0: I a la clausura del Congrés que el Partit Popular de Catalunya ha fet avui a Barcelona, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. Un conclave dels populars catalans que ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general de la formació. A Barcelona ho hem cobert amb Àlex Giral Robert.
5: Des de la capital catalana, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
6: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
5: Feijóo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
7: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
5: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
7: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
5: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
0: Gairebé 7 milions de persones poden veure's afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, segons un informe de les Nacions Unides. Uns sismes que han deixat oficialment 920 morts, però encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge i el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
9: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
8: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: A Veneçuela han arribat les últimes hores 1.600 efectius de tot el món per ajudar en els rescats, en 17 avions diferents, i entre avui i demà hi esperen 25 vols més. Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per bombers i per membres del SEM i de Protecció Civil. És un grup especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. L'encapçala Oriol Corbella, que avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio ha explicat que malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar encara supervivents.
10: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha actualitzat la xifra de víctimes espanyoles que puja ja a 5 morts i 133 persones desaparegudes.
11: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
0: El Ministeri treballa a la repatriació d'un primer grup de 59 ciutadans que podrien arribar en avió demà. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat ara fa 10 dies en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final de la guerra. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians i l'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz. Al voltant d'aquesta situació, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha afirmat que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió, després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Mentrestant, el dirigent de Hezbollah ha qualificat d'humiliació i de greu error l'acord firmat ahir entre Israel i el Líban, que preveu que Israel vagi abandonant posicions al sud del país, que l'exèrcit libanès les vagi recuperant a mesura que Hezbollah es vagi desarmant. Aquest acord marc, impulsat pels Estats Units, no ha tingut la participació dels xiïtes. Tot i aquest acord de seguretat, Israel ha tornat a atacar avui al matí al sud del Líban, a l'àrea de Nabatia, amb l'argument que buscava un presumpte terrorista que amenaçava una guarnició militar israeliana que es troba en aquesta mateixa zona. I a l'Afganistan hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 6,1 que ha afectat el nord-est del país, sense que se sàpigui encara si hi ha hagut víctimes o no. Un sisme que ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat. Els efectes s'han sentit a Islamabad, a la capital del Pakistan.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ucraïna ha atacat amb míssils de producció pròpia Flamingo i instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i també desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Fan palesa la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, obliga les autoritats a declarar la situació d'emergència. Així, els ciutadans russos perceben de manera cada vegada més intensa els estralls d'una guerra, que també han provocat que molts dels ciutadans i alguns soldats visitin cada vegada més l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. Unes pràctiques que l'Església Ortodoxa, Moscou, Cristina Solías, corresponsal, està decidida a perseguir.
3: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
12: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
3: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
12: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
3: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: Gairebé és un quart de sis.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
13: Les temperatures més elevades s'estan acostant a valors pròxims als 37, gairebé 38, cap a zones de la Selva i de l'Alt Empordà, que és on avui la temperatura s'està disparant més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 39. Calor intensa, calor de canícula d'estiu, de finals de juliol, no pas de finals de juny, però valors ubicats una mica per sota dels llindars d'una onada de calor. I avui tocant sostre. De fet, demà encara en algunes comarques parlarem de moltíssima calor, però ja s'iniciarà un canvi de temps, sobretot a partir de demà a la tarda, pel terç oest i nord del territori. De moment, pel que queda la jornada d'avui, destacarem, a part de la calor, doncs algun núvol decoratiu cap al Pirineu, algun núvol baix cap a la costa, aquestes marinades una mica actives a l'Empordà, i una mica d'onatge en aquesta àrea. Bé, acabarem la jornada amb algun núvol prim per ponent i demà sí que aquests núvols prims aniran guanyant una mica de terreny. El matí encara pot aguantar força, però el cel anirà quedant cada cop mig ennuvolat i a la tarda, especialment a la tarda, és quan esperem que els núvols facin força freqüents a tot el terç oest del país. Només a les comarques de Girona quedaria el sol lluint amb força i, a més, en el Pirineu i franja de ponent s'iniciaria un descens de les temperatures amb l'arribada d'algunes tronades i alguns ruixats, preferentment a la zona de l'Alt Pirineu, nord de Lleida, que és on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. La resta serà més difícil, no impossible. I possibilitat de ventades. Demà amb aquestes tempestes, fora de zones afectades pels ruixats, poden veure's afectades per l'entrada del mestral o de ponent, que pugui fer disparar el termòmetre puntualment en punts de la Costa Daurada o Catalunya Central Pla de Lleida. Començarem la setmana que ve amb descens de les temperatures amb una calor més moderada, sobretot ja a partir de dimarts i dimecres, amb l'arribada de juliol, i dilluns i dimarts encara amb risc d'alguns ruixats al nord i al nord-est del país.
1: 3CAT Info.
14: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir...
17: Posarem llum?
18: A la foscor.
17: O com dir...
15: Aventureres, aventurers.
16: Ens hi apuntem o què?
17: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
20: Xxt, silenci.
21: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
22: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys.
21: 3CAT.
15: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'entrada de l'estiu, l'Ajuntament de Camarasa a la Noguera reforça la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbia, situat a la llera del riu Segre. És un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els últims dos anys, tres persones han mort mentre es banyaven en aquesta zona. Camarasa, Alba Mor.
23: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
24: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de, com bé sabeu, la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
23: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps a equips directius i a famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València Alba Barbosa.
2: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
4: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
2: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
6: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
2: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
18: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
2: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
20: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
2: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té una o dues línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
6: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
4: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
0: Trescat Info. L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alicia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó, que ha arribat a la 52a edició, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
25: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
26: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
25: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: 3CAT Info. 6 minuts i seran 6:15.
27: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
28: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart, i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera acabat sisè a la cursa sprint, havia entrat setè, però després d'una sanció a Pecco Bagnaia ha pujat a la sisena posició. Sentim el pilot de Cervera a The Zone.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
28: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà, per cert, es farà a les dues la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez sortint des de la setena plaça, mentre el següent català serà Àlex Márquez, que sortirà des de la dotzena plaça. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, també en qüestió de MotoGP, Marc Maverick Viñales no seguirà la temporada vinent. El pilot de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al català. Un Viñales que, per cert, en públic, ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si ell se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Quart ha estat l'altre Mercedes de Kimi Antonelli. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora de la Q1 en una sessió de classificació accidentada, ja que Max Verstappen ha acabat xocant contra una de les proteccions. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa llarga. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I a més, això fa que Benito aconsegueixi el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions de la ciclista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
28: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha pogut recuperar de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge d'aquest campionat d'Espanya.
7: Trescat Info.
28: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit, el grup que es tancarà, o que es començarà a tancar, serà el grup L, amb els duels entre Panamà i Anglaterra, d'una banda, i Croàcia i Ghana, de l'altra. El següent grup a tancar-se serà el grup K, que amb els partits que començaran a 12:45 de la matinada. Amb els enfrontaments següents, Colòmbia i Portugal, tant Colòmbia com Portugal poden ser o primera o segona de grup, depèn exclusivament del seu resultat, mentre la tercera i quarta plaça se la disputen entre la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. I, per exemple, a la roda de premsa prèvia al partit, Lionel Scaloni, el seleccionador, ha confirmat que Messi no serà titular.
8: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted. Si no, por ahí la esquivaría.
9: Con eso me basta. Con
8: y
9: eso
8: esa pregunta...
9: Que me contesta porque soy yo, me basta.
8: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
28: Una divertida conversa entre Scaloni i el periodista, un periodista argentí de 91 anys que porta viatjant als Mundials i seguint-los des dels anys 50 del segle passat. En aquest grup, per cert, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel just sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. O Algèria o Àustria. No hi ha cap altra opció de rival. Tot això l'endemà que el combinat espanyol, recordem-ho, guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se a primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. Cap Verd, de la seva banda, va acabar segon de grup. I, per cert, una última notícia del Mundial, perquè el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies.
7: L'actualitat esportiva a fons.
28: I acabarem amb dos apunts fora del futbol. Primer, anem a la natació, perquè el català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 metres braça d'Espanya i ha aconseguit, a més, la mínima per l'europeu de París. Tot això Cadavallo ha aconseguit en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. I en bàsquet, el combinat de la Gran Bretanya ha anunciat la seva convocatòria pel partit de demà a un quart d'una del migdia al Nou Congost, recordem-ho, contra Catalunya. El jugador més destacat d'aquest combinat britànic és el pivot del Saragossa, Gabriel Olaseni.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que s'ha acabat ja el comitè federal que el PSOE ha fet a Madrid i on aquest matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut la formació. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar les eleccions. A Barcelona, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i ha lamentat que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. Ho ha dit al Congrés que ha fet el PP de Catalunya, on s'ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'ONU estima que uns 7 milions de persones es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, dels quals 2 viuen a Caracas, la capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents entre els 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar a les tasques. El balanç oficial, 200, també pel que fa a la cerca, de 920 víctimes mortals. Des d'ara fins a arribar a les 6 us explicarem, entre altres coses, que hi ha gairebé avui 200 milions d'europeus exposats a temperatures superiors a 35 graus en una onada de calor sense precedents. A França, l'onada de calor ha causat un centenar de morts a París. A les últimes 24 hores, més de 100 km per hora també pel que fa a les onades de calor que han tingut. Al Regne Unit, tempestes derivades de l'onada de calor amb el posposament o cancel·lació de més de 600 vols d'aeroports a Heathrow i Gatwick. I Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut més aviat poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. I ara esports d'aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques?
2: El titular és pel motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole a la cursa de demà. Ho farà seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton, mentre el seu company d'equip a Mercedes, Kimi Antonelli, serà quart. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, s'han quedat fora a la Q1. Aquesta cursa del Gran Premi d'Àustria serà demà a les 3 de la tarda.
1: Calor intensa amb temperatures pròximes als 39 graus novament a l'Empordà i al Pla de Lleida. Brisa moderada a la costa nord i alguns núvols puntuals al Pirineu i a la costa sud. Demà començarà un canvi de temps que portarà més núvols i durant la tarda arribaran ja els primers ruixats a les comarques de Lleida. Localment poden ser intensos. Ja s'ha acabat el comitè federal del PSOE a Madrid, on el líder de la formació i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat avui la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida de la campanya electoral pel 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses, amb les veus discordants que es preveien. L'hem seguit a Madrid amb l'Alba Gil.
3: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i

0: donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
2: I a la clausura del Congrés del Partit Popular de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave que han fet els populars catalans ha servit per renovar la direcció de la formació. Alejandro Fernández ha sorgit reelegit amb més del 90% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit. Aquest congrés del Partit Popular de Catalunya a Barcelona l'hem cobert amb l'Àlex Giral Robert.
3: Des de la capital catalana, Feijóo ha lamentat que el comitè federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
4: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
3: Feijóo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
4: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
5: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
3: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
5: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
3: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Dos quarts i mig de 6 de la tarda, gairebé 7 milions de persones poden estar afectades pel doble terratrèmol de Venezuela dimecres, segons un informe que han fet les Nacions Unides. Els sismes van deixar oficialment 920 persones mortes, però encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge i el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Venezuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
8: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
7: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
2: A Venezuela han arribat les últimes hores 1.600 efectius de tot el món per ajudar en els rescats en 17 avions diferents i entre avui i demà s'esperen 25 vols més. Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil. És un grup especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea i l'encapçala Oriol Corbella. Avui al matí, el suplement ha explicat que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
9: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols.

0: així, hem vist com al cap de molts dies doncs encara es poden trobar persones en vida.
1: El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, actualitzava avui al migdia també les xifres de víctimes de ciutadans espanyols. Puja a 5 persones mortes i 133 de desaparegudes.
2: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
1: El Ministeri treballa a la repatriació d'un primer grup de 59 ciutadans que podrien arribar en avió demà. I gairebé 200 milions d'europeus estan exposats avui a temperatures superiors als 35 graus en una onada de calor sense precedents. A França, la calor ha causat un centenar de morts a París a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris que atenen persones al carrer i també a domicili. En aquests moments, els serveis funeraris de la capital francesa estan desbordats per l'acumulació de defuncions, segons que ha informat la cadena francesa France Info. Si ve l'onada de calor, minve, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. Reunit en comitè de crisi, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dit que les conseqüències sanitàries es continuaran notant els pròxims dies i, a més, els serveis meteorològics alerten de tempestes imminents amb vents de més de 100 km per hora. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. En alguns punts d'Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig, una calor que impedeix el trànsit per a una desena de carreteres pel deteriorament de l'asfalt i per alguns trams de les vies ferroviàries. A Dinamarca, el termòmetre ha assolit una temperatura també mai vista en aquest país escandinau amb més de 36 graus.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Manifestació avui a la tarda d'aquí a poc més de 20 minuts a Barcelona contra la LGTBI-fòbia. En la marxa de l'orgull LGTBIQ i més, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. S'han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació ha de començar quan passin pocs minuts de les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. A Hongria, desenes de milers de persones es concentren des de les 3 al centre de la capital Budapest per celebrar la primera marxa, en aquest cas, de l'orgull, després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. La celebració l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat la intimidació amb amenaça de multes i detencions del govern de Viktor Orbán. Aquest polític, 16 anys al poder, va limitar els drets al col·lectiu LGTBI, una legislació que actualment revisa el govern sortit, a l'abril de les urnes, del primer ministre conservador Peter McGeer. I a Israel, el pròxim mes de juliol, es farà un macrofestival dirigit al públic LGTBI, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Veus que acusen els organitzadors i el govern de pinkwashing, fer servir els drets del col·lectiu per blanquejar la imatge del país. Ets Lia, Jordi Brescó.
4: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
5: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
4: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
6: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
4: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
3: 3CAT Info.
1: Són 6:15.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: Avui un dia més en portem 7 de seguits amb moltíssima calor. Ja fa 3 dies que no tenim una de calor. Però vaja, la veritat és que hi ha llocs on la calor doncs està una mica desbocada. És el cas de l'Alt Empordà. A Cabanes han arribat els 39 graus, a Darnius 38. Lleida, ja hi estan acostumats darrerament. Portem molts dies per sobre d'aquests 38 graus. 38 avui. 37 Santa Coloma de Farners, n'hi ha hagut 37 a Banyoles, a Porqueres, al Poal, també han arribat al Pla d'Urgell els 38 graus, Anglès 37, Figueres, Mieres a la Garrotxa 37, Artés al Bages 37, Tremp al Pallars Jussà 37. No cal dir, doncs, que és moltíssima calor, tot i que ara doncs, no tenim avisos d'una calor extrema. Cal destacar també de nit i matinada, costarà molt baixar la temperatura fins allà a mitjanit, 2-3 de la matinada. Podem estar al voltant dels 28 o 30, 27, 28, 29, en punts de la costa barcelonina, les grans ciutats del litoral, i també en punts del Pla de Lleida. Després, al llarg de la matinada, Lleida podran baixar cap als 22 de mínima, i a Barcelona, compte, en punts de la costa costarà baixar els 25 o 27 de mínima. Tot això amb sol, el que resta d'aquest dissabte, demà també, gairebé tot el dia amb sol, però hi ha un canvi de temps que arribarà a la tarda, a final tarda, vespre i nit, en forma de tempestes a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça i potser la Vall Fosca. Es formaran grans tempestes a l'Aragó, acompanyades de ventades molt fortes, per tant, hi pot haver pujades sobtades a les temperatures de cara al vespre, al sud de Lleida, Terres de l'Ebre, i a la franja de Ponent hi ha una tempesta, veurem si desfeta o no, pot arribar també a la Terra Alta o en punts de la franja. Localment, amb pedra o calamarsa, principalment durant la tarda, pel que fa a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. En aquest sector sí que baixarà la temperatura, però la resta molta, molta calor, màximes de 33 a l'interior fins als 38.
1: Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys després de comprovar que, en mig any d'aplicació, ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre, Anthony Albanese, ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició aquest any i el Regne Unit l'any vinent. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment encara no hi ha termini per fer-ho.
3: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
8: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
9: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
10: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
11: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
9: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
10: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
12: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
9: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
10: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
13: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
9: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
13: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
9: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de Seguretat Nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
12: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
9: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
11: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
8: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 6.
3: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
14: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández de la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha aconseguit puntuar. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Sentim precisament a Marc Márquez en declaraciones a DAZN.
15: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
14: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martínez de la Pol, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho a la dotzena. Per cert, també en notícies de MotoGP, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà la categoria la temporada vinent. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguiran amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot català. A més, Viñales en públic ja ha manifestat les darreres setmanes que si ell se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora a la Q1. La cursa d'aquest Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 serà demà a les 3 de la tarda. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ho ha fet després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito, a més, amb aquest triomf aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio de la ciclista.
16: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
14: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha pogut recuperar de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
3: 3CAT Info.
14: Passem ara al futbol, perquè al Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb la disputa dels últims 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 1:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, això d'una banda, Colòmbia i Portugal, que es disputen bàsicament el primer i el segon lloc, i després el duel entre la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a 4:00 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, per cert, són ja primers de grup després de les dues victòries en les dues primeres jornades i podran fer alguna rotació a l'11. Per exemple, Lionel Scaloni ha confirmat a la roda de premsa prèvia al partit que Leo Messi no serà titular.
17: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría.
18: Con eso me basta.
17: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
14: Una divertida conversa entre Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, i un periodista de 91 anys de l'Argentina que porta seguint els mundials, totes les edicions dels mundials, des dels anys 50 del segle passat. En aquest grup, per cert, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que just d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions, Algèria o Àustria, la que quedi segona de grup. Tot això l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se a primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana, mentrestant, a l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita acabés amb els capverdians segons de grup en el que està sent el seu debut al Mundial. I una última notícia en aquest Mundial, el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies.
3: L'actualitat esportiva a fons.
14: I acabem amb bàsquet perquè la Gran Bretanya ha anunciat la seva convocatòria per al partit de demà a 1:15 al Nou Congost. Recordem-ho, amistós contra Catalunya.
3: Trescat Info.

0: Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha perdut la vida ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. Hi ha una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc i el consistori assegura que exigirà que s'assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzat l'incendi de la franja. Més de 50 associacions socials i veïnals de Barcelona s'han adherit a la marxa de l'orgull LGTBI i més, que se celebra aquesta tarda. L'orgull reuneix centenars de milers de persones a diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després de 16 anys de govern de Viktor Orbán, que va intentar prohibir-la el 2025. Ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE, on aquest matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, han tancat files al seu voltant. Precisament García Page reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capdilisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu del Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. El Líban i Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela arriba als 7 milions, dels quals 2 viuen a Caracas, la capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents entre els 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar en les tasques de recerca. El balanç oficial és de 920 morts.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Cura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet després de guanyar dijous la prova contra el rellotge. I tornant al motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 es farà la cursa.
0: I després de la calor tan intensa de les darreres hores, la temperatura encara serà alta fins a la mitjanit o altes hores de la matinada. Xafogó a la costa, sobretot al sector de Barcelona. Demà tornarà a fer molt sol i calor de ple estiu, però a la tarda hi haurà tempestes a l'Alt Pirineu localment fortes.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 5 minuts us acompanya Xavier Palau. L'actual onada de calor a Europa fa que Alemanya, Dinamarca i la República Txeca assoleixin temperatures rècord al voltant dels 40 graus i Suïssa, Àustria i Hongria estan en estat d'alerta. En aquests moments, prop de 200 milions d'europeus estan exposats a temperatures superiors als 35 graus. En alguns punts d'Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt i per alguns trams de les vies ferroviàries. A Dinamarca, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista en aquest país escandinau, més de 36 graus. I en el cas de la República Txeca, ha assolit 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris que atenen persones al carrer i a domicili. En aquests moments, els serveis funeraris de la capital francesa estan desbordats per l'acumulació de defuncions, segons informa la cadena francesa France Info. Reunit en comitè de crisi, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dit que les conseqüències sanitàries es continuaran notant els pròxims dies. A més, els serveis meteorològics alerten de tempestes imminents amb vents de més de 100 km per hora. Al Regne Unit, les temperatures derivades de l'onada de calor ja han fet posposar i cancel·lar també més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i White Beach. I les onades de calor poden ser encara més intenses en el futur si no s'atura el diòxid de carboni, segons ha dit a Catalunya Ràdio Santiago Giral. És investigador al Centre Geociències Barcelona CSIC.
3: Si continuem emetent diòxid de carboni com el que està passant actualment, aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses, és a dir, encara hi haurà una... L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar fins a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
4: Bon dia, són les dues.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Sí, 7 minuts. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo. Avui no han detectat cap punt calent ni fumaroles. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Tàrrega, a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. I a la franja de Ponent també està estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui i Alins i de Peralta de Calassanç ja han pogut començar a tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern de l'Aragó.
5: El incendio de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota aquesta població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar així les tasques dels equips d'extinció. Una dona de 80 anys ha perdut la vida ofegada a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, ja que aquesta platja no disposa de servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 9 minuts. Aquesta tarda es fa al centre de Barcelona la Marxa de l'Orgull LGTBIQ+, en què participen més de 50 associacions socials i veïnals. L'objectiu és la reivindicació dels drets del col·lectiu i fer una crida per erradicar l'LGTBI-fòbia. Anem-hi en directe a Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
6: Bona tarda. De moment la gent es va concentrant a la plaça de la Universitat de Barcelona, però encara no ha començat la marxa pròpiament dita. Reivindiquen la primera manifestació que es va fer per l'alliberament sexual i de gènere ara fa 50 anys i denuncien que encara pateixen agressions i violència. Ángel Camacho és el portaveu de la Crida per l'alliberament sexual i de gènere.
7: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
6: Atribueixen que hi hagi hagut més de 300 agressions a Catalunya, segons ha informat aquesta mateixa setmana l'Observatori LGTBI-fòbia. L'atribueixen, com podíem sentir en aquest fragment d'àudio, al fet de l'auge de l'extrema dreta. A la vegada també es desmarquen del Pride Barcelona, asseguren que no és una manifestació, sinó una simple rua festiva pensada en clau de benefici econòmic.
0: Gràcies, Montse, i tornarem d'aquí una estona. Bona tarda.
6: Adéu.
0: I a Hongria, desenes de milers de persones es concentren des de les 3 de la tarda al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar, malgrat la intimidació, amb amenaça de multes i detencions del govern d'Orban. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu LGTBI, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril, del primer ministre conservador, Peter Maguiar.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I ja s'ha acabat a Madrid el Comitè Federal del PSOE, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per l'any que ve, pel 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses, i amb les veus, Madrid al vigil, discordants que es preveien.
4: Han estat gairebé 7 hores de Comitè Federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic que han obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Ha admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
4: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb el més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit, Àlex Giral Robert.
9: Des de la capital catalana, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a aplaudir a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit amb una tirania que no es veia des de Franco.
10: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
9: Feijóo ha parlat d'immoralitat i d'indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
10: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
11: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
9: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català, que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní, únic candidat, s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
11: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
9: I és que precisament la mala maror entre Feijóo i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys. S'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro, ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP a Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
0: Obrim plan internacional, l'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final de la guerra. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Mentrestant, el dirigent de Hezbollah ha qualificat d'humiliació i greu error l'acord firmat ahir entre Israel i el Líban, que preveu que Israel vagi abandonant posicions al sud del país i que l'exèrcit libanès les vagi recuperant a mesura que Hezbollah es vagi desarmant. Aquest acord marc, impulsat pels Estats Units, no ha tingut la participació dels xiïtes. Malgrat aquest acord de seguretat, Israel ha tornat a atacar aquest matí al sud del Líban, a l'àrea de Nabatieh, amb l'argument que buscava un presumpte terrorista que amenaçava una guarnició militar israeliana que es troba a la zona. Amb aquesta notícia hem arribat a un quart de set clavats a 3CAT Info. De seguida un apunt de mobilitat, després el temps, Us expliquem a aquesta hora que un incendi de vehicles a Girona, a tocar de les vies, obliga a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda i dues dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil ha activat també una prealerta del pla Ferrocat. Precisament aquest cap de setmana també està interrompuda la circulació de l'R11 entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat també un servei alternatiu en autobús.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
12: Avui també ha fet molta, moltíssima calor. La temperatura més alta a l'Alt Empordà, Cabanes, 39 graus, a Lleida, 38, 37, Santa Coloma de Farners, també Anglès, 37, per exemple, a Banyoles i a Porqueres, 38 a Darnius, 38 al Poal, 37 a Figueres o a Mieres, a la Garrotxa, 37 al Pla de Bages, Artés, 37 a Tremp i a Seròs. Per tant, l'Alt Empordà, el Segrià, la Selva, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Bages, Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera han superat amb escreix els 36 graus de màxima. No m'ha arribat als 40, però molta, molta calor. Encara més curtes, al voltant de 30-32 a la costa, Canet de Mar 30, per exemple, però amb humitat i xafogó arran de mar. Tot això amb sol, pràcticament ni núvols, al matí n'hi havia alguns a la Costa Daurada. I demà tot igual. Per tant, ambient assolellat, temperatures molt, molt altes, al matí d'hora algun núvol cap al sud de l'Ebre, potser cap a l'Alt Pirineu, i petit canvi de temps. Demà a la tarda i vespre pot espatar alguna tempesta localment forta al Pirineu Lleidatà, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, no ho descartem a la Vall Fosca, i també en punts del nord de la franja de Ponent, cap a la Ribagorça, nord de la Llitera. Les tempestes poden anar acompanyades de ventades fortes cap a l'Aragó, es poden formar tempestes importants, amb ventades notables, pujades de temperatura associades a aquest vent, doncs, notables, i, per tant, estarem pendents. Alguna tempesta al vespre o la nit pot arribar a Ponent o a la zona de la Terra Alta, fins i tot també a risc elevat de pedra o calamarsa.
1: Trescat Info.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui
13: bon
14: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
15: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
15: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
15: Faci el temps que faci.
17: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
15: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
1: Trescat Info.
0: 6 de la tarda i gairebé 19 minuts i d'aquí a uns minuts ha de començar a Tarragona la Diada Castellera del Pla de la Seu amb els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona i els castellers de Sants. Entrem ja directament a Tarragona, sapiguem què s'hi podrà veure, ho estem seguint, ho seguirem aquesta tarda amb el Josep Almirall, l'equip del Tres Rondes. Josep, bona tarda.
18: Bona tarda, Xavi, des del Pla de la Seu de Tarragona. És un dels escenaris castellers més espectaculars del país, sota mateix de la façana de la catedral. Un escenari casteller espectacular per una diada molt atractiva i interessant amb els xiquets de Tarragona d'anfitrions i, com deies, dues colles convidades, els castellers de Sants i els castellers de Vilafranca. Una actuació que enguany té encara un interès afegit. David Prats, bona tarda.
19: Bona tarda, Josep.
18: Perquè arriba David després d'una diada històrica de Sant Joan a Valls, i avui veurem la capacitat de resposta o la voluntat de resposta dels castellers de Vilafranca davant aquesta actuació de les colles vallenques.
19: Encara no ens hem recuperat de la gran actuació de dimecres de les dues colles dels xiquets de Valls. Recordem els castells més destacats, sobretot el 4 de 9 net, que va aconseguir tant la colla vella com la colla joves, també el 2 de 9 de la colla joves i la vella, que amb el 5 de 9, el 7 de 9, Pilar de 8, i el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8 de completes, va lluir aquest cicle festiu de Sant Joan. Avui, segon capítol, en aquest últim dissabte de juny, Pla de la Seu, els protagonistes, els castellers de Vilafranca, que de ben segur també ens portaran més d'un castell de gamma extra.
18: Efectivament, tot plegat us ho explicarem des del restaurant Casa Balcells, que ens cedeix aquí un espai per poder-vos explicar com va aquesta diada. Parlem de les tres colles a plaça, David, de les previsions i la temporada. Comencem per la colla de Vilafranca del Penedès, amb un objectiu, amb una actuació avui ambiciosa.
19: Els castellers de Vilafranca, que enguany han fet castells superiors al 3 de 9. La torre de 9 seria l'estrena del dia, i el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8, que ja han assolit en dues ocasions, serien les altres estructures de gamma extra. Caldrà veure si el 9 de 8 o el castell bàsic de 9, 3 o 4 completa aquesta actuació aquí a Tarragona.
18: Abans parlaves del 4 net que vam veure dimecres a la plaça del Blat de Valls, un castell que també ja comencen a assajar seriosament, que tenen pràcticament enllestit també els castells de Vilafranca per treure la plaça.
19: Ahir a la nit, en un assaig especial a Cal Figuerot, van fer-lo sencer net, el 4 de 8 net, i damunt la pinya hi van col·locar els dosos amb l'aixecador en aquest pis, eh? Encara li queden unes setmanes perquè pugui aparèixer a plaça, però segurament el juliol el castell total entrarà en escena en el programa dels castellers de Vilafranca.
18: El 2025, en aquesta mateixa actuació, els verds hi van fer el 3 de 9, el 5 de 9, el 4 de 9 i el pilar de 7, carregat era aleshores un espadat que estava en renovació, i en aquesta sortida no va acabar d'anar del tot fi, va caure durant la descarregada. L'altra colla convidada, els castellers de Sants, els barcelonins aquest any han fet un pas endavant molt important en comparació amb l'any passat. Recordem que van fer una tripleta de 8, 3 de 8, 4 de 8 i l'estrena de la Torre de 8. Avui podria ser que anessin bastant més endavant, perquè de fet és una colla, els Borinots, que han descarregat ja els dos castells de nou.
19: Ho van fer fa 15 dies, els van descarregar fa 15 dies a la plaça del Pati de Valls, a la diada d'aniversari del local de la colla Jove Xiquets de Valls. Avui l'objectiu és repetir-los, aquest 3 i aquest 4 de 9, i caldrà veure si també hi fan la Torre de 8, que enguany ja l'han descarregat en 4 ocasions, o estrenen el 5 de 8, uns castellers de Sants que encara els quedarà, després del Pla de la Seu, dues diades més abans del parèntesi estival. Dissabte que ve, dia 4 de juliol, seran al Vendrell, a la Diada dels Barris, i tancaran el primer tram de temporada l'11 de juliol a la plaça d'Osca en la Diada d'estiu.
18: Si avui plantessin els dos castells bàsics a 9, el 3 i el 4 de 9, i afegeixen aquesta estrena del 5 de 8, seria la primera tripleta màgica que s'apunta a la colla de Sants des del 2019, eh? Una colla que la pandèmia li ha passat, li podríem dir que li ha passat factura. L'any passat, els de Sants, aquí, com us dèiem, van fer la tripleta de 8, però en aquest escenari hi han fet castells de la magnitud de la Torre de Nou, que li han descarregada dues vegades. El 2016
19: i
18: el 2018, exactament. També havien intentat el pilar de 8 el 2016, un pilar que no va acabar d'anar del tot bé i no van poder coronar. I finalment els anfitrions, els Xiquets de Tarragona, que el dia de Sant Joan, a la tarda, la diada de Sant Joan a la plaça de la Font de Tarragona, també van aconseguir fer un pas endavant molt important, estrenar un castell superior de la categoria de 8, el 7 de 8.
19: En principi seria el castell que repetirien avui, el 7 de 8, més el 3 i el 4 de 8, reeditar el Sant Joan de dimecres al vespre a la plaça de la Font. Tot i tampoc es descarta el 2 de 8 i el 5 de 8, dos castells que han assajat, però ens comentaven que segurament puguin entrar en el repertori dels ratllats en el mes de juliol. Tenen actuacions interessants, com per exemple dissabte 11 de juliol a la Diada de les Cultures d'Altafulla.
18: Hores ara, els matalassers, com són coneguts també els Xiquets de Tarragona, no tenen garantit encara l'accés, enguany és any de concurs, eh? I no tenen garantit l'accés a la Diada, a la finalíssima, a la Diada de diumenge. És una colla que vol anar pas a pas, no es vol estressar, no es vol condicionar per aquest fet, vol anar avançant, però sense autoimposar-se una pressió afegida.
19: Hi ha hagut renovació de pisos des de la temporada passada, els Xiquets que no volen córrer, però tenen un juliol i un agost, sobretot 19 d'agost, la Festa Major Petita de Tarragona, Sant Magí, on pot ser l'escenari triat, si no és abans d'afrontar el primer castell de nou de la temporada.
18: El Xiquets de Tarragona enguany no han assolit encara el nivell de nou, però en aquesta plaça, en aquesta mateixa actuació, hi han fet en diverses ocasions castells de nou. El 3 de nou en dues ocasions i el 4 de nou també en una ocasió.
19: Sí, és una diada que en els últims anys ha crescut i els Xiquets l'han potenciat, sobretot amb la participació dels castellers de Vilafranca, que és la colla que hi ha fet més vegades gamma extra, o també els castellers de Sants, com comentaves, amb les torres de nou dels 2016 i del 2018.
18: Podríem veure la mateixa actuació que l'any passat van fer en aquesta plaça, eh? Els Xiquets, el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 8. Enguany, però, el 7 de 8 ja, com ho dèiem, ja està estrenat. Els Xiquets, que tenen nou cap de colla, Roger Budesques, la seva primera temporada, és un casteller de tronc que puja a quarts i que ha agafat ara la direcció de la colla. Recordem que els castellers de Sants tenen Pau Camprovín, que és la segona temporada que fa de cap de colla, en una segona etapa,
19: sí.
18: Eh? i els castellers de Vilafranca repeteixen amb l'Àngel Grau.
19: La tercera temporada és el penúltim any del mandat, encara els li quedarà l'any 2027 per complir les quatre temporades com a cap de colla dels castellers de Vilafranca.
18: Doncs sentíem ara de fons les gralles, era l'entrada a plaça dels Xiquets de Tarragona, pràcticament la plaça ja plena de castellers, aquí davant mateix de la catedral de Tarragona, la diada a punt de començar, us anirem informant en les properes àrees de servei. Això és tot des de Tarragona. Javi.
0: Gràcies, David Prats i Josep Almirall. Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Esport.
0: Fins a 6:45, l'actualitat esportiva, a punt amb el Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
2: Bona tarda, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayogura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot que ha puntuat dels catalans. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia, i és que Marc Márquez havia arribat setè, però la sanció a Bagnaia ha fet que el de Cervera pugés una posició. Sentim precisament Márquez a The Zone.
20: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
2: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho a la dotzena. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, per cert, continuant amb MotoGP, Maverick Viñales no seguirà la categoria la temporada vinent, això al 90%. El de Roses hauria comunicat al seu equip actual, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot català. Un Viñales que en públic ja ha manifestat que si ell se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari, de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. La cursa demà a les 3. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
2: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
1: Trescat Info.
2: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L, amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 1:15 de la matinada es tancarà el grup K, amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada, jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podrien fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni ha confirmat que Messi no serà titular.
22: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
23: Con eso me basta.
22: Y esa pregunta...
23: Que me contesta porque soy yo, me basta.
22: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final i serà una d'aquestes dues seleccions la que quedi segona de grup, o Algèria o Àustria, la que s'enfrontarà al combinat de Luis de la Fuente.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45 i hem arribat amb la crònica esportiva del Marc Andrés. I aquesta hora molt pendents de l'onada calor a Europa, perquè Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus. I a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han perdut la vida per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. I també a aquesta hora n'hem tingut informació en directe. En marxa la marxa de l'orgull LGTBI+, pel centre de la capital catalana. Més de 50 associacions socials i veïnals d'aquesta ciutat s'hi han adherit. L'orgull reuneix centenars de milers de persones a diverses capitals europees. En aquesta segona mitja hora anirem al País Valencià, perquè a les escoles la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. I cap a 6:45 de la tarda arribarà a l'espai Un País per Voltar, el turisme 3CAT Info. Fèlix Martín dedica aquest reportatge als amants de l'arquitectura. En aquesta hora busquem el titular esportiu. Marc, què destaques?
2: Doncs en aquest moment hem de parlar de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora a la Q1. Demà a les 3 es farà la cursa llarga MotoGP. La cursa serà a les 2 i la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I un últim titular pel temps. Després de la calor tan intensa de les darreres hores, la temperatura encara serà alta fins a la mitjanit o altes hores de la matinada. Xafogó a la costa, sobretot al sector de Barcelona. Demà tornarà a fer molt sol i calor de ple estiu, però a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. I precisament comencem parlant de temperatures, perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta. En alguns punts d'Alemanya, les temperatures s'assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt i per alguns trams de les vies ferroviàries. A Dinamarca, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista en aquest país escandinau, més de 36 graus. I en el cas de la República Txeca, ha assolit els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a la capital, París, en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris que atenen persones al carrer i a domicili. En aquests moments, els serveis funeraris de la capital francesa estan desbordats, no donen a l'abast per l'acumulació de defuncions, segons informa la cadena francesa France Info. Reunit en comitè de crisi, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dit que les conseqüències sanitàries es continuaran notant els pròxims dies. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada calor ja han fet posposar o cancel·lar

0: des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I encara referits a temperatures i als banys d'estiu, amb l'entrada precisament de l'estiu, l'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, reforça la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbies, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han perdut la vida mentre es banyaven a la zona. Anem a Camarasa, Alba Mor.
1: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
2: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de com bé sabeu la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
1: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: 6:45 de la tarda, ja hi havíem estat en directe fa uns minuts i tornarem ara perquè a Barcelona es fa aquesta hora la marxa de l'orgull LGTBI i més, que vol reivindicar l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977. La marxa ha començat a la plaça Urquina, a la plaça Universitat de la capital catalana. Ho estem seguint amb la Montse Mir. No sé on et trobes ara mateix, Montse. Bona tarda, de nou.
3: Bona tarda. Continua a la plaça de la Universitat perquè tot just ara el que en podríem anomenar la capçalera comença a moure's, però tothom continua aquí a la plaça de la Universitat. Hi ha centenars de persones amb diverses proclames, algunes refrescant-se a les fonts, altres amb ventalls. La calor és important a aquesta hora i fa molta estona que estan aquí esperant. Deia que hi ha proclames, per exemple, es lluita i es protesta, això no és una festa, es vol reivindicar sobretot també, com dèieu, aquesta primera manifestació que es va fer per l'alliberament sexual i de gènere l'any 1977 i denuncien que encara pateixen agressions i violència. La Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
4: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
3: Denuncien també amb dades a les mans, les que aquesta mateixa setmana ha donat a l'Observatori de l'LGTBI-fòbia amb un informe en què diu que el 2025 hi va haver més de 300 agressions a Catalunya. Diuen que no és casualitat i ho atribueixen a l'auge dels partits d'extrema dreta. A més, també es desmarquen del Pride Barcelona, ho ha explicat Àngel Camacho de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere.
5: Una rua festiva, empresarial, pensada en clau de benefici econòmic. Està organitzada per empreses, per exemple, immobiliàries, hoteleres, agències de viatges, de l'oci nocturn, que no responen als interessos del col·lectiu, sinó que responen a un rentat de cara de vulneració de drets i d'un negoci, no d'una reivindicació política.
3: Com us dèiem, encara som a la plaça Universitat, es comença a muntar aquesta capçalera, per tant, interpreto que començaran a desfilar, a anar cap a la plaça de Sant Jaume en pocs minuts.
0: I amb aquestes temperatures, Montse, entenc que també costa moure's, costa una mica més.
3: Sí, costa moure's, la majoria porten ventalls i, com us deia, refresquen. Hi ha fonts, hi ha bars i també hi ha un servei que va repartint aigües entre els manifestants que, mira, ara mateix es posen en marxa en direcció, com deia, cap a la plaça de Sant Jaume.
0: Doncs aquesta és la notícia, l'última hora, ja en marxa aquesta manifestació pel centre de la capital catalana. Seguirem fil parlant del que passi, Montse. Bona tarda, fins després.
3: Adeu.
6: 3CAT Info.
0: A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i al més afectat. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar a les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.

0: la tragèdia i l'alegria, en pocs segons de diferència, els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
1: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
0: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
2: Ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les dades.
3: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
2: Mentrestant, a aquesta hora, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de la Protecció Civil de Catalunya vola cap a Veneçuela per donar suport en les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, encapçalat per Oriol Corbella. Aquest matí, el suplement de Catalunya Ràdio ha explicat que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen encara esperances de trobar gent en vida.
4: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
2: I parlant de terratrèmols, a l'Afganistan, un terratrèmol de magnitud 6,1 ha afectat al nord-est del país, sense que se sàpiga encara si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a Islamabad, la capital del Pakistan. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre Anthony Albanese ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment no hi ha termini.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De seguida ens aturarem per àrea de servei a 3CAT Info. Abans, però, us expliquem que diversos experts en intel·ligència artificial pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús a fer-ho per una feina ja resolta. Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carlos Méndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres.
6: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
2: Els experts consideren que aquest sistema de pagament beneficiarà a les empreses perquè podran prevenir millor el cost d'utilitzar la IA. Núria Oliver és informàtica i investigadora especialitzada en intel·ligència artificial.
7: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realitzar aquest tipus de tareas.
2: Ara es paga per tokens, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta.
5: El temps.
2: Amb Dani Ramírez.
8: Avui un dia més en portem 7 de seguits amb moltíssima calor. Ja fa 3 dies que no tenim una de calor. Però vaja, la veritat és que hi ha llocs on la calor doncs està una mica desbocada. És el cas de l'Alt Empordà. A Cabanes han arribat els 39 graus, a Darnius 38. Lleida, ja hi estan acostumats darrerament. Portem molts dies per sobre d'aquests 38 graus. 38 avui. 37 Santa Coloma de Farners. N'hi ha hagut 37 a Banyoles, a Porqueres, al Poal, també han arribat al Pla d'Urgell els 38 graus, Anglès 37, Figueres, Mieres a la Garrotxa 37, Artés al Bages 37, Trem al Pallars Jussà 37. No cal dir, doncs, que és moltíssima calor, tot i que ara doncs, no tenim avisos d'una calor extrema. Cal destacar també de nit i matinada, costarà molt baixar la temperatura fins allà a mitjanit, 2-3 de la matinada. Podem estar al voltant dels 28 o 30, 27, 28, 29, en punts de la costa barcelonina, les grans ciutats del litoral, i també en punts del Pla de Lleida. Després, al llarg de la matinada, Lleida podran baixar cap als 22 de mínima, i a Barcelona, compte, en punts de la costa costarà baixar els 25 o 27 de mínima. Tot això amb sol, el que resta d'aquest dissabte, demà també, gairebé tot el dia amb sol, però hi ha un canvi de temps que arribarà a la tarda, a final, tarda, vespre i nit, en forma de tempestes a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça i potser la Vall Fosca. Es formaran grans tempestes a l'Aragó, acompanyades de ventades molt fortes. Per tant, hi pot haver pujades sobtades a les temperatures de cara al vespre, al sud de Lleida, Terres de l'Ebre, i a la franja de Ponent hi ha una tempesta, veurem si desfeta o no, pot arribar també a la Terra Alta o en punts de la franja. Localment, en pedra o calamarsa, principalment durant la tarda, pel que fa a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. En aquest sector sí que baixarà la temperatura, però la resta molta, molta calor, màximes de 33 a l'interior fins als 38.
5: 3CAT Info. A 3CAT Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
10: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
11: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
12: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
13: 3CAT Info.
5: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
14: El país per voltar d'avui el dediquem als amants de l'arquitectura. Una nova aplicació gratuïta del Col·legi d'Arquitectes ofereix rutes per tot Catalunya amb més de 3.600 edificis i espais singulars de diferents estils i èpoques. L'aplicació, anomenada simplement Rutes, permet saber quines obres hi ha prop d'on som o preparar sortides en una zona determinada. És un reportatge de Mireia Sala.
15: L'aplicació està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i s'ha inspirat en apps d'ús comú per part dels usuaris, com aplicacions de música, de cites o de compravenda de pisos. Una de les possibilitats més atractives és la de crear itineraris a la carta amb la funció anomenada Arquimatch, que et proposa un recorregut responent només a 4 preguntes. Omar Ornaque és codirector de la plataforma.
16: Et comença a proposar com seria una aplicació de cites, diguéssim, no? Tu has donat unes característiques de la que, com vols que et proposin els edificis, se't proposen els edificis i tu, fent swipe esquerra o dreta, descartes aquesta proposta que se t'ha fet o l'afegeixes a la ruta que has estat creant a través de la teva selecció. I com veieu, a dalt a la dreta, se't van acumulant aquelles obres que tu has acceptat.
15: L'objectiu és oferir un contingut que enganxi l'usuari i l'incentivi a descobrir el patrimoni cultural que té més a l'abast. Aureli Mora és l'altre codirector de rutes.
13: En el fons són aquestes estratègies actuals de les aplicacions i d'aquest tipus de programari per generar certa, dir-ho malament, addicció, no?, a l'usuari. No?
16: Addicció a l'arquitectura.
13: En aquest cas és una addicció cultural que està bé, no?, que el que fas és passar el temps i cercar coses que et sorprenguin.
15: Com que l'aplicació geolocalitza l'usuari, siguis on siguis, permet consultar el patrimoni arquitectònic de l'estil que es vulgui i que es trobi a prop, o bé es pot fer una ruta en una zona determinada. L'APP organitza l'ordre dels edificis a visitar i explica com s'hi pot arribar, ja sigui en transport públic o privat.
16: Creiem que és una eina que et serveix, per exemple, estàs en un bar a qualsevol indret de Catalunya i tu poses i dius, escolta, què tinc a prop? I avui no em ve de gust veure arquitectura històrica i vull moderna, o al revés. No em proposis res modern i proposa'm alguna cosa històric i aviam què hi ha, no? I pum, ràpidament surts, t'acabes el cafè, surts i te'n vas a visitar el que se t'ha proposat.
15: Totes les rutes o visites es poden guardar i compartir pel mòbil.
16: Tenim tot el programa de rutes, que en tenim unes 120 més o menys, i tu aquestes rutes també te les pots guardar en el teu perfil personal, és a dir, que si tu explores una vegada i entres i t'agraden, te les pots guardar i se te'n va la categoria de desades, igual que t'has guardat les obres o les rutes que t'has fet tu mateix. O sigui que, en el fons, ho tens tota la butxaca d'una manera bastant intuïtiva.
15: Rutes té 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història. Hi trobem, per exemple, 100 anys del naixement d'Oriol Buïgas o testimonis del japonisme a Barcelona. També inclou els recorreguts oficials del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a la capital catalana. L'aplicació està disponible per als sistemes operatius Android i iOS i té la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme i la Fundació Mies van der Rohe. Ana Ramos és la directora d'aquesta fundació.
17: El valor afegit d'aquesta és que fa un esforç d'impacte territorial a Catalunya fantàstic. Tenim l'objectiu de que els barcelonins, els catalans, no vagin a visitar arquitectura, sinó que aixequin la mirada i se n'adonin que estan envoltats d'arquitectura.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: Ara falten 100 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Us expliquem en aquest moment, abans de la crònica esportiva, us fem referència que aquest matí ha reobert l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, a la capital de la Conca de Barberà, després de gairebé 9 mesos d'obres. La intervenció ha servit per reparar diverses deficiències del monument, que data del segle XIII. Amb aquesta reforma es vol destacar Montblanc Arnau Martínez el valor patrimonial d'aquest edifici.
18: El monument no s'havia rehabilitat des dels anys 80 quan es va adquirir. Al llarg d'aquests anys s'han fet diverses intervencions que no han tingut cura del patrimoni i ara l'equipament presentava nombroses deficiències com ara filtracions d'aigua. Amb la reforma s'han recuperat la fisonomia de l'edifici tot destacant-ne el valor patrimonial. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
19: En Francesc és, com dèiem, una sala que s'ha utilitzat sempre per diferents tipus d'activitats. S'han fet concerts, s'han fet sopars, s'han fet festes, s'han fet conferències, de tot. I ho hem fet com si fos una sala qualsevol. I ara continuarem fent aquestes activitats, però des d'una mirada respecte al patrimoni, perquè ara el veiem restaurat, el veiem rehabilitat, el podem veure amb tota la seva magnificència.
18: El projecte inicial contemplava un centre d'interpretació de llegenda de Sant Jordi que no ha pogut tirar endavant perquè s'ha prioritzat reparar les mancances estructurals.
2: Tanquem informatiu. Fins a les 7.
5: Esports.
2: A punt, la crònica amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
20: Bona tarda. Comencem amb futbol, perquè entre aquesta nit i aquesta matinada s'acabarà la fase de grups del Mundial, amb 6 partits. A les 11 de la nit començaran els duels del grup L, els últims partits d'aquest grup L, amb els partits entre Panamà i Anglaterra, això d'una banda, i Croàcia i Ghana de l'altra. Més tard, a partir de 2:15 de la matinada, es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que decidiran el primer i el segon de grup, principalment, i després el duel entre la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. I finalment, a les 4 de la matinada, es jugarà el duel entre l'Argentina i Jordània, això d'una banda, i de l'altra farà l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podrien fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, a la prèvia, ha confirmat que Messi no serà titular.
1: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría, ¿eh?
21: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
1: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
20: En aquest grup, per cert, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Si la selecció que guanyi, bàsicament, serà el rival dels espanyols. Si empaten, la selecció austríaca és qui té millor gol, té millor diferència de gols, per tant, seria la que s'enfrontaria a Espanya quedant segons de grup. Parlem ara de motor, perquè Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Giannantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha aconseguit puntuar. El de Cervera ha acabat sisè aquesta cursa sprint després d'una sanció de Pecco Bagnaia. Sentim a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
22: Tu no sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos... séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
20: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho a la dotzena. I per cert, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà MotoGP la temporada vinent. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells, i ara com ara, les altres portes semblen més que tancades pel català, que en públic ja ha manifestat les darreres setmanes que si ell se n'ha d'anar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora a la Q1. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa d'aquest Gran Premi.
23: Trescat Info.
20: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix així el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix així el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions de la ciclista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
20: Recordem que en aquesta prova no hi ha pogut participar Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge d'aquest campionat.
23: L'actualitat esportiva a fons.
20: Més coses, parlem de bàsquet, perquè el combinat de la Gran Bretanya ha anunciat la seva convocatòria pel partit de demà a 1:15 al Nou Congost contra Catalunya. El jugador més destacat del combinat britànic és el pivot del Saragossa, Gabriel Olaseni. D'altra banda, el tècnic de la selecció catalana, Jaume Pons Arnau, ha fet la prèvia als micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
25: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
20: I el nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 metres braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació.
23: Trescat Info.

0: Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Centenars de persones participen a Barcelona a la Marxa de l'Orgull LGTBI i més, que reivindica la primera mobilització pels drets del col·lectiu del 1977. Centenars de milers de persones han sortit al carrer en diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després dels governs de Viktor Orbán, que va intentar prohibir-la. S'ha acabat el Comitè Federal del PSOE fet avui a Madrid, on aquest matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. A la clausura del Congrés del Partit Popular de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de cabdillisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Venezuela arriba als 7 milions, dels quals 2 viuen a Caracas, la capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents entre els 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar a les tasques de recerca. El balanç oficial és de 920 morts. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat ara fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. Torna a obrir l'església de Sant Francesc de Montblanc, del segle XIII, després d'una rehabilitació que ha durat 9 mesos. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I en futbol, aquesta nit i aquesta matinada finalitza la fase de grups del Mundial. Ho farà amb els duels d'Anglaterra, per exemple, de Portugal o d'Argentina a partir de les 4 de la matinada.
0: Cel serè o ras a tot el país. Aquesta matinada es preveu calorosa novament i xafogosa a la costa de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques de Girona. Demà a la tarda, vespre i nit, esperem tornades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país, amb pedra i ventades sobtades.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. Una calorada que també afecta d'altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta. En alguns punts d'Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig, una calor que impedeix el trànsit per una desena d'autovies del deteriorament de l'asfalt i per alguns trams de vies ferroviàries. A Dinamarca el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista en aquell país escandinau, més de 36 graus. A la República Txeca han assolit els 40 graus i mig, temperatura també sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències de Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris que atenen persones al carrer i a domicili. En aquests moments, els serveis funeraris a la capital francesa estan desbordats per l'acumulació de defuncions, segons que ha informat la cadena francesa France Info. Reunit en comitè de crisi, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dit que les conseqüències sanitàries es continuaran notant aquests pròxims dies. I al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols als aeroports de Heathrow i Gatwick. Unes altíssimes temperatures que també accentuen el fet que hi hagi moltes més persones a les zones de bany. S'ha d'extremar també al màxim la precaució. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones alertaven que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, perquè aquesta platja no disposa del servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I un equip d'agents cívics vetllen per la seguretat i la convivència de banyistes a l'espai natural protegit Maria Rúbies de Camarasa. És una de les mesures que s'inclouen en el pla de turisme municipal que té com a objectiu evitar ofegaments i també evitar la massificació en aquesta zona de bany. Lleida Albamor.
4: L'espai natural protegit Maria Rúbies és l'únic que recomana el consistori per al bany per raons de seguretat i salubritat. La zona atreu cada any milers de turistes i fa dècades que l'Ajuntament lidia perquè se'n faci un bon ús. Ho explica la regidora de Turisme, Elisabet Lizaso.
5: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest espai natural protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
4: En relació amb la seguretat dels banyistes, cartells informatius adverteixen del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores evita que els banyistes s'apropin a corrents perilloses o remolins. En els darrers 2 estius, 3 persones han perdut la vida a la zona.
0: Passen gairebé 9 minuts de les 7 de la tarda. Aquesta hora centenars de persones participen a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI i més, que vol reivindicar l'esperit de la primera mobilització que es va viure l'any 1977. Una marxa que ha començat a la plaça Universitat de la Ciutat i que estem seguint de prop amb Montse Mir. Montse, bona tarda.
6: Bona tarda. L'encapçala una pancarta que diu més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. Entenen que la consecució fa més de 20 anys del dret al matrimoni entre persones d'un mateix sexe no és suficient, que hi ha altres coses en què els cal reivindicar-se. Ara mateix aquesta capçalera ja enfila la Via Laietana cap avall en direcció a la plaça de Sant Jaume. La cua de la manifestació encara és al carrer Fontanella. Com us dèiem, diverses proclames de reivindicació, per exemple, es lluita i es protesta, això no és una festa, la nit és nostra, cap agressió sense resposta. Tot plegat en una setmana en què l'Observatori LGTBI-fòbia ha emès un informe en què es constata que hi ha hagut durant el 2025 més de 300 agressions en aquest col·lectiu a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que això no és una casualitat.
7: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
6: La marxa ha trigat molt a arrencar, ha estat pràcticament uns 40 minuts sota un sol de justícia a la plaça de la Universitat, però quan ho ha fet, circula, es manifesten amb molta agilitat i, per tant, aviat arribaran a la plaça de Sant Jaume, on faran la lectura del manifest. Per cert, també es desmarquen del Pride Barcelona, diuen que no és una manifestació reivindicativa, sinó una rua festiva pensada en clau de benefici econòmic.
0: Que anirem seguint i explicant. Gràcies, Montsemir, també a la part tècnica d'aquesta connexió aquí als estudis de la Diagonal, fent la coordinació del Víctor Rodríguez. Bona tarda.
6: Adeu.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta tarda s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder de la formació i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortir de la campanya electoral per l'any que ve. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses, i amb les veus discordants que ja es preveien. De bon començament l'hem seguit, aquest Comitè Federal del PSOE a Madrid, amb l'Alba Gil.
8: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic en obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Ha admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: I el líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de capdillisme i d'aferrar-se a la Moncloa mentre s'ofegue en corrupció. El cap de files del Partit Popular ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Reunió del PP català a Barcelona, camp cobert amb Àlex Giral Robert.
10: Indignat i taxatiu, Feijóo ha tancat el conclave del PP català, el primer des del 2018, carregant de valent contra Sánchez. El líder popular ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE per haver-lo aplaudit aquest matí i ha afirmat que és el cap de govern espanyol més autoritari des de Franco. Això després que una majoria al Congrés exigís aquesta setmana la seva dimissió.
11: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
10: Feijóo ha escenificat una gran sintonia amb Alejandro Fernández després d'anys d'estira i arronses i li ha demanat que el PP català sigui la clau de volta de la sortida de Sánchez. Fernández li ha agafat el guant.
12: Asumimos el reto sin miedo y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
10: El polític tarragoní, l'únic candidat a liderar els populars catalans, ha aconseguit l'aval de més del 97% dels assistents d'un congrés que ha arribat amb 4 anys de retard per la mala maró amb la direcció estatal. Com apuntaven totes les travesses, Juan Fernández ha estat l'escollit com a número 2 de la formació. El forat que deixa com a portaveu parlamentari del PP l'ocuparà Lorena Roldán.
1: 3CAT Info.
0: Gairebé 7 milions de persones poden estar afectades pel doble terratrèmol que ha patit Veneçuela aquesta setmana, segons un informe de les Nacions Unides. Els sismes de dimecres passat han deixat oficialment 920 morts, però encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bien.
13: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis de emergències locals amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans que amb ungles i martells literalment han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal recopilant aigua, menjar i roba.
14: Recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
13: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passa un minut d'un quart de vuit.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: La calor avui també fortíssima, no hem arribat als 40 graus, no tenim una de calor, però hi ha hagut dues comarques on s'han donat aquests valors màxims del dia d'avui arreu del país, de 39 graus, a Cabanes, l'Alt Empordà, i a Lleida, la ciutat de Lleida, concretament doncs al Segrià, 38,6. De fet, portem 6-7 dies, segons la zona, amb temperatures a molts indrets per sobre dels 35-38 graus, i recordem que dilluns passat arribàvem als 43 a Lleida i a Vilanova de Segrià. Bé, hem arribat avui també a 37 graus a Santa Coloma de Farners, 39 a Cabanes, com dèiem, 37 a Banyoles i a Porqueres, 38 al Poal o a Darnius, 37 a Figueres i a Mieres, a la Baixa Garrotxa, o 37 a Tremp. La situació no canvia gaire de cara demà al matí. Algun núvol baix al Delta de l'Ebre aquest diumenge, ja és el darrer cap de setmana del mes de juny, i ens portarà moltíssima calor. Cal dir que a la tarda, però hi ha canvis, hi ha novetats, arribaran tempestes, veurem amb quina categoria. En principi una mica desfetes, les fortes les preveiem cap a l'Aragó i Navarra, tempestes que allà seran violentes, i que poden donar fortes ràfegues de vent a bona part de l'Aragó fins a la franja de Ponent, aixecant polseguera i probablement ràfegues d'oest-nord-oest que puguin superar els 70-80 km per hora. Això passaria a partir de les 6-7 de la tarda. Veurem si aquestes tempestes seques o engotellades o ventades arriben també a les comarques de Lleida o cap a l'interior de l'Ebre, probablement cap a la Terra Alta. Independentment, tempestes que podrien ser fortes a la Vall d'Aran, al Pallars i a l'Alta Ribagorça, que hi ha un avís del Meteocat de més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, ventades i alguna pedregada.
1: 3CAT Info.
16: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
17: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
16: D'altres temen el retorn del feixisme.
18: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
16: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
1: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta tarda estem pendents de la Diada Castellera que es viu al Pla de la Seu de Tarragona, on hi participen els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona i els castellers de Sants, i tenim l'equip dels Tres Rondes seguint-la. Sapiguem com transcorre aquesta hora la Diada. Josep Almirall, bona tarda.
21: Bona tarda, Jaume. Doncs som ja a la segona ronda d'aquesta Diada del Pla de la Seu, aquí sota mateix de la façana principal de la Catedral de Tarragona. Una segona ronda que promet més emocions, perquè està previst d'aquí uns minuts una estrena important del dia, la Torre de Nou dels Castellers de Vilafranca. El que podem fer, però, abans és repassar com ha anat fins ara aquesta actuació amb una primera ronda, David, impecable.
2: Impecable i àgil, eh? Actuació que ha començat a 6:45 i en menys de mitja hora s'ha resolt aquesta primera ronda i hem començat també ja la segona, eh?
21: Els castellers de Vilafranca han descarregat a la primera ronda un 3-9. Un 3-9 és el sisè de la temporada, però cal matisar que és un 3-9 que està format pels membres que aniran en el castell d'un futur intent de 3-9 amb l'agulla, el proper gamma extra després d'aquesta diada que els penedesencs també tenen previst treure, que estan assajant el seu pati d'assaig a Cal Figuerot.
2: Sí, ahir van fer una prova d'aquest castell del 3-9 amb l'agulla fins a 600. Estan treballant aquest castell de cara al mes de juliol. Caldrà veure si Altafulla, les Santes o fins i tot Sitges pugui arribar a aquesta estructura.
21: Ahir també van fer l'assaig especial, una prova espectacular de la Torre de Nou, que hem de veure d'aquí uns minuts aquí al Pla de la Seu. La van fer pràcticament sencera.
2: Sencera. És la segona de la història que fan sencera a la xarxa d'assaig, però és espectacular aquest moment. Els verds, que són especialistes a fer castells sencers de màxima dificultat, l'any passat ho vèiem amb el 4 de nou net o amb el Pilar de 8 i també amb aquesta Torre de Nou ahir al vespre.
21: Doncs així ha anat fins ara aquesta actuació dels vilafranquins, 3-9, i ara en aquesta segona ronda a Torre de Nou veiem que els segons s'enfilen ja damunt la pinya. Mentrestant us explicarem el que ha passat amb la resta de les colles, les dues colles restants. Els anfitrions, els Xiquets de Tarragona, han completat ja les dues rondes i força bé. De moment, els Xiquets de mica en mica van consolidant les estructures de 8 i les estructures, diguéssim, superiors de 8.
2: Els Xiquets que han sortit de 3 de 8, molt sòlid i confiança, preparat aquest castell per a pujar-lo un pis. Caldrà veure si és abans de Sant Magí, cinquè de la temporada. La segona ronda ha arribat al 7 de 8, el segon de l'any. El veiem dimecres al vespre a la plaça del Font per Sant Joan. Avui l'han repetit, també molt bona mida presa, potser un pèl treballat a la baixada, però aquest set que no se'ls ha escapat als Xiquets de Tarragona i que encara en la tercera ronda probablement amb el 4 de 8, la mateixa actuació que van signar dimecres en l'actuació de Sant Joan.
21: Aquest 7 de 8 és un castell molt ample, un castell en el qual hi pugen molts castellers, que les colles precisament el fan servir per això, per rodar molts castellers, i la veritat és que també costa de veure un 7 de 8 totalment paradet. Sempre són castells una mica dinàmics. I la tercera colla plaça, els castellers de Sants, sorprenents en una primera ronda amb un 4 de 9 impecable.
2: Estan molt bé els castellers de Sants, és el segon que descarreguen aquesta temporada, una tècnica molt fin, amb molta finura aquest castell, amb molta claredat, l'han pogut expressar aquí al Pla de la Seu, els de Sants, que ja sumen un total de 4 castells bàsics de nou aquesta temporada, i caldrà veure si arriben més estrenes a tercera ronda, si pogués arribar al 5 de 8 o és a la diada d'estiu de l'11 de juliol a la plaça d'Osca que pugui arribar a aquesta catedral dels castells.
21: Tenim informació d'altres diades que hi ha aquesta tarda a Vilanova i la Geltrú, diada de Sant Pere a Bajamar.
2: Bordegassos de Vilanova que han descarregat el 3 de 8 i el 5 de 7 i els castellers del Foix sabem que han completat el 3 de 7.
21: Hi ha més actuacions també aquí a Tarragona, al barri del Serrallo.
2: Diada de Sant Pere, els Xiquets del Serrallo en la primera ronda han completat el 5 de 7, Moixiganguers d'Igualada 3 de 8 i castellers de Terrassa el 5 de 7, a la plaça de Sant Magí, aquesta actuació.
21: Ja ens informen de la plaça d'Octavià, Sant Cugat del Vallès, que de moment la diada està aturada.
2: Caiguda de 3 de 8 dels castellers de Sant Cugat, es fa silenci a la plaça.
21: Aquí els castellers de Vilafranca ja tenen els quarts situats damunt les manilles, ara els quins d'aquesta construcció, d'aquesta Torre de Nou, que serà estrena dels castellers de Vilafranca, se situen ja sobre les manilles, peus a la faixa, peus a l'espatlla, i tots dos castellers que consoliden la seva posició. Ara és un moment clau, hauran de mirar que l'estructura estigui prou aturada, que doni garanties, i de fet, David, quina base, eh? Vull dir, avui no fa la barca ni res, i efectivament els castellers de Vilafranca validen el primer intent de la temporada de Torre de Nou.
2: L'han lligat molt bé els verds aquesta Torre de Nou, aquest castell que hi han descarregat enguany la colla Jove Xiquets de Valls i la colla Jove Xiquets de Tarragona. Els verds volen ser la tercera colla. Tenim ja el pis de sisenes col·locades ara mateix. Els dosos arribant en aquesta posició, començarà també a pujar la cassoleta, rep l'ordre ja del cap de colla l'Àngel Grau. Mentrestant, l'enxaneta s'espera damunt les manilles, els dosos a punt d'entrar en la seva posició, a punt d'agafar-se de braços. De moment, bona mida aquesta Torre de Nou en aquesta segona ronda de la diada del Pla de la Seu de Tarragona dels castellers de Vilafranca. Dosos col·locats, la cassoleta que ara supera l'alçada de sisens arribant al pis de dosos, l'enxaneta també a bon ritme, els castellers de Vilafranca que poden carregar aquesta torre de nou, col·loca un peu, col·loca l'altre peu la cassoleta, només queda l'enxaneta, els castellers de Vilafranca que tenen l'enxaneta a l'alçada de dosos, sembla que té algun dubte l'enxaneta, final seguirà tirant el primer peu, el segon peu, torre de nou, carregada dels castellers de Vilafranca, ara important que no giri, que la sortida de l'enxaneta sigui tranquil·la, l'enxaneta que ja toca a les manilles, als quarts, de moment dominant-ho, ara la cassoleta també està sortint, els castellers de Vilafranca que estan traient la canalla d'aquesta torre de nou, la cassoleta que ja toca les manilles, ara surten els dosos, l'estan dominant els verds, els dosos també tocant a les manilles, ara sortiran al pis de sisens, els castellers de Vilafranca que estrenaran a la segona ronda de la Diada del Pla de la Seu de Tarragona la torre de nou, el primer gama extra d'aquesta tarda dels castellers de Vilafranca.
21: Doncs així, així d'haver funcionat fins ara aquesta Diada del Pla de la Seu aquí a Tarragona, amb aquesta torre de nou, la primera que descarreguen enguany els castellers de Vilafranca. Això és tot des de Tarragona. Jaume.
0: Gràcies, Josep. David, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Esports.
0: Fins a 2:15, 4 minuts i arribem al Fons Gorina. Bona tarda.
5: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández a la cursa esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè la cursa esprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Podem sentir el pilot de Cervera a DAZN.
22: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos... séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez sortirà des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena. Un més motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora de la Q1. Demà a les 3 es farà la cursa llarga.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sevignago. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
5: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 12:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. I finalment, a les 4 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grups, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni ja ha confirmat que Messi no serà titular.
24: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría, ¿eh?
25: Con eso me basta.
24: Y esa pregunta...
25: Que me contesta porque soy yo, me basta.
24: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
5: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions, doncs, Algèria o Àustria.
3: L'actualitat esportiva a fons.

0: Rescat Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem, i això acabem de saber fa només uns minuts, que pugen a 1.400 el nombre de persones mortes pels terratrèmols d'aquesta setmana a Veneçuela. Entre aquestes víctimes hi ha 6 ciutadans espanyols. Els equips de rescat continuen treballant per intentar trobar supervivents, entre els que es calculen més de 50.000 desapareguts. Més de 1.600 efectius arriben de diversos països per ajudar en tota aquesta feina. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus. A Dinamarca, per primera vegada des que tenen registres, han fregat els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb aquesta onada de calor que pateixen. A aquesta hora, centenars de persones participen a Barcelona en una marxa de l'orgull LGTBI i més per reivindicar la primera mobilització pels drets dels col·lectius del 1977. Budapest viu la primera marxa després dels governs de Viktor Orbán, que va intentar prohibir-la. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 8 de la tarda, també farem atenció a la llista de paradisos fiscals. I és que Rússia hi ha entrat per primera vegada en aquesta llista que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En surten, però, Gibraltar, després de 35 anys de ser-hi, i també en surten, entre altres, Barbados, Dominica, les Seychelles i Trinidad i Tobago. I en esports, aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
2: Doncs que Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha acabat 6è, sent l'únic català que ha puntuat. Encara en motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari, de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 es fa la cursa llarga. I la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge.
1: Després de la calor intensa que hem tingut a les últimes hores, les temperatures encara es mantindran altes fins la mitjanit o altes hores de la matinada. Per tant, xafogó una altra vegada a la costa, sobretot al sector de Barcelona, costarà dormir. Demà tornarà a fer molt sol i calor de ple estiu, però a la tarda hi haurà tempestes a l'Alt Pirineu que, compte, localment poden ser fortes. Veneçuela puja a 1.400 els morts pel doble terratrèmol de dimecres. El govern de Delcy Rodríguez ha fet publicar el nou balanç en què hi ha més de 3.000 persones ferides i més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts, ciutadans espanyols morts, de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat per fer tota la feina que s'ha de fer després del terratrèmol que van patir, doble terratrèmol que ha afectat diverses parts del país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general del

0: temperatura rècord de 41 graus i mig, calor que impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt, per alguns trams de les vies ferroviàries també malmeses. A Dinamarca, el termòmetre arriba a una temperatura mai assolida fins ara en aquest país escandinau des que tenen registres, més de 36 graus. A la República Txeca assoleixen els 40 graus i mig, temperatura també sense precedents. L'investigador del CSIC, al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
1: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A França, si ve l'onada de calor, remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. Una calor que ha causat un centenar de morts a París a les últimes 24 hores. Els serveis sanitaris estan desbordats. Reunit en comitè de crisi, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha dit que les conseqüències sanitàries es continuaran notant els pròxims dies. Al Regne Unit, les temperatures derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols als aeroports de Heathrow i Gatwick. Dos quarts i mig de vuit de la tarda, a aquesta hora centenars de persones participen a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI i més. Es vol reivindicar sobretot l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977, un recorregut però amb altres reivindicacions que estem seguint amb la Montse Mir. Montse, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La manifestació ha arribat a la plaça de Sant Jaume, on es farà la lectura del manifest des d'un petit escenari. Aquí se'ls està donant ordres que vagin entrant a la plaça perquè puguin deixar entrar la gent que encara no hi ha acabat d'accedir. Molts amb pancartes, per exemple, no són privilegis, són drets bàsics. Lluitem i eduquem per unes aules on mai més existeixin els armaris i nosaltres no tenim por, nosaltres som. Són algunes de les pancartes que porten els mobilitzats. La més gran, la que ha encapçalat la manifestació, més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, en una mobilització que recorda i que ret homenatge a aquella primera que es va fer l'any 1977. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
3: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent-hi, amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
2: Aquesta setmana s'ha sabut que el 2025 hi va haver més de 300 agressions homòfobes a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, explica que tot això no és fruit de l'atzar.
4: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
2: Els manifestants continuen entrant aquí a la plaça de Sant Jaume, on, com dèiem, amb la lectura del manifest es donarà per acabat aquest acte que, per cert, el desmarquen del Pride Barcelona. Diuen que
5: bona
2: el Pride no és
5: totes,
2: una rua, és una rua festiva pensada en benefici econòmic.
5: Són més de 10.000 persones...
0: Doncs tenim aquest començament de la lectura del manifest que clou aquesta mobilització que hem seguit amb la Montse Mir. Aquí li agraïm aquests últims detalls. Gràcies, Montse, bona tarda.
2: Adeu.
6: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ucraïna ataca amb míssils de producció pròpia a Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Han fet palesa la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat a les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada vegada més intensa els estralls de la guerra, que fan que, juntament amb la inestabilitat, cada vegada siguin més els ciutadans russos que recorren a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa ja ha dit que està

0: decidida a perseguir. Moscou, corresponsal Cristina Solías.
1: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
1: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
3: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
1: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia a la llista de paradisos fiscals, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial de l'Estat. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia serà molt limitat perquè el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi trobem Gibraltar. Ho fa després de 35 anys de ser-hi, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També en surten Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago. Els paradisos fiscals són països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners o a fixar-hi el seu domicili fiscal.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Avui ha reobert l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc. Les obres de rehabilitació que s'han fet han servit també per complir uns terminis molt ajustats i s'han dut a terme en només 9 mesos. Arnau Martínez en té més detalls des de Montblanc mateix.
5: Els treballs de rehabilitació de l'església de Sant Francesc del segle XIII s'han executat en només 9 mesos. S'ha intervingut en bona part de l'estructura del monument, ja que patia diverses deficiències. També s'ha aprofitat per recuperar l'aspecte original del temple medieval. L'arquitecte encarregat del projecte, Ana Feu, explica la dificultat per cenyir-se als terminis.
6: El gran inconvenient que s'havia d'executar en un termini molt curt. Aleshores, això volia dir molts professionals treballant alhora en un lloc amb sensibilitat patrimonial, amb la qual cosa les decisions no són fàcils i no es pot treballar ràpid, la qual cosa ha fet que s'haguessin de sobreposar diferents tasques. Aleshores, el fet rellevant, jo potser us diria, des de l'enteixinat, els murs, és que us diria la carcassa històrica, o sigui, aquesta carcassa històrica, saber-la mantenir i procurar que les instal·lacions quedin integrades.
5: El projecte inicial de reforma preveia incloure un centre d'interpretació de la llegenda de Sant Jordi amb un espai immersiu. Finalment, aquesta iniciativa no s'ha dut a terme perquè el pressupost s'ha destinat a resoldre les mancances estructurals.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Són 7:45. Àrea de servei a punt. De seguida, crònica meteorològica abans, però un apunt sobre la mobilitat, i és que s'ha pogut ja restablir la circulació de trens de la línia R11 entre Girona i Massanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies a la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua encara interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres, tant avui com demà. Per fer aquest itinerari, en els dos sentits, s'ha habilitat un servei d'autobusos.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: La calor, de moment, no cedeix, no afluixa, i avui hem repetit temperatures altíssimes, una mica per sota els 40 graus, però vaja, moltíssima calor, de plena canícula. A Cabanes, a l'Alt Empordà, 39, la ciutat de Lleida, 39, pràcticament. N'hi ha hagut 38 a Darnius i al Poal, 37 a Banyoles, 37 també, per exemple, a Santa Coloma de Farners, a Figueres, a Mieres, a la Garrotxa, o a Artés, al Bages, o a Tremp, a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà. De moment, cap canvi en el temps. Destaquem de les properes hores. La nit, molt càlida, les properes hores cap a la costa. En general, mínimes de 23, 24, però l'àrea de Barcelona, punts del Baix Maresme, barcelonès, hi pot haver mínimes de 25 a 27. Amb humitat del 60-70%, es preveu una nit xafogosa. A la zona de Lleida, la nit, mitjanit, també al voltant dels 30 graus o 28. Després de matinada poden baixar cap als 22, cosa que no passarà a la costa. I les temperatures demà es mantenen o baixen lleugerament, poden baixar 3 o 4 hores ben bé, cap a la zona de l'Empordà, on avui ha fet tanta calor. La segona novetat, risc de tempestes a partir de la tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, poden ser fortes amb pedra o calamar-se, a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i potser també la Vall Fosca. Són tempestes que s'han de formar cap a l'Aragó, allà podran ser violentes, aigua i pedra, i portar fortes ventades. Aquestes ventades, amb el terreny tan sec, poden aixecar molta polseguera, mala visibilitat, i probablement amb algun esclafit càlid, és a dir, que la temperatura pugi al sud de Lleida i Tarragona demà al vespre o demà a la tarda, i a més amb vent de més de 60, 70 o 80 km per hora. Alguna pedregada és probable a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, on hi ha aquest avís del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Doncs una actualitat que ara ens porta fins al Pla de la Seu de Tarragona, perquè avui s'hi està vivint dia de castellera. L'estem seguint i explicant a 3Cat Info. Josep Almirall, bona tarda de nou.
8: Bona tarda, Jaume. Doncs som ja a la tercera ronda, David. Els castellers de Sants han acabat amb un 3 de 9 descarregat. N'han hagut de desmuntar abans un peu i quan l'han validat, a la segona vegada que han pogut tancar pinya i situar bé el folre i els terços, l'han executat. No diríem que ha estat tan còmode com el 4 de 9 de la primera ronda.
9: No, se'ls ha tancat per dalt, ha calgut treballar-lo a la baixada, però els borinots l'han sabut defensar i s'han anotat el tercer 3 de 9 d'aquesta temporada. Els de Sants, que per segona vegada aquesta temporada junten el 3 i el 4 de 9 abans de que arribi el juliol, que és quan acaben el primer tram de temporada. Els hi quedaran encara dues diades, el 4 de juliol al Vendrell i l'11 de juliol a la plaça d'Òscar, la diada d'estiu.
8: Ara la tercera ronda començarà aquí al Pla de la Seu amb el 4 de 8 dels Xiquets de Tarragona. Ara els segons ja estan pujant damunt la pinya. Abans, però, us volem informar que hi ha tot un seguit de diades aquesta tarda en marxa. Alguna que ja s'ha acabat, per exemple, la de Sant Pere, Vilanova i la Geltrú, amb un resultat molt bo pels bordegassos de Vilanova, la colla anfitriona.
9: Els bordegassos han descarregat el 3 de 8, el 5 de 7 i el 4 de 8. També els xicots de Vilafranca, 4 de 8 a la segona ronda, més el 5 de 7 i el 3 de 7, i els castellers del Foix de Cubelles han completat el 3 de 7, el 4 de 6 i la Torre de 6.
8: Tenim molt bones notícies del barri del Serrallo aquí a Tarragona, amb un castell que farà història per la colla local, la colla del barri, els xiquets del Serrallo.
9: Els del barri Mariner, en els seus 38 anys d'història, no havien pogut descarregar mai un castell bàsic de 8. Avui a la plaça Sant Magí, aquest dissabte 27 de juny, l'han completat, l'han descarregat per primera vegada en la seva història. N'havien carregat dos prèviament. En la segona ronda de la diada de Sant Pere de sortida han completat el 5 de 7. Per tant, els xiquets de Serrallo que fan història, quina gran festa major, eh?
8: I actuen també els moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa.
9: Els moixiganguers de moment porten el 3 i el 4 de 8 i els castellers de Terrassa 5 de 7 i primera Torre de 7 de l'any.
8: Són engralles del 4 de 8 dels xiquets. Ràpidament, a Sant Cugat del Vallès s'ha reprès finalment la diada. Els minyons han descarregat el 3 de 9, oi?
9: 3 de 9, també 3 de 8 carregat dels castellers de Sant Cugat i 4 de 8 dels nens del Vendrell a la plaça d'Octavià. De moment, la primera ronda que està completada. Em comuniquen també que els castellers de Sant Cugat a la segona ronda han descarregat el 7-7.
8: Doncs vinga, els quins d'aquest 4-8 dels xiquets de Tarragona, els quins d'aquest carro gros que se situen ja a la seva posició.
9: La tercera ronda de la Dia del Pla de la Seu, que comença amb els de casa, amb els xiquets de Tarragona, provant aquest 4-8 que han descarregat en 5 ocasions, més un de carregat. No hauria de suposar cap problema pels ratllats a aquest darrer castell d'aquesta actuació d'avui dissabte aquí al Pla de la Seu. Els dosos a punt d'arribar en la seva posició. També està pujant la Cotxador i l'Enxaneta. De moment tremola una mica el castell, però li poden mantenir la mida. Dosos ara mateix que s'agafaran de braços. La Cotxador que supera l'alçada de quins. L'Enxaneta que supera l'alçada de quarts. La Cotxador que ara farà la seva entrada, posarà el peu a la faixa, el segon peu, a Cotxadora col·locada, l'Enxaneta, que sembla que vulgui relliscar una mica, supera ara mateix l'alçada de 15, arriba a l'alçada de 12, només queda que s'encavalqui l'Enxaneta d'aquest 4-8 dels xiquets de Tarragona, posa un peu, posa l'altre, l'Enxaneta, 4-8, carregat pels xiquets de Tarragona. Ara la sortida de la canalla, que ha de ser tranquil·la per poder-lo descarregar. L'Enxaneta que està sortint, també la Cotxadora, estan traient ja la canalla els xiquets de Tarragona, de moment segons i terços, amb tranquil·litat dominant la situació, dominant la sortida del pom de dalt. L'Enxaneta que ja toca la pinya, també la Cotxadora, els dosos que estan sortint. S'ha desfet ja el pom de dalt d'aquest carro gros ratllat, que de moment com comoditat en aquesta descarregada, els dosos que ja toquen a la pinya, ara surten les quintes del castell. Ja pràcticament, Josep, el podem donar per descarregat per sisena vegada aquesta temporada als xiquets de Tarragona, que descarreguen aquest 4-8. Quina gran actuació dels ratllats aquesta tarda.
8: Els xiquets que dominen ja aquest castell, fins i tot se'ls ha obert, des d'aquí ho veiem, David, força una rengla, se'ls ha separat molt una rengla, però ja li havien tret el pes a dalt i ha estat, acabat de ser còmode la descarregada, no han patit gens. D'aquesta manera ha començat la tercera ronda aquí a la Diada del Pla de la Seu de Tarragona. A continuació serà el torn dels castellers de Vilafranca, que aprovaran el 4-9 amb l'agulla. Tenim més resultats de diades, sí, en marxa aquesta tarda.
9: La diada de Sant Pere i Sant Pau. Tenim de moment el resultat dels castellers d'Altafulla. La Mònica Sabatí em comunica 4-6, 2-6, 3-6 amb l'agulla i Pilar de 5. Estem a l'espera de conèixer el resultat també de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Una diada de Sant Pere també a Tarragona. Són festes a Sant Pere i Sant Pau, també festes de Sant Pere al Serrallo. Tres diades avui a la ciutat de Tarragona, més aquesta que us estem explicant a través de 3Cat Info, aquesta actuació del Pla de la Seu.
8: Déu-n'hi-do, doncs, quin dissabte casteller més atapeït aquesta tarda de dissabte, en totes aquestes actuacions en marxa, de les quals us donem la informació que ens arriba i la que veiem nosaltres mateixos. Això és tot des del Pla de la Seu de Tarragona.
0: Gràcies, Josep. Gràcies, David. Bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Sis minuts i seran les 8. Alfons Gorina, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Ara punt amb l'Alfons.
11: Esports.
10: Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gure i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Peco Bagnaia. Podem sentir el pilot de Cervera a DAZN.
12: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
10: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole, Marc Márquez sortint des de la setena plaça i Àlex Márquez fent-ho des de la dotzena. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà MotoGP la temporada vinent al 90%. A les Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades pel pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si ha de marxar a casa, ho farà tranquil. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari, de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora a la Q. Demà a les 3 es fa la cursa llarga.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
10: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 2:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni ja ha confirmat que Messi no serà titular.
13: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría.
14: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
13: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
10: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders de grup.
15: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sí que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
10: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians segons del grup en el seu debut al Mundial. A setzents de final jugaran contra l'Argentina. Per cert, més notícies del Mundial. El seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare fa uns dies.
4: 3CAT Info.
10: Més futbol. A casa nostra, el Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada vinent, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos. Recordem que ahir es va anunciar que l'extrem David Estals ha acabat la seva sessió al club Arlequinat i torna a l'Eivissa, el seu club d'origen. També Alan Godoy torna al Barça Atlètic. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, els vallesans jugaran contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs.
4: 3CAT Info.
10: I un apunt de bàsquet, perquè el francès Tony Parker, mític base del San Antonio Spurs, serà el nou entrenador de l'Asvel Villarban de la Lliga Francesa.
4: Trescat Info.

0: El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Centenars de persones participen a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI+, que reivindica la primera mobilització pels drets del col·lectiu del 1977. Centenars de milers de persones han sortit al carrer en diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després dels governs de Viktor Orbán, qui va intentar prohibir-la. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah qualifica d'humiliació. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capdirlisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. Encara en motors, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabinyànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona també a la prova contrarrellotge.
0: I es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques gironines. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país amb pedra i ventades sobtades.
1: 3CAT Info.
0: 8 de la tarda i gairebé 5 minuts. Us acompanya fins a les 9 amb molt de gust Xavier Palau. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat el president del Parlament, Jorge Rodríguez. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense llar. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i quantifica en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa X ha manifestat el suport de Catalunya a Veneçuela. El cap de l'equip, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar gent en vida.
6: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals pot quedar gent que encara estigui en vida, i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies encara es poden trobar persones en vida.
0: A tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 100.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini, que poden triplicar aquesta previsió.
1: 3CAT Info.
0: I a l'Afganistan, un terratrèmol de magnitud 6,1 afectat al nord-est del país, sense que se sàpiga encara si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a Islamabad, la capital del Pakistan.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus. I a la República Txeca, els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
7: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa, i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París, la capital, en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Gatwick i de Heathrow. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I també una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós al Baix Empordà.
1: 3CAT Info.
0: 8 de la tarda i 10 minuts, centenars de persones s'han manifestat a Barcelona en la marxa de l'orgull LGTBI+, que vol reivindicar l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977 en demanda dels drets del col·lectiu. La manifestació, que l'hem seguida amb la Montse Mir, ha finalitzat ja a la plaça de Sant Jaume, on suposem hi és ara mateix la Montse Mir. Què tal, Montse? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. La lectura del manifest aquí a la plaça de Sant Jaume, pràcticament plena, ha posat punt final en aquesta mobilització. Una lectura que ha començat recordant la marxa del 1977.
9: De juny de 1977, 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
8: La mobilització ha sortit de la plaça de la Universitat amb una pancarta gran al davant amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». El col·lectiu denuncia que encara rep agressions per la seva condició i que també tenen traves per fer tràmits burocràtics i administratius. A més, es volen desmarcar del Pride Barcelona, que a mitjan de juliol farà una marxa també a la ciutat. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, ho explica.
10: Una rua festiva, empresarial, pensada en clau de benefici econòmic. Està organitzada per empreses, per exemple, immobiliàries, hoteleres, agències de viatges, de l'oci nocturn, que no responen als interessos del col·lectiu, sinó que responen a un rentat de cara de vulneració de drets i d'un negoci, no d'una reivindicació política.
8: Aquesta setmana ha sortit l'informe de l'Observatori LGTBI-fòbia en què es constaten més de 300 agressions a Catalunya durant el 2025.
0: Gràcies, Montse. Bona tarda.
8: Adeu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El pacte preveu que l'exèrcit hebreu es retiri gradualment del sud del país i que l'ocupin els militars libanesos, però el ministre de Defensa, Israel Katz, ha volgut deixar clar que això només passarà si Hezbollah es desarma.
11: El principi fonamental establert en l'acord és que no hi haurà cap reavaluació d'Israel al sud del Líban ni cap retirada mentre l'organització terrorista Hezbollah no es desarme a tot el territori libanès i es garanteixi la seguretat dels residents del nord.
0: Però Hezbollah no ha participat en la firma de l'acord. El cap de la milícia, Naim Qassem, l'ha qualificat avui de greu error, humiliació, i ha acusat el Líban de legitimar l'ocupació israeliana. El ministre Katz ha amenaçat l'Iran si decideix ajudar els seus aliats xiïtes.
11: En cas que l'Iran intenti atacar Israel per impedir la implementació de l'acord, actuarem contra ell en gran força i posarem de manifest les diferències de capacitats existents entre nosaltres.
0: De fet, l'endemà de la firma d'aquest acord, Israel ha bombardejat el Líban amb l'objectiu de matar un membre de Hezbollah situat a la zona de Nabatieh, on hi ha una guarnició israeliana. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final del conflicte bèl·lic. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. I ja ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral pel 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses i amb veus discordants, Madrid al Basil, que ja es preveien.
12: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic que han obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Ha admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
13: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
12: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: És un quart de nou. A 3 que t'info, aquesta hora obrim àrea de servei. Tenim novetats pel que fa a la mobilitat, de seguida les expliquem. I també a punt la crònica del temps amb el Dani Ramírez. Us diem que ja s'ha restablert la circulació de trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies a la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat un servei alternatiu en autobús.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
14: La calor avui també fortíssima, no hem arribat als 40 graus, no tenim una onada de calor, però hi ha hagut dues comarques on s'han donat aquests valors màxims del dia d'avui arreu del país, de 39 graus, a Cabanes, l'Alt Empordà, i a Lleida, la ciutat de Lleida, concretament doncs al Segrià, 38,6. De fet, portem 6-7 dies, segons la zona, amb temperatures a molts indrets per sobre dels 35-38 graus, i recordem que dilluns passat arribàvem als 43 a Lleida i a Vilanova de Segrià. Bé, hem arribat avui també a 37 graus a Santa Coloma de Farners, 39 a Cabanes, com dèiem, 37 a Banyoles i a Porqueres, 38 al Poal o a Darnius, 37 a Figueres i a Mieres, a la Baixa Garrotxa, o 37 a Tremp. La situació no canvia gaire de cara demà al matí. Algun núvol baix al Delta de l'Ebre aquest diumenge, ja és el darrer cap de setmana del mes de juny, i ens portarà moltíssima calor. Cal dir que a la tarda, però hi ha canvis, hi ha novetats, arribaran tempestes, veurem amb quina categoria. En principi una mica desfetes, les fortes les preveiem cap a l'Aragó i Navarra, tempestes que allà seran violentes, i que poden donar fortes ràfegues de vent a bona part de l'Aragó fins la franja de Ponent, aixecant polseguera, i probablement ràfegues d'oest-nord-oest que puguin superar els 70-80 km per hora. Això passaria a partir de les 6-7 de la tarda. Veurem si aquestes tempestes seques, o amb gotellades, o amb ventades, arriben també a les comarques de Lleida o cap a l'interior de l'Ebre, probablement cap a la Terra Alta. Independentment, tempestes que podrien ser fortes a la Vall d'Aran, al Pallars i a l'Alta Ribagorça, que hi ha un avís del Meteocat de més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, ventades i alguna pedregada.
1: 3CAT Info. Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
16: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Ara passen gairebé 19 minuts de les 8 de la tarda. Estem pendents aquesta tarda de dissabte de la Diada Castellera del Pla de la Seu de Tarragona. Hi participen els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona i els castellers de Sants. Ho estem seguint en directe amb l'equip del 3 Rondes. Al capdavant, el Josep Almirall. Què tal, Josep? Bona tarda de nou.
17: Bona tarda. Aquesta diada a punt de finalitzar. Com a mínim, les 3 rondes de castells. Ara veiem els castellers de Sants, que són a punt de coronar el seu primer 5 de 8 de la temporada, després d'haver descarregat el 3 de 9 i el 4 de 9. I avui ens acompanya, en aquest moment ens acompanya el cap de colla de la colla anfitriona dels xiquets de Tarragona, els anfitrions d'aquesta diada, el Roger Budesca. Bona tarda, Roger.
18: Hola, bona tarda.
17: Una gran diada de totes tres colles, però segurament toca parlar més de la teva. Content amb aquests resultats d'avui?
18: Sí, contents. L'objectiu era repetir diada de Sant Joan, perquè veníem amb pocs dies de marge de maniobra per fer alguna cosa més. Llavors, doncs, vam intentar repetir diada, ha sortit bé, estem contents.
17: Escolta, abans de la segona pregunta, mira que Sants acaba de carregar el 5 de 8. Déu-n'hi-do, eh? Bé, es veu ben controladet.
18: Sí, sí, la veritat és que Sants està a nivell molt, molt alt. Ja han fet castells de nou també per baix, vam fer també castells de nou. Vam actuar mig a Sants al maig i vam fer també el 2 de 8. Vull dir, estan en un nivell molt alt. són molt bons.
17: Quina diferència d'aquesta temporada amb la de l'any passat? L'any passat aquí recordo 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 8, i aquest any ja han fet dues o tres passes endavant.
18: Sí, sí, suposo que sigui any de concurs ha ajudat a que potin més gasto i estar en un nivell molt, molt alt, sí, sí.
17: Això encoratja també per una colla com la teva, que esteu amb... no sé si amb reconstrucció, però sí una mica replantejament de troncs, des de la temporada passada ja també, aquesta es veuen uns xiquets de Tarragona molt renovats, les coses costen de sortir, però un cop surten, si la feina s'ha fet ben feta, ja ho veiem en aquestes diades. Repetiu aquests els dos bàsics de 8 amb aquest 7 de 8. De dimecres ençà de la diada de Sant Joan fins avui, has vist una evolució amb aquests castells? Com has vist el 7, per exemple?
18: A veure, el set de Sant Joan va ser molt, molt bo. Va ser un castell gairebé excel·lent, no va tenir res. Avui he tingut una mica més de moviment, és normal, venim cansats de tota la setmana. Al final deixa ser un procés, i els castells ara han dit que surten millor, i dit que van pitjor. Avui també ho hem vist, no? Sants ha fet totes de nou, no ha sigut igualment potser més tan bo com l'anterior que vam fer a Valls. Els castells són això també, dies més bons, dies més dolents, i la qüestió és que el dia que no està tot tan bé, també vagis i descarreguis.
17: Aviam, vosaltres sou una colla de nou, una colla de nou que ha fet castells de la gamma extra, una colla de nou que enguany encara no té castells de nou, però els passos estan ja una mica marcats al calendari, suposo que tu com a cap de colla, si tot et funciona a l'assaig i tot et funciona a les places, més o menys veus com ha d'anar la cosa. Teniu el 2 de 8 i també teniu el 5 de 8 vosaltres, força madur, no sé ja si per sortir aviat, però els teniu enllestits.
18: És l'objectiu, fer un pas més. Ara, setmana que ve, no tenim diada cada setmana, farem festa el dimarts perquè la gent també descansi, i de cara a la setmana següent, preparar les cultures, que és una diada que ens estimem moltíssim, actuem amb Vilafranca, actuem amb la Vella, actuem amb Altafulla, ens agrada aquella plaça, ens agrada aquella diada, i intentarem fer un pas més. Veurem si és el 2, si és el 5, si és el 3 de 9, valorarem en funció de com estiguin les sensacions i l'ambient, però la idea és fer un pas més.
17: Doncs que hi hagi sort aquestes properes diades i a l'hora de l'assaig també. Gràcies per ser amb nosaltres.
18: Gràcies a vosaltres.
17: Doncs vinga, aquest era el cap de colla dels Xiquets de Tarragona que ens ha acompanyat aquí en aquesta retransmissió. Un moment, hem sentit la seva opinió, David.
19: Roger Bovesca.
17: Tenim més resultats d'aquesta tarda castellera, sí. Repartits pel país, abans per un comentari d'aquest gran 5 de 8 dels castellers de Sants que els hi permet apuntar-se des del 2019 la primera tripleta màgica.
19: Els de Sants, que estan a un nivell que recorda el 2016-2018, quan comentàvem al principi d'aquesta retransmissió del que havien fet aquí al Pla de la Seu, de les Torres de Nau, fins i tot de l'intent de Pilar de Vuit que havien fet el 2016, els castellers de Sants, que veurem com encara en les dues últimes actuacions abans de marxar de vacances, o ja la tardor, perquè tenen les actuacions de la Mercè, tenen també el concurs, tenen la Diada dels Minyons de Terrassa, per recuperar el castell de gamma extra. Però ara mateix els de Sants, i ho han demostrat avui aquí a Tarragona, a finals de juny ja tenen la tripleta màgica. Això no ho feien des del 2019, abans de la pandèmia.
17: Doncs vinga, anem a refrescar resultats altres diades. Ja us hem destacat el 3 de 8 i el 4 de 8 dels Bordegassos, el 4 de 8 dels Xicots de Vilafranca i el 3 de 7 dels castellers del Foix. Què més tenim, David?
19: Doncs el Serrallo, la notícia també ens ha arribat aquí, al barri tarragoní del Serrallo, i és que els Xiquets del Serrallo s'han anotat el primer 4 de 8 descarregat de la seva història. També s'han apuntat al 5 de 7, aquesta diada que està en segona ronda, Moixiganguers d'Igualada 3 de 8, 4 de 8 i Castellers de Terrassa 5 de 7, Torre de 7. La Torre de 7 és la primera dels de la camisa blau turquesa a una setmana de la Festa Major de Terrassa, el primer diumenge de juliol.
17: I ràpidament tenim també informacions de Sant Cugat, de la plaça d'Octavià, amb el 3 de 9, i ens han comunicat la Torre de 8 dels Minyons de Terrassa.
19: Sí, 3 de 9, 2 de 8 dels Minyons de Terrassa, 4 de 8, 7 de 7 dels Dents del Vendrell, i 3 de 8 carregat i 7 de 7 dels Castellers de Sant Cugat. Aquesta actuació de la plaça d'Octavià, que la tenim ara mateix a la segona ronda.
17: Aquí a la plaça, el Pla de la Seu de Tarragona, les tres colles han acabat les seves tres rondes a castells i ara estem a l'espera del Pilar de Vuit dels castellers de Vilafranca, que volen fer servir el gran espadà per acomiadar-se d'aquest escenari tarragoní. Això és tot de moment.
0: Gràcies, companys. Fins després.
17: Bona tarda.
20: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
21: Acaba de
17: descarregar el 4 de 9.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
21: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 5 minuts i 2 quarts de 9.
1: Esports.
0: A punt, amb la crònica d'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona tarda.
2: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayogura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Podem sentir el pilot de Cervera a DAZN.
22: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
2: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint des de la setena plaça. Àlex Márquez ho farà des de la dotzena. Encara en motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora de la Q1. Demà a les 3 es farà la cursa llarga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar també campiona en la prova contrarrellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
2: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A 2:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni ja ha confirmat que Messi no serà titular.
24: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría.
25: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
24: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància de ser líders de grup.
26: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sí que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
2: I un apunt de bàsquet, perquè el francès Tony Parker, el mític base del San Antonio Spurs, serà el nou entrenador de l'Asvel Villarban de la Lliga Francesa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Bona tarda amb els esports. La crònica de l'Alfons Gorín hem arribat a 8:45 i a aquesta hora us estem explicant que el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400 segons l'últim balanç d'aquesta mateixa tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. També estem molt pendents de la calor que afecta molt territori europeu. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han perdut la vida per afectacions relacionades amb la calor. I també us hem explicat que una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany.

0: Més coses en aquesta segona mitja hora. Parlarem d'Austràlia, un país que endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. I la companyia Segalers disposa d'un nou centre operatiu a Vic per gestionar el creixement que ha tingut aquesta companyia de transports de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga de l'Estat. També aquesta hora amb l'Alfons Gorina busquem el titular esportiu. Alfons, que destaquem?
1: Doncs que Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Yogura i Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez ha acabat 6è, sent l'únic català que ha puntuat. També en motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. I la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La del Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous també es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge.
0: I pel que fa el temps, es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques gironines. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país amb pedra i ventades sobtades. Ara passen gairebé 5 minuts de 8:45. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat Jorge Rodríguez, el president del Parlament. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
3: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
2: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
4: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
2: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.

0: a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini que poden triplicar aquesta previsió.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 2:30 de 9, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa, països que registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
2: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a la capital, París, en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan del tot desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i de Gatwick. I una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI+, en què s'ha reivindicat l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977 en demanda dels drets del col·lectiu. Segons els convocants, malgrat els avanços de l'últim mig segle, encara hi ha molts drets a exigir. Ho estem seguint, ho hem seguit des de Barcelona amb la Montse Mir.
3: La lectura del manifest aquí a la plaça de Sant Jaume, pràcticament plena, ha posat punt final en aquesta mobilització. Una lectura que ha començat recordant la marxa del 1977.
4: De juny de 1977, 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes:
5: nosaltres no tenim por, nosaltres som.
3: La mobilització ha sortit de la plaça de la Universitat amb una pancarta gran al davant amb el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta". El col·lectiu denuncia que encara rep agressions per la seva condició i que també tenen traves per fer tràmits burocràtics i administratius. A més, es volen desmarcar del Pride Barcelona, que a mitjan de juliol farà una marxa també a la ciutat. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de gènere, ho explica.
6: Una rua festiva, empresarial, pensada en clau de benefici econòmic. Està organitzada per empreses, per exemple, immobiliàries, hoteleres, agències de viatges, de l'oci nocturn, que no responen als interessos del col·lectiu, sinó que responen a un rentat de cara de vulneració de drets i d'un negoci, no d'una reivindicació política.
3: Aquesta setmana ha sortit l'informe de l'Observatori LGTBI-fòbia, en què es constaten més de 300 agressions a Catalunya durant el 2025.
0: I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat aquesta tarda al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones

0: Persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu LGTBI, una legislació que actualment revisa el govern sortit de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguiar. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 persones. També a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com un centenar de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre Anthony Albanese ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment no hi ha termini. Ucraïna ataca míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistema d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins del territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls de la guerra.
1: 3CAT Info.
0: I abans d'aturar-nos per l'àrea de servei a 3CAT Info, us expliquem que el govern dels Estats Units autoritza ara l'ús del model d'intel·ligència artificial més potent de l'empresa Anthropic, per un grup reduït d'un centenar d'empreses i organismes federals. Això passa només 2 setmanes després que el govern de Trump ordenés a Anthropic suspendre l'accés a aquest model als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. I davant d'això, Anthropic va decidir desactivar-lo per tots els usuaris. Ara, el govern permet el seu ús amb restriccions, fet que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. Pel que fa als socis d'estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase.
1: El temps.
0: Hem arribat a 9:15. I ara sí, obrim aquesta àrea de servei a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
2: La calor, de moment, no cedeix, no afluixa, i avui hem repetit temperatures altíssimes, una mica per sota els 40 graus, però vaja, moltíssima calor, de plena canícula. A Cabanes, a l'Alt Empordà, 39, la ciutat de Lleida, 39, pràcticament. N'hi ha hagut 38 a Darnius i al Poal, 37 a Banyoles, 37 també, per exemple, a Santa Coloma de Farners, a Figueres, a Mieres, a la Garrotxa, o a Artés, al Bages, o a Tremp, a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà. De moment, cap canvi en el temps. Destaquem de les properes hores. La nit, molt càlida, les properes hores cap a la costa. En general, mínimes de 23, 24, però l'àrea de Barcelona, punts del Baix Maresme, barcelonès, hi pot haver mínimes de 25 a 27, amb humitat del 60-70%, es preveu una nit xafogosa. A la zona de Lleida, la nit, mitjanit, també al voltant dels 30 graus o 28. Després de matinada poden baixar cap als 22, cosa que no passarà a la costa. I les temperatures demà es mantenen o baixen lleugerament, poden baixar 3 o 4 graus ben bé, cap a la zona de l'Empordà, on avui ha fet tanta calor. La segona novetat, risc de tempestes a partir de la tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i potser també la Vall Fosca. Són tempestes que s'han de formar cap a l'Aragó, allà podran ser violentes, aigua i pedra, i portar fortes ventades. Aquestes ventades, amb el terreny tan sec, poden aixecar molta polseguera, mala visibilitat, i probablement amb algun esclafit càlid, és a dir, que la temperatura pugi al sud de Lleida i Tarragona demà al vespre o demà a la tarda, i a més amb vent de més de 60, 70 o 80 km per hora. Alguna pedregada és probable a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, on hi ha aquest avís del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Tresca Info.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon dia.
4: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
1: Info.
0: D'aquí 12 minuts arribarem a les 9. Segalers disposa d'un nou centre operatiu a Vic per gestionar el creixement que ha tingut aquesta companyia de transport de viatgers a Osona. S'ha presentat coincidint amb el 385è aniversari del que és l'empresa familiar més antiga de l'Estat. Ho hem seguit des de Vic amb el Joan Garcia.
8: Fa dos mesos el govern va anunciar que ampliava 6 anys més les concessions dels autobusos interurbans a canvi que les empreses invertissin a descontaminar la flota. Segalers ha fet un pas endavant en aquest sentit. Ha invertit 5 milions d'euros en un nou centre operatiu i cotxeres a Vic. Consta de 15.000 metres quadrats amb aparcaments i tallers per a un centenar d'autocars, preparat per la progressiva electrificació. Ramon Segalers, conseller delegat de l'empresa.
9: Aquest centre també és una aposta de futur. Avui dia, que les empreses de transport públic vèiem finalitzar les nostres concessions, nosaltres vam decidir tirar endavant i fer una inversió molt valenta. Ens estem preparant per l'electrificació, la incorporació de noves tecnologies i l'evolució dels models de servei de transport públic.
8: Des d'aquestes instal·lacions, amb un centenar de llocs de treball, Segalers gestiona els serveis urbans, interurbans, comarcals i escolars a Osona, una de les comarques cap on la Generalitat vol derivar el creixement de Catalunya. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
10: Agraïment total a que aquí, a la Catalunya Central, tinguem no només Segalers, tinguem un teixit productiu tan important, perquè la Catalunya Central pesa i cada vegada pesarà més, perquè tenim molt clar que Catalunya ha de créixer no cap a Barcelona, sinó cap a l'exterior.
8: L'alcalde de Vic, Albert Castells, va reclamar prioritzar la comarca en inversions en transport i en la millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua. Nou centre operatiu, cotxeres i 385è aniversari de Segalers, que va néixer el 1641, de la manera que va explicar Francesc Segalers, president de la companyia.
11: Quan Josep Segalers i l'Elisabet van treballar de pagesos, a més, ell era paraire. El paraire és una persona que esquivava el bestiar, recollia la llana, la rentava, la filava, la distribuïa i venia. Amb aquests passos és com l'empresa que ells portaven va anar creixent.
8: Tota una història que la dibuixant Pilarín Vallès va recrear amb un mural commemoratiu de la trajectòria d'una empresa familiar que ha arribat a la 13a generació.
12: La continuïtat, la guerra, els Jocs Olímpics i la vostra consolidació. Per mi ha estat un treball molt bonic i també com usuària us dono les gràcies perquè arribem a l'hora.
0: I avui hem estat molt pendents de la Diada Castellera del Pla de la Seu, amb la participació dels castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Sants. Ho hem seguit amb l'equip del Tres Rondes, amb el Josep Almirall i el David Prats. Companys, de nou, bona tarda. Josep, bona tarda.
13: Bona tarda, una diada que ja havia s'ha acabat, les colles ja han fet també els pilars de comiat, s'estan desenfeixant, estan retrobant-se amb les famílies que han acompanyat els castellers i la gent comença a desfilar. Per tant, el que farem és repassar com ha anat aquesta actuació. Ha estat una gran actuació, ja us ho hem dit, amb tots els castells descarregats, amb les colles a un molt bon nivell, totes tres colles participants i totes amb lectures positives. Els castellers de Vilafranca s'han apuntat la millor actuació, com era d'esperar, amb una estrena important per la colla, l'estrena de la Torre de Nou, la primera que completen aquesta temporada. Ha estat una Torre de Nou, diguéssim, força còmoda, s'ha treballat una mica a la carregada i a la descarregada, han tingut una petita tendència a girar-se, però vaja, l'han completat amb suficiència. Havien sortit de 3 de 9 un 3 de 9 al sisè de l'any, que era prova del 3 de 9 amb l'agulla que volen fer en un futur. A la quarta ronda, els castellers de Vilafranca han descarregat el castell més important que s'ha vist avui aquí al Pla de la Seu. És el 4 de 9 amb l'agulla, un castell que enguany ja havien descarregat, un castell que ha patit una mica fins a la sortida del pom de dalt a la banda del 4, però que tampoc no s'ha vist allò que passés en una situació de perill. I s'han acomiadat de la millor manera, amb el pilar de 8 descarregat. Han aconseguit d'aquesta manera una imatge que s'ha esdevingut ja icònica aquí al Pla de la Seu, que és la fotografia del pilar de 8 dels Verds davant mateix la rosassa de la catedral. Una fotografia per emmarcar un gran moment de la diada. Un pilar que han hagut de treballar un palet a la carregada, hi ha hagut una rebrincada al pis de 15, però ha pogut controlar perfectament l'espadat. Els castellers de Sants també han sortit avui de plaça contents. De fet, la primera tripleta màgica que han descarregat des del 2019. No l'havien ajuntat els sencencs des d'aleshores, des de feia 6 anys. A la primera ronda han descarregat un 4 de 9 amb una seguretat insultant, podríem dir, un 4 de 9 que ha fregat la perfecció. Han hagut de treballar un palet el 3 de 9 de la segona ronda i han acabat amb aquest 5 de 8, el primer de l'any, que els permet doncs arrodonir aquesta tripleta màgica, insistim, la primera des del 2019. I els anfitrions, els Xiquets de Tarragona, han agafat confiança per futurs reptes que tenen pendents. Són a l'espera, hem parlat aquí a Catalunya Informació amb el seu cap de colla, el Roger Budesca. Ens ha dit que continuen treballant, però tenen ja gairebé a punt el 5 de 8, el 2 de 8 i també el 3 de 9, castells que els hi seran imprescindibles per poder accedir a la gran final del concurs del dia 4 d'octubre, si aconsegueixen aquests castells. Avui han repetit l'actuació que van fer dimecres a la Diada de Sant Joan, on ja van fer un pas endavant amb el 3 de 8 i el 4 de 8 i l'estrena del 7 de 8. Avui han tornat a fer aquesta mateixa diada, han tornat a plantar el 7 de 8 per segona vegada aquesta temporada. Hem escoltat també el seu cap de colla, com ha reconegut que avui havia anat una mica més dinàmic que no pas el de dimecres, però vaja, en resum, han firmat una bona actuació que els ha de servir per agafar aquesta confiança. Tenim més resultats de la tarda castellera de dissabte, que ha sigut una tarda bastant intensa. David Prats, destaquem per exemple un castell que no s'havia apuntat mai una colla com els Xiquets del Serrallo, que és el 4 de 8.
14: Els Xiquets del Serrallo, a la Diada de Sant Pere, que també ha començat a 6:45 de la tarda, han descarregat el 4 de 8 en la segona ronda. De fet, tenim ja al final d'aquesta diada 5 de 7, 4 de 8, 2 de 7 dels Xiquets del Serrallo, la millor actuació de la seva història. Moixiganguers d'Igualada, 3 de 8, 4 de 8 i 7 de 7, i Castellers de Terrassa, 5 de 7, Torre de 7 i 3 de 7 aixecat per sota. I ja s'ha acabat aquesta actuació de la plaça Sant Magí del barri tarragoní del Serrallo, sobretot festa grossa avui dels del barri Mariner.
13: També s'ha acabat la Diada de Sant Pere a Vilanova i la Geltrú, amb els bordegassos de Vilanova repetint també la seva millor actuació de l'any.
14: 3 de 8, 5 de 7, 4 de 8, també Xicots de Vilafranca, 5 de 7, 4 de 8 i 3 de 7, i Castellers del Foix de Cubelles, 3 de 7, 4 de 6 i 2 de 6.
13: I Castells en dansa també aquesta tarda a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, una diada que ha estat accidentada, que s'ha hagut de suspendre durant una hora arran d'una caiguda. Sembla ser que no havien tornat les ambulàncies i ha calgut esperar. Sabem que els Minyons de Terrassa hi han descarregat el 3 de 9 i la Torre de 8.
14: I a tercera ronda han descarregat el 4 de 8, per tant els agarencs que van preparant-se per la festa major de diumenge que ve a les 12 del migdia al Raval de Montserrat. També sabem el 3 de 8 carregat dels Castellers de Sant Cugat i el 7 de 7 de moment, i també el 4 de 8 i 7 de 7 dels Nens del Vendrell, una diada de Sant Cugat de la plaça d'Octavià que està a punt de finalitzar. Queden encara un parell de castells.
13: Doncs això és el més important que ens ha dut aquesta tarda castellera de dissabte. Nosaltres us l'hem explicat des del Pla de la Seu. Aquí hem gaudit de sis castells de gran qualitat, David.
14: Una diada que és l'inici d'un juliol que preveu ser apassionant, però hem gaudit moltíssim aquesta setmana, tant a Sant Joan a Valls com avui també al Pla de la Seu de Tarragona.
13: Doncs això és tot des de Tarragona.
0: Demà el resum de totes aquestes jornades amb l'equip del Tres Rondes, de 9 a 10 del vespre a 3CAT Info. Gràcies, companys. Bona tarda.
13: Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Fins a les 9.
1: Esports.
0: A punt amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
15: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Giannantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Sentim el pilot de Cervera a DAZN.
16: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo. Era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
15: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda a 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez sortirà des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena. I un últim apunt de motor, perquè George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Els dos espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, han quedat fora de la Q1. Demà a les 3 es fa la cursa llarga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous també es va proclamar campiona a la prova contra rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
15: I el Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'acabarà la fase de grups amb 6 partits. A les 11 de la nit es tancarà el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana a l'altra. A 1:15 de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a les 4 de la matinada jugarà l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins, que ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Lionel Scaloni ja ha confirmat que Messi no serà titular. En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel en sortirà el rival dels espanyols als 16ens de final.
18: Bona nit, són les 9. El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del producte interior brut. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, preguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència en els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de cabdillisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. Rússia ha tornat a entrar a la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. D'aquest llistat en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi, així com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
1: Esports.
15: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. Encara en motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Sortirà des de la pole, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. I la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous també es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge.
18: Pel que fa al temps, es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques de Girona. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país, amb pedra i ventades sobtades.
1: 3CAT Info.
18: Salutacions, us informa Carola Gil. Venezuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat el president del Parlament, Jorge Rodríguez. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
19: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Venezuela en la localització de supervivents.
20: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
19: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat, lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
21: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
19: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Venezuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
18: Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa X ha manifestat el suport de Catalunya a Veneçuela. El cap d'equip, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
18: A tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equivale a un 6% del producte interior brut del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini, que poden triplicar aquesta previsió. Ara passen 7 minuts de les 9 del vespre, encara en crònica internacional. A l'Afganistan, un terratrèmol de magnitud 6,6 ha afectat el nord-est del país sense que se sàpiga encara si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a Islamabad, la capital del Pakistan. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
18: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé la onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. Una dona de 80 anys ha mort a casa nostra ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. En crònica internacional destaca que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha qualificat d'històric l'acord de seguretat firmat ahir amb el Líban, perquè creu que és legítima l'ocupació israeliana al sud del país mentre que Hezbollah no es desarmi. En una compareixença televisada, Netanyahu ha volgut deixar clar que l'acord és un cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
22: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per a l'Iran i per Hezbollah.
18: De fet, l'endemà de la firma d'aquest acord, Israel ha bombardejat el Líban amb l'objectiu de matar un membre de Hezbollah situat a la zona de Nabatieh, on hi ha una guarnició israeliana. El cap de Hezbollah, Naim Qassem, l'ha qualificat avui de greu error, humiliació i cessió de sobirania per part del Líban. Una part del mateix govern de Netanyahu també ha criticat l'acord. El ministre ultradretà, Itamar Ben-Gavir, considera que és un gran error perquè no creu que l'exèrcit libanès pugui desarmar Hezbollah. El pacte preveu que l'exèrcit israelià es retiri gradualment del sud del país i que l'ocupin els militars libanesos. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies, en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final de la guerra. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
18: En clau política, ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per al 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses i amb les veus discordants que es preveien. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
3: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic que han obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Ha admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
6: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
3: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
18: Per la seva banda, el líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de cabdillisme i d'aferrar-se a la Moncloa mentre s'ofega en corrupció. El cap de les files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Ho ha seguit des de Barcelona l'Àlex Giral Robert.
7: Indignat i taxatiu, Feijóo ha tancat el conclave del PP català, el primer des del 2018, carregant de valent contra Sánchez. El líder popular ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE per haver-lo aplaudit aquest matí i ha afirmat que és el cap de govern espanyol més autoritari des de Franco. Això després que una majoria al Congrés exigís aquesta setmana la seva dimissió.
23: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
7: Feijóo ha escenificat una gran sintonia amb Alejandro Fernández després d'anys d'estira i arronses i li ha demanat que el PP català sigui la clau de volta de la sortida de Sánchez. Fernández li ha agafat el guant.
24: Asumimos el reto sin miedo y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
7: El polític tarragoní, l'únic candidat a liderar els populars catalans, ha aconseguit l'aval de més del 97% dels assistents d'un congrés que ha arribat amb 4 anys de retard per la mala maroma amb la direcció estatal. Com apuntaven totes les travesses, Juan Fernández ha estat l'escollit com a número 2 de la formació. El forat que deixa com a portaveu parlamentari del PP l'ocuparà Lorena Roldán.
18: És un quart de 10, obrim àrea de servei.
1: El temps.
18: Dani Ramírez.
25: La calor avui també fortíssima, no hem arribat als 40 graus, no tenim una de calor, però hi ha hagut dues comarques on s'han donat aquests valors màxims del dia d'avui arreu del país, de 39 graus, a Cabanes, l'Alt Empordà, i a Lleida, la ciutat de Lleida, concretament doncs al Segrià, 38,6. De fet, portem 6-7 dies, segons la zona, amb temperatures a molts indrets per sobre dels 35-38 graus. I recordem que dilluns passat arribàvem als 43 a Lleida i a Vilanova de Segrià. Bé, hem arribat avui també a 37 graus a Santa Coloma de Farners, 39 a Cabanes, com dèiem, 37 a Banyoles i a Porqueres, 38 al Poal o a Darnius, 37 a Figueres i a Mieres, a la Baixa Garrotxa, o 37 a Tremp. La situació no canvia gaire de cara demà al matí. Algun núvol baix al Delta de l'Ebre aquest diumenge, ja és el darrer cap de setmana del mes de juny, i ens portarà moltíssima calor. Cal dir que a la tarda, però hi ha canvis, hi ha novetats, arribaran tempestes, veurem amb quina categoria. En principi una mica desfetes, les fortes les preveiem cap a l'Aragó i Navarra, tempestes que allà seran violentes, i que poden donar fortes ràfegues de vent a bona part de l'Aragó fins a la franja de Ponent, aixecant polseguera i probablement ràfegues de oest-nord-oest que puguin superar els 70-80 km per hora. Això passaria a partir de les 6-7 de la tarda. Veurem si aquestes tempestes seques, o amb gotellades, o amb ventades, arriben també a les comarques de Lleida o cap a l'interior de l'Ebre, probablement cap a la Terra Alta. Independentment, tempestes que podrien ser fortes a la Vall d'Aran, al Pallars i a l'Alta Ribagorça, que hi ha un avís del Meteocat de més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, ventades i alguna pedregada.
1: 3CAT Info.
5: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
8: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
18: I un apunt de mobilitat, ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies a la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat un servei en autobús. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els agents la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'any. Finalment, han estat dues les persones ferides després d'un tiroteig al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees, que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions terrestres per extingir-lo. Avui no han detectat cap punt calent ni tampoc fumaroles. També està controlat l'incendi de vegetació agrícola de Tàrrega, a l'Urgell, que ha cremat prop de 39 hectàrees. I a la franja també està estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanaú i Alins i també de Peralta de Calassanç ja han pogut començar a tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior del govern aragonès.
9: El incendio de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio toda la brigada forestal del Gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
18: El govern aragonès, no obstant això, recomana a tota la població que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta. És el que pronostica Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i Empresa de la UOC.
10: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
18: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
11: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
18: Ara es paga per tokens, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia seria molt limitat, ja que el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. Ho fa després de 35 anys de ser-hi gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També en surten Barbados, Dominica, Samoa i les Seychelles, i també Trinidad i Tobago. Els paradisos fiscals són països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a portar-hi els diners.
12: Esports.
18: Amb Oriol Rodríguez, bona nit.
13: Bona nit. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'ha d'acabar la fase de grups, jugant 6 partits. A partir de les 11 de la nit es tanca el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A quarts d'una de la matinada es tancarà el grup K amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. I finalment, a partir de les 4 de la matinada, juga l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins ja són primers de grup, podran fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, el tècnic argentí, diu que Messi avui serà suplent.
14: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, si no, por ahí la esquivaría.
26: Con eso me basta.
14: Y esa pregunta...
0: que me contesta porque soy yo, me basta.
14: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
13: Entre aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola. Ja d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols als setzens de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0 amb un gol de Baena, s'ha classificat primera del seu grup i ha eliminat la selecció sud-americana. Pau Cubarsí, el jugador del Barça, va parlar de la importància d'acabar primer este grup.
12: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero estoy ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
13: A l'altre partit de grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita, acabat amb els capverdians segons del grup en el seu debut al Mundial. Per cert, també el seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració de combinat francès després de la mort de la seva mare tot just fa uns dies. D'altra banda, pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha passat Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Messi.
15: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
13: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya aquest dissabte de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta, ho ha valorat d'aquesta manera al Tot Gira.
16: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
13: En aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, no s'ha pogut recuperar de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contra rellotge. Demà es disputarà la prova masculina.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició i Marc Márquez ha acabat a la sisena. El de Cervera ha estat sisè en aquesta cursa sprint després d'una sanció al seu company d'equip, Pecco Bagnaia.
20: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
13: Amb aquests resultats, Marc Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi la general. Demà a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position, Márquez surt setè i el seu germà, l'Àlex Márquez, ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, en un percentatge molt alt de possibilitats, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la temporada que ve. També motor, en aquest cas en Fórmula 1, George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria, que es disputa demà, la vuitena pole per Mercedes, amb 8 curses aquesta temporada. La d'avui ha estat polèmica, ja que Russell ha aconseguit el seu temps quan hi havia bandera groga a la pista per un accident de Verstappen. Tot i això, no ha acabat sancionat. Russell comparteix la primera fila amb el Ferrari de Leclerc, a la segona hi ha Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, i Sainz sortirà 17è, Alonso des de la posició 21.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I un parell de coses abans d'arribar a dos quarts de deu. Demà en bàsquet, Catalunya jugarà un partit amistós. Ho farà el Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. També demà, diumenge, es juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu. El Vilafranca es va imposar el partit d'anada per 3-2.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. També destaquem que Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus. I a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. A punt tenim l'espai l'hemicicle amb Marta Corbalan. Amb ella repassarem què ha donat de si l'actualitat parlamentària i aquesta setmana entrevista la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo. I després anirem a Camp de Bànol, que ha inaugurat avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor de Ser i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble, amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. I de l'actualitat esportiva, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que el Mundial de Futbol aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. Destaca a les 11 el Panamà-Anglaterra i a Croàcia-Gana aquesta matinada, Colòmbia-Portugal i a les 4 Argentina-Jordània.
0: Pel que fa al temps, es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques de Girona. Demà a la tarda, vespre i nit, s'esperen tronades a l'Alt Pirineu i a punts de l'oest del país, amb pedra i ventades sobtades.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
4: És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
3: El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport mai a cap pressupost de la Generalitat des de l'oposició. El diputat socialista Jordi Riba ha acusat els de Puigdemont de no tenir cap voluntat de negociació.
5: És l'única formació política representada en aquesta cambra des de fa anys, diguem-ne, que des de l'oposició no ha entrat a la negociació, no ha entrat a la possibilitat de votar un pressupost sense estar al govern.
3: Els pressupostos del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Són els primers que pot aprovar el govern del PSC i probablement també seran els últims. L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvador ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
6: no tenim majoria parlamentària independentista i, a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
3: Els comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
7: Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
3: Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
2: Té la paraula
8: la Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
8: Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país.

0: tot depengués només de com es fan les coses, i per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
1: Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
0: Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
1: Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
0: Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no? Aquesta legislatura, els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no? Que no podien aprovar res. Jo crec que això és un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira, quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política, i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran, i per això per mi és una estafa a les persones.
1: I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
0: Al final, crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí, que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
1: Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
0: Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la Degaia, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquest cas. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt de la denúncia d'una persona, i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores, perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines de que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
1: A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
0: Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar. I per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor.
1: La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
0: Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si amb això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de

0: cavall de Troia d'ells amb aquest Parlament.
1: Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat dues propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes dues propostes.
0: Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació, perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem dues de dos partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços, doncs, que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim dos textos diferents i, per tant, té tota la lògica del món que recollim el que diu, de nou, la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre, aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
1: Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
0: Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
1: Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
0: A la Najat.
1: Què fa per desconnectar de la política?
0: La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
1: És puntual quan queda amb algú?
0: Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
1: Quin llibre ens recomanaria?
0: Doncs ara mateix m'estic llegint un de la Gertrude Stein. És molt, molt divertit, bueno, divertit el títol perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París i, bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre, us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
1: Què s'enduria en una illa deserta?
0: La meva parella.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
1: Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3 Catinfo i fins aviat.
0: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Són 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar molta, molta calor, però les temperatures són altíssimes. I a més amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment. A mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes amb pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades, i a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta amb pedra. Aquí les temperatures baixaran i, en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Un equip d'agents cívics vetllen per la seguretat i la convivència dels banyistes de l'Espai Natural Protegit Maria Rubies de Camarasa. Es tracta d'una de les mesures que s'inclouen en el Pla de Turisme Municipal que té com a objectiu evitar ofegaments i la massificació de la zona. Alba Mor.
5: L'Espai Natural Protegit Maria Rubies és l'únic que recomana el consistori per al bany per raons de seguretat i salubritat. La zona atreu cada any milers de turistes i fa dècades que l'Ajuntament lidia perquè se'n faci un bon ús. Ho explica la regidora de Turisme, Elisabet Lizaso.
6: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest espai natural protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
5: En relació amb la seguretat dels banyistes, cartells informatius adverteixen del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores evita que els banyistes s'apropin a corrents perilloses o remolins. En els darrers dos estius, tres persones han perdut la vida a la zona.
3: El municipi de Campdevànol inaugura avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor de Ser i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall, tan arrelats a la història del municipi. Ens ho explica Cèlia Forment.
7: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor de Ser, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
8: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor de Ser? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I Acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
7: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de GrafTech, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
9: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
7: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alicia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó, que ha arribat a la 52a edició, distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
10: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
11: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
10: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: I abans dels esports, us expliquem que el govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals. Una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. La decisió coincideix amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial.
12: Esport.
3: Amb Oriol Rodríguez, bona nit.
13: Bona nit. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada. S'ha d'acabar la fase de grups, jugant 6 partits. D'aquí una hora, a partir de les 11, es tanca el grup L amb els duels entre Panamà i Anglaterra, d'una banda, i Croàcia i Ghana, de l'altra. S'ha de decidir qui acaba primera d'aquest grup. A 1:15 de la matinada es tanca el grup K amb enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que també juguen a la primera plaça de grup, i la República Democràtica del Congo i l'Uzbekistan. Finalment, a partir de les 4:00 de la matinada, juga l'Argentina contra Jordània i també l'Algèria-Àustria. Els argentins ja són primers de grup, poden fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, el seleccionador de l'Argentina, ja diu que Messi no serà titular.
14: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría. Quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
13: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols als 16ens de final, serà o Algèria o Àustria. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar com a primera del seu grup i va eliminar la selecció sud-americana. El jugador del Barça, Pau Cubarsí, va parlar de la importància de ser líders de grup.
15: Al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sé que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
13: A l'altre partit del grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat amb els capverdians com a segons del grup en el seu debut en un Mundial. Per cert, més notícies del Mundial. El seleccionador francès Didier Deschamps ha tornat avui a la concentració del combinat després de la mort de la seva mare tot just fa uns dies. D'altra banda, pel tot gira, aquest dissabte ha passat Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Messi.
16: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Més coses que han passat aquest dissabte. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. S'ha imposat a la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat el Tot Gira.
12: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
13: En aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut d'aquesta prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina en ruta. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència la cursa curta per davant de Yogura i també de Fabio Di Gianantonio, líder del Mundial, Marco Bezzecchi, acabat a la quarta posició. El tro de Cervera, Marc Márquez, ha estat l'únic pilot català que avui ha pogut puntuar. El de Cervera ha acabat sisè la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia, el seu company d'equip. En parla Márquez a DAZN.
17: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
13: Amb els resultats d'aquest dissabte, Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi i la general. Demà a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Marc Márquez surt des de la setena posició i Àlex Márquez, el seu germà, ho farà des de la 12a plaça. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells i ara, com ara, les altres portes semblen més que tancades pel pilot de Roses. També en motor, en Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la pole position al Gran Premi d'Àustria. La cursa es disputa demà, ho ha fet a Mercedes. Mercedes, de fet, ha aconseguit la vuitena pole position en 8 curses aquesta temporada. A la primera fila també hi haurà Leclerc, el Ferrari. A la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. També aquest diumenge, partit amistós de la selecció catalana bàsquet contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, seleccionador.
18: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
2: Trescat Info.

0: El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capitalisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu del Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinitat i Tobago.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. A les 11, Panamà-Anglaterra i Croàcia-Ghana. A quarts d'una, República Democràtica de Congo, Uzbekistan i Colòmbia i Portugal. I a partir de les 4, Argentina-Jordània i Algèria-Àustria. I en ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge.
0: I l'últim titular pel temps, es preveu una nit força càlida, amb valors entre 28 i 30 graus cap a la mitjanit al litoral i al Pla de Lleida i amb xafogó a la costa. Amb temperatura nocturna tòrrida, mínimes entre els 24 i 27 graus. Demà es presenta un diumenge assolellat i molt calorós, però a la tarda i vespre farà un tomb amb tempestes, ventades i alguna pedregada a l'Alt Pirineu, la Terra Alta i a punts de ponent.
1: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres. Ho ha anunciat Jorge Rodríguez, el president del Parlament. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense llar. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa social X ha manifestat el suport de Catalunya a Veneçuela. El cap de l'equip, Oriol Corbella, ha explicat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar gent en vida.
6: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: A tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini que poden triplicar aquesta previsió.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 7 minuts, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta i es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen la temperatura rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandinau, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca, als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
7: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a la capital, a París, a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós al Baix Empordà.
1: Trescat Info.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha qualificat d'històric l'acord de seguretat firmat ahir amb el Líban perquè creu que legitima l'ocupació israeliana al sud del país mentre Hezbollah no es desarmi. En una compareixença televisada, Netanyahu ha volgut deixar clar que l'acord és un cop dur per la milícia xiïta i per l'Iran, el seu aliat.
8: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: De fet, l'endemà de la firma d'aquest acord, Israel ha bombardejat el Líban amb l'objectiu de matar un membre de Hezbollah situat a la zona de Nabatie, on hi ha una guarnició israeliana. El cap de Hezbollah, Naim Qassem, l'ha qualificat avui de greu error, humiliació i de cessió de sobirania per part del Líban. Una part del mateix govern de Netanyahu també ha criticat l'acord. El ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir considera que és un gran error perquè no creu que l'exèrcit libanès pugui desarmar Hezbollah. El pacte preveu que l'exèrcit israelià es retiri gradualment del sud del país i que l'ocupin els militars libanesos. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen a allargar l'alto el foc i negociar el final del conflicte bèl·lic. A les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
1: 3CAT Info.
0: Ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per l'any que ve, pel 2027. Ha estat una trobada plàcida, sense sorpreses i amb les veus discordants que es preveien. Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i han intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica ha estat, com és habitual, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Mancha ha reclamat un mur contra la corrupció, explicacions autocrítica i, sobretot, garanties que no hi ha finançament bé del partit. Li han replicat directament María Jesús Montero i Óscar López, que han defensat l'actuació de Ferraz davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'únic en obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Admès, això sí, que podrien haver fet més, però ha assegurat que sempre han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Amb aquesta reunió, el PSOE ha posat ja en marxa la maquinària electoral de cara a les generals, però fa amb la incògnita de si seran abans o després de les autonòmiques i municipals de maig.
0: El líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de capdilisme i d'aferrar-se a la Moncloa mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Barcelona, Àlex Giral Robert.
11: Indignat i taxatiu, Feijóo ha tancat el conclave del PP català, el primer des del 2018, carregant de valent contra Sánchez. El líder popular ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE per haver-lo aplaudit aquest matí i ha afirmat que és el cap de govern espanyol més autoritari des de Franco. Això després que una majoria al Congrés exigís aquesta setmana la seva dimissió.
12: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse de la cámara.
11: Feijóo ha escenificat una gran sintonia amb Alejandro Fernández després d'anys d'estira i arronses i li ha demanat que el PP català sigui la clau de volta de la sortida de Sánchez. Fernández li ha agafat el guant.
13: Asumimos el reto sin miedo y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
11: El polític tarragoní, l'únic candidat a liderar els populars catalans, ha aconseguit l'aval de més del 97% dels assistents d'un congrés que ha arribat amb 4 anys de retard per la mala maró amb la direcció estatal. Com apuntaven totes les travesses, Juan Fernández ha estat l'escollit com a número 2 de la formació. El forat que deixa com a portaveu parlamentari del PP l'ocuparà Lorena Roldán.
0: I a l'espera de la sentència del cas Pujol, l'expresident ha demanat en l'homenatge que li ha fet la JNC a Planoles, al Ripollès, integrar els immigrants i no caure en el sectarisme. L'acte ha reunit unes 400 persones en presència de membres de l'antiga Convergència i de dirigents de Junts. Ho hem seguit des de Planoles amb la Berta Artigues Fontàs.
14: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte, no ha intervingut de manera directa, però sí que s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
15: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
14: Ho ha llegit Carlota Monfort, presidenta de la Joventut Nacional de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. La jornada ha plegat unes 400 persones a Planoles, al Ripollès, vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull, però també a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la seva joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família, pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental.
0: Hem arribat a un quart d'11 a 3Cat Info. Moment d'actualitzar l'àrea de servei. Mobilitat de seguida, després del temps, amb la crònica punt del Dani Ramírez. Pel que fa a la mobilitat, us hem d'explicar que ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies a la ciutat de Girona. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat un servei en autobús.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
3: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar, molta, molta calor, però les temperatures són altíssimes. I a més, amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment, a mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, tot, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes amb pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades, i a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta amb pedra. Aquí les temperatures baixaran i, en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
1: 3Cat Info. A 3Cat Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3Cat Info. 10 i 18 minuts, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI i més, en què s'ha reivindicat l'esperit de la primera mobilització de l'any 1977 en demanda dels drets del col·lectiu. Segons els convocants, malgrat els avanços de l'últim mig segle, encara hi ha molts drets a exigir. Barcelona, Montse Mir.
20: La lectura del manifest aquí a la plaça de Sant Jaume, pràcticament plena, ha posat punt final en aquesta mobilització. Una lectura que ha començat recordant la marxa del 1977.
21: De juny de 1977, 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes
22: "Nosaltres no tenim por, nosaltres som..."
20: La mobilització ha sortit de la plaça de la Universitat amb una pancarta gran al davant amb el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta". El col·lectiu denuncia que encara rep agressions per la seva condició i que també tenen traves per fer tràmits burocràtics i administratius. A més, es volen desmarcar del Pride Barcelona, que a mitjan de juliol farà una marxa també a la ciutat. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, ho explica.
2: Una rua festiva, empresarial, pensada en clau de benefici econòmic. Està organitzada per empreses, per exemple, immobiliàries, hoteleres, agències de viatges, de l'oci nocturn, que no responen als interessos del col·lectiu, sinó que responen a un rentat de cara de vulneració de drets i de... d'un negoci, no d'una reivindicació política.
20: Aquesta setmana ha sortit l'informe de l'Observatori LGTBI-fòbia en què es constaten més de 300 agressions a Catalunya durant el 2025.
0: Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al carrer Sas, al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Aljarafe. La dona tenia ferides d'arma blanca i la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de començaments d'any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els agents la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància, instrucció número 6 de Manresa, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per l'Espanya de la inclusió de Rússia serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar. Ho fa després de 35 anys de ser-hi gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També en surten Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinitat i Tobago. Els paradisos fiscals són països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a aportar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la IA. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta. És el que pronostica Carles Méndez Ortega, és professor d'Economia i Empresa de la UOC.
4: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
0: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el que els costarà fer servir intel·ligència artificial. Segons Núria Oliver, és informàtica i investigadora especialitzada en IA.
22: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Ara es paga per tokens, com ara sentíem, és a dir, les unitats de text que el model d'IA processa quan se li fa una consulta. I ara fins a 11:15.
1: Esports.
0: A punt amb l'Oriol Rodríguez, el tenim ja a l'estudi de 3CAT Info. Què tal, Oriol? Bona nit.
5: Bona nit. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'ha d'acabar la fase de grups. Ho farà amb 6 partits. D'aquí mitja hora, a les 11, es tanca la grup L, amb els duels entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A quarts d'una de la matinada es tanca el grup K. Ho farà amb els enfrontaments entre Colòmbia i Portugal, que juguen la primera posició de grup, i la República Democràtica de Congo i l'Uzbekistan. I a les 4 de la matinada, l'Argentina de Leo Messi jugarà contra Jordània i també jugarà l'Algèria a Àustria. Els argentins ja són primers de grup, poden fer alguna rotació. Per exemple, Lionel Scaloni, seleccionador d'Argentina, confirma que Messi no serà titular.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría, ¿eh?
7: Con eso me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
5: En aquest grup, el partit entre Algèria i Àustria és important també pels interessos de la selecció espanyola, ja que d'aquest duel n'ha de sortir el rival dels espanyols als 16ers de final. Serà una d'aquestes dues seleccions. Tot això arriba l'endemà que el combinat espanyol guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar primer del seu grup i va eliminar la selecció sud-americana. Pau Cubarsí va parlar de la importància d'acabar com a líders de grup. Doncs no podem sentir aquest àudio de Pau Cubarsí, el jugador de Barça, parlant d'aquesta primera posició. A l'altre partit de grup, l'empat a 0 entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita ha acabat també amb els capverdians segons de grup en el seu debut al Mundial. Per cert, que pel Tot Gira Catalunya Ràdio ha passat aquest dissabte Javier Saviola, l'ex del Barça, parla del Mundial que està fent Leo Messi.
23: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: 3CAT Info.
5: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura, després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit 2 ascensos. El Sabadell s'enfrontarà, per cert, a l'Espanyol en un amistós que juga el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijar, que una setmana abans, el dissabte 18 de juliol, els vallesans juguen contra Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona, també a la segona divisió. El Girona inicia pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal d'Olot. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arriba el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi.
1: 3CAT Info.
5: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. S'ha imposat a la prova de Savignanigo. La ciclista de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar també campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i valora Tot Gira les ganes que també té d'anar al Tour de França.
24: Sí, i tant. Al final aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs era un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que valorem al Tour.
5: En aquesta prova no hi ha participat, recordem-ho, Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. Demà diumenge es disputa la prova masculina. A motor, victòria Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat per davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició, ha acabat 6è Marc Márquez, el de Cervera, després d'una sanció a Pecco Bagnaia, que va pujar en una posició, parla dels patiments que té aquest cap de setmana amb la seva moto.
7: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Demà cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol, demà també Gran Premi d'Àustria Fórmula 1 amb George Russell, amb el Mercedes des de la Pol. La primera fila la comparteix amb Leclerc, a la segona fila hi ha Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Demà també estarem pendents en bàsquet de l'amistós que Catalunya jugarà contra la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora us estem explicant que el nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta mateixa tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37 graus. A França, un centenar de persones vulnerables han perdut la vida per afectacions relacionades amb la calor. I també us hem explicat que una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Més coses en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que molta gent coneix la comunitat xinesa a partir dels tòpics, molt sovint racistes, dels restaurants o els basars. Però saben poca cosa més d'on provenen ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la Petita Europa, perquè la majoria de famílies que, amb les reformes capitalistes dels anys 80, van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenen d'aquí. I també ens fixarem en les escoles del País Valencià, on la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. També a aquesta hora amb l'Oriol Rodríguez busquem el titular esportiu. Que destaques, Oriol?
2: Que el Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups amb 6 partits. Ara a les 11 juga a Croàcia, Ghana i també el Panamà-Anglaterra. El blaugrana Gordon comença el partit des de la banqueta. Rashford recupera el seu lloc al titular.
1: Messi tampoc jugarà, no?, de titular, han dit.
2: Messi tampoc jugarà de titular, ho ha dit Scaloni. El partit d'Argentina serà més tard.
1: Ja primera de grup.
2: A les 4 de la matinada, Argentina-Jordània, amb Argentina ja classificada com a primera.
1: I el temps es preveu una nit força càlida amb valors entre 28 i 30 graus cap a la mitjanit al litoral i al Pla de Lleida i amb xafogó a la costa. Temperatura nocturna tòrrida, amb mínimes entre 24 i 27 graus. Demà diumenge es presenta assolellat i molt calorós, però a la tarda i vespre farà un tomb amb tempestes, ventades i alguna pedregada a l'Alt Pirineu, la Terra Alta i a punts de ponent. Passen 4 minuts de 10:45. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres, ho ha anunciat Jorge Rodríguez, és el president del Parlament veneçolà. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat equips de rescat. Ho estem seguint amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Mentrestant, des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. Salvador Illa, el president de la Generalitat, els ha acomiadat i en un missatge a la xarxa social X ha manifestat el suport de Catalunya al poble veneçolà. El cap de l'equip, Oriol Corbella, ha explicat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
0: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
1: I a tot això, l'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. El programa de l'ONU pel desenvolupament alerta que la xifra no inclou els danys causats per les infraestructures, les conseqüències econòmiques globals o els costos de reconstrucció a llarg termini que poden triplicar aquesta previsió. I també ha afectat un terratrèmol de magnitud 6,1 a l'Afganistan, afectat al nord-est del país, sense que se sàpiga de moment si hi ha hagut víctimes. El sisme ha passat a més de 100 quilòmetres de profunditat i els efectes s'han sentit a la capital del Pakistan, Islamabad.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Dos quarts i mig d'11 de la nit, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa són quatre països.

0: graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, ha assegurat que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
1: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París, la capital, a les últimes 24 hores, segons els serveis sanitaris, i els serveis funeraris estan desbordats. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols. Un equip d'agents cívics vetllen per la seguretat i convivència dels banyistes de l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies de Camarasa. Es tracta d'una de les mesures que s'inclouen en el Pla de Turisme Municipal, que té com a objectiu evitar ofegaments i la massificació de la zona al Vamor.
2: L'Espai Natural Protegit Maria Rúbies és l'únic que recomana el consistori per al bany per raons de seguretat i salubritat. La zona atreu cada any milers de turistes i fa dècades que l'Ajuntament lidia perquè se'n faci un bon ús. Ho explica la regidora de Turisme, Elisabet Lizaso.
3: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest espai natural protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
2: En relació amb la seguretat dels banyistes, cartells informatius adverteixen del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores evita que els banyistes s'apropin a corrents perilloses o remolins. En els darrers dos estius, tres persones han perdut la vida a la zona.
0: Finalment han estat dues les persones ferides després d'un tiroteig al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. La investigació està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que busca l'autor dels trets i aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern nord-americà ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. Washington considera que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. La decisió coincideix amb la presentació per part d'OpenAI de tres models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha hagut un frau generalitzat per part de les companyies. La nova normativa també vol incrementar els mitjans per vigilar els incompliments. En un comunicat, el primer ministre Anthony Albanese ha acusat les companyies tecnològiques de no estar compromeses amb la legislació. Diu que encara hi ha massa nens a les xarxes. Fins ara s'han donat de baixa 5 milions de comptes de menors, però s'ha constatat que els controls d'edat per accedir-hi no funcionen amb garanties. Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen ara els seus resultats per seguir-los els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha anunciat

0: la voluntat d'aplicar una prohibició, tot i que de moment no hi ha termini. Molta gent coneix la comunitat xinesa a partir dels tòpics, molt sovint racistes, dels restaurants o els basars, però saben poca cosa més d'on provenen ni com és la Xina dels seus orígens. Al sud de la República Popular, la localitat de Xinjiang és coneguda com la petita Europa, perquè la majoria de famílies que, amb les reformes capitalistes dels anys 80, van emigrar a França, Itàlia o Espanya, provenen d'aquí. Moltes famílies hi han tornat i han muntat negocis d'importació de productes europeus o cafès i restaurants. Aquesta evolució ha dinamitzat l'economia d'una comarca que era ben pobra quan en van marxar fa 4 dècades. Pequín, Francesc Canals.
1: La municipalitat de Xinjiang ha volgut treure partit turístic de la relació dels seus emigrants amb el vell continent i ha fomentat la construcció d'edificis d'estil art déco. La majoria són a la riba del riu en paral·lel d'un passeig on hi ha estàtues relatives als països de destí. El David de Miquel Àngel per Itàlia, Napoleó per França i un torero en plena feina que pot recordar vagament Manolete, perquè la majoria de les famílies de Xinjiang que viuen a fora treballen o tenen negocis a Espanya. Al mateix passeig hi ha Casa Pablo, amb un toro picassià com a emblema, perquè el Pablo és per Picasso. Un dels socis de l'establiment, el Chen Yifeng, explica a Catalunya Ràdio que va viure 10 anys a Gijón, on va regentar una sidreria.
2: Després de viure a Espanya i tornar aquí, el nostre estil de vida va canviar molt. Ara seguim l'estil de vida d'Espanya. Gaudim de la vida i és més relaxat, no com l'estil de vida estressant d'aquí a la Xina.
1: Les paelles, croquetes, montaditos i la crema catalana, entre d'altres plats, ajuden al relax de moltes famílies xinjianeses que viuen a cavall de l'estat espanyol i de la Xina. D'on treu els ingredients?
2: Oli, molts dels nostres ingredients són importats d'Espanya, com el pernil. Tenim molts productes a la ciutat de les importacions de Xinjiang.
1: La ciutat de les importacions és una nova àrea una mica allunyada del centre que el govern local va llançar el 2013 amb bones ajudes, per exemple, el lloguer, per a empreses que importin productes bàsicament europeus. La Zhang Aiqing va passar una dècada a Madrid, la sentim.
3: Tenim clients de tot el país, fins i tot del Tibet o el Xinjiang. Els principals clients, però, són de les ciutats i províncies veïnes que visiten la botiga en persona per a compres petites. No és gran quantitat, però a llarg termini acaba sent considerable. El nostre negoci es basa en la compra a través de grups a les xarxes socials i en la distribució a l'engròs, als comercials regionals. La majoria són xinesos, però també servim negocis portats per estrangers a les principals ciutats com Pequín, Xangai o Canton.
1: La majoria de famílies emigrades tornen a Xinjiang massivament per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. És aleshores quan es calcula que el 50% de la població a Xinjiang parla o entén el castellà.
0: El temps. Tocats 3:15, 3:15, obrim una nova àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica per les pròximes hores. La crònica és del Dani Ramírez.
4: La calor s'imposarà aquest diumenge en aquest tram final del mes de juny excepcional. Portem ja 8 dies de moltíssima calor. Recordem a principi de setmana, diumenge passat, doncs 4 dies d'onada de calor. I ara, potser en general, no estem superant els llindars de calor extrema, que avui tornarà a passar, molta, molta calor, però les temperatures són altíssimes. I a més, amb xafogó a la costa, que està la novetat dels últims 3 o 4 dies, amb nits realment insuportables, costa de dormir a prop del mar, sense refrigeració, evidentment. A mínimes tòrdides, per sobre de 25, 26 o 27 de mínima. Recordem que a mitjanit, valors de 30 graus al Pla de Lleida, tot, però també 28, 29, 30 arran de mar. Evidentment, després de matinada baixa a Lleida cap als 20, 22, 23, però a la costa, amb el mar calent, no baixa la temperatura mínima. Avui dia de sol, al matí 4 núvols a l'Ebre, algun nuvolet al migdia al Pirineu, i serà la tarda quan tenim novetats. Farà molta calor, farà sol, però a partir de les 5, 6, 7 de la tarda es formen tempestes molt fortes amb pedra, probablement a l'Aragó i Navarra. De forma indirecta viatjaran ràpid, amb vent del sud o sud-oest, i s'aproximaran a la franja de Ponent. Pot portar vent, ventades fortes, aixecar polseguera, alguna tempesta desfeta amb 4 gotellades. I a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, o fins i tot la Vall Fosca, alguna tempesta amb pedra. Aquí les temperatures baixaran i, en canvi, amb aquestes ventades càlides, la temperatura pot pujar a la tarda o al vespre al sud de Lleida i a la costa tarragonina. Destaquem que la Terra Alta hi pot arribar també alguna tempesta des de l'Aragó.
5: 3cat.info.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: 3cat Info.
0: El municipi de Campdevànol inaugura avui un museu a l'aire lliure únic al Ripollès. Es diu Cor d'Acer i consisteix en 12 murals gegants que cobreixen les façanes del poble amb tecnologia immersiva i realitat virtual incorporada. El projecte ret homenatge als oficis del metall tan arrelats a la història del municipi, Cèlia Forment.
3: 12 artistes internacionals han transformat en 4 dies la façana del barri de l'estació de Campdevànol. El resultat és Cor d'Acer, un recorregut visual i tecnològic pels oficis del ferro i el metall, des dels seus orígens fins avui. Cada mural, de més de 17 metres d'alçada, incorpora codis QR que permeten als visitants interactuar amb els personatges pintats a les parets, gràcies a la realitat augmentada i virtual. L'alcalde, Oriol Lázaro, explica el simbolisme del projecte.
8: És una experiència triple, perquè pots observar murals gegants, que al darrere hi ha una realitat augmentada i una realitat virtual. Això vol dir que els personatges dels murals expliquen la seva història i surten del mural per interactuar amb els visitants. I per què en diem Cor d'Acer? Doncs perquè el cor és el que fa bategar, és el que dona vida. I acer perquè és l'evolució del ferro. És aquest material que està tan estretament lligat a la història de Campdevànol.
3: El projecte supera els 100.000 euros de pressupost, finançats amb aportacions pròpies de l'empresa promotora, patrocinadors i fons europeus, sense cost directe a les arques municipals. La creació dels murals ha estat, a més, un procés de barri. Persones grans que havien treballat de forjadors, soldadors, ferrers, traginers o torners han compartit els seus records amb els artistes. El CEO de GrafTech, Jaume Junqué, valora l'experiència que suposa el festival.
9: Nosaltres fem molts projectes a nivell internacional i aquest valor que tot tingui un fil conductor, que tot tingui una coherència, que tot creï des del primer a l'últim una mateixa història, per això els artistes que han vingut valoren molt el fet de que siguin una peça molt important dins d'aquesta gran història.
3: El projecte vol ser un revulsiu econòmic i turístic i recuperar la memòria històrica d'aquest poble encaixat a la vall del riu Freser, al Prepirineu català. Aquesta proposta també s'ha dut a terme a altres pobles i municipis catalans, com Tarragona, Piera, Móra d'Ebre, Lloret de Mar i Sort.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
10: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2 i, tot i que les famílies han sol·licitat el valencià com a llengua base, es troben que no se'ls garanteix l'elecció. S'hi ha trobat la Carla de Montfort. El seu fill anirà al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
11: Anirà a castellà perquè a l'admissió d'infantil 2 anys es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
10: Tampoc la Lídia Aranega ha pogut triar la llengua base de la filla gran.
12: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià, perquè va fer-ho a 3 anys. En canvi, Vega entrarà en segon, en 2 anys, en valencià.
10: La Lídia i la Carla tenen el mateix problema, que la llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. La directora del centre, Lliris Moltó, explica que ha arribat a trucar a famílies avisant-los que, si volen assegurar-se plaça al centre, matriculin els fills en castellà.
13: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
10: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places. Ignacio Martínez, director general d'Ordenació Educativa.
14: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahir la possibilitat de canviar alguna de les unitats de llengua base.
10: A l'hora de configurar les aules, Educació té en compte si el centre és en una zona castellanoparlant o valencianoparlant i si té una o dues línies. I les famílies voten la llengua base quan comencen infantil, primària o secundària.
12: El problema és que no és només l'etapa d'infantil, sinó que aplica també a tota la primària. Estem parlant que tornaríem a votar ja quan començaria primer de l'ESO.
11: Acabaran tota la seva escolarització en castellà per gent que ha votat que ni tan sols s'ha acabat matriculant.
0: 6 minuts i les 11.
7: Esports.
0: I arribarem amb la crònica de l'Oriol Rodríguez a punt. Oriol, bona nit.
5: Bona nit, pendents dels darrers partits que juga la primera fase del Mundial de Futbol. Ara d'aquí uns instants a les 11 de començar el Panamà-Anglaterra i també el Croàcia-Ghana. Són partits de la grup L. De fet, es jugaran la primera posició en aquest grup a la selecció de Ghana, també la selecció d'Anglaterra, que veu com el blaugrana Gordon comença el partit des de la banqueta. El seu lloc l'ocupa un altre ex-blaugrana, en aquest cas com Rashford. També a partir de quarts a dues de la matinada juga el Colòmbia-Portugal i el de la República Democràtica del Congo, Uzbekistan, del grup K. I a partir de les 4 de la matinada a jugar el partit entre Argentina i Jordània, que Argentina ja segur que és primera de grup, Messi comença el partit de la banqueta, i Algèria-Àustria d'aquest partit n'ha de sortir el rival de la selecció espanyola, un rival als setzens de final que ja començaran aquest diumenge, el primer enfrontament que jugarà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, es va classificar primera de grup i va eliminar la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
15: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
5: De fet, arran d'accions dels uruguaians, el jugador Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet publicar la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors seguiran, però, amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel tot gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que valora d'aquesta manera el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
16: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
5: Saviola también dice que el Barça sería club ideal para el fútbol de Julián Álvarez.
16: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça es el, para mí es el equipo ideal para él.
7: L'actualitat esportiva a fons.
5: Més futbol. La casa nostra, el Sabadell, que juga a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà jugant-hi a lateral Sergi Segura després d'haver disputat l'últim any i mig amb el Sabadell i haver aconseguit, de fet, dos ascensos. També el Sabadell ha confirmat un amistós amb l'Espanyol el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nihar, que també ha confirmat amistosos. El Girona, que comença pretemporada el dia 8 de juliol, el dia 22 s'enfrontarà a l'Olot i el 29 de juliol visitarà el Castelló, a la ciutat esportiva del Girona. L'1 d'agost arriba el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Més coses, abans d'arribar a les 11 de la nit, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç de Penedès aconsegueix d'aquesta manera el doblet, ja que abans d'ahir es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha valorat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra, llavors realment és una passada.
5: Una Benito que diu que en el món del ciclisme no pots donar mai res per fet.
17: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sens dubte no la tenia gens clara.
5: I és que recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. També us direm que hi ha hagut victòria Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant de Yogura i de Fabio Di Gian Antonio, líder del Mundial, Bezzecchi, acabat quart, Marc Márquez a la sisena posició, l'únic pilot català que ha puntuat aquest dissabte, el de Cervera, acabat sisè en aquesta cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. En parla Dazón.
18: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Amb aquests resultats, Márquez ara és a 42 punts de Bezzecchi i la General. Demà a les dues de migdia es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol, també motor, en aquest cas de Fórmula 1, per dir que George Russell, un apunt de Fórmula 1, per dir que George Russell a Mercedes surt des de la Pole Position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada, la d'aquest dissabte, però amb una mica de polèmica, ja que Russell ha aconseguit el seu temps quan hi havia bandera groga a la pista per un accident de Verstappen. Tot i això, no ha estat sancionat. Russell comparteix la primera fila amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli.
7: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per a salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals pot quedar gent que encara estigui en vida, i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras, y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamarsa o d'alguna aiguada, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes
19: Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
20: Aquest any justament volem reivindicar no només pues, amb totes les agressions que segueixen havent-hi, amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
21: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
22: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
23: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
22: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
24: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
22: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
25: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
2: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
2: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra, el Sabadell, que jugarà la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
3: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
3: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia.
4: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
5: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les 16 de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc de ventades intenses.
2: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units. Un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control

0: països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
1: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a la latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
3: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
3: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
5: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
3: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
6: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria Maria per rebre el guardó.
7: El Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment.

0: no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
1: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Voladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
2: I abans de l'àrea de servei us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
3: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
4: El temps.
2: Dani Ramírez.
5: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mixó al temps i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
6: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
7: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
8: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
6: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
9: N'hi ha 9 o 10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
6: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
10: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
11: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
10: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
11: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda, que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
10: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
2: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
12: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
13: Això ho hem dit constantment, perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut, i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
12: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
2: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
14: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
15: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys, i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per lo tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
14: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
2: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
16: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
17: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
18: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
17: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esguinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
19: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
17: Saviola també dedica al Barça, seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
19: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça para mí es el equipo ideal para él.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç de Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
20: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
17: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
20: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
17: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ayogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
0: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
17: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila de Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
21: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
17: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
4: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenía ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latitud on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguiar. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: What we're doing here,
23: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans.
22: How do you see human rights in general?
21: Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
24: To paint Israel.
25: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. A Muriel Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
26: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
27: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
27: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà al trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pol, Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb vuit curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són dos quarts d'una.
0: A Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les 16 de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units. Un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
9: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països.

0: passarà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
3: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
3: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
5: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
3: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
1: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Montse Pujol.
6: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, amb muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
6: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arana...

0: Clara Segura o Emma Vilarasau. Voladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
1: I abans de l'àrea de servei us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al temps i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar en ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís, al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
5: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
6: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
7: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
5: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
8: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
5: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
1: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
9: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
10: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
9: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
10: Que he intentat servir Catalunya. Amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts. Però sempre amb una convicció profunda. Que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
9: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
1: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
11: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
12: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
11: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
1: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
13: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
14: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
13: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
1: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
15: que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
1: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
16: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
17: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
16: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
18: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
16: Saviola també diu que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
18: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
19: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
20: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
16: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
20: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
16: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Aio Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
21: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
16: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Barça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell, en Mercedes, surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa aquest diumenge, 8a pole per Mercedes, amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
0: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
16: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
19: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents de Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió,
12: Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latitud on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a l'altitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes "Nosaltres no tenim por, nosaltres som".
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta". Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe, s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguiar. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
23: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, de, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà al trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són dos quarts de dues.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzenes de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que
9: tenía ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
10: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
10: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
12: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
10: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres, perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà la principal,

0: està inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
2: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
2: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
4: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
2: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
5: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
6: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
5: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I abans de l'àrea de servei us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram,

0: Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
1: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
0: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís, al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
4: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
5: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
6: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
4: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
7: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
4: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
8: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
9: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
8: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
9: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts. però sempre amb una convicció profunda, que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
8: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
0: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
10: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
11: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
10: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
0: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
12: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
13: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
12: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
0: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
14: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Esports.
0: Amb Oriol Rodríguez.
15: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
16: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
15: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
17: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
15: Saviola també dic que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
17: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
18: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
15: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
18: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
15: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Aio Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
19: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
15: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
20: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
2: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos...